0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

totes les novetats del moment i els èxits més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com ans.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
11: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
16: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional, també haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté mentrestant la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control del Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa controlada pel PSOE i per Sumar ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wellesley.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
7: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quarts d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història, com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: Avui s'ha estrenat a History 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: No, no has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, no, no, ai, mira.
0: Ni la 1?
1: No, ni la 1 ni les 3 següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Foradada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdico explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans. Està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges, 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia, avui és dimecres 17 de juny, ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior, 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus, per tant es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu, fora d'aquí tranquil·litat absoluta, amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Cira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
8: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confia en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
10: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
5: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb l'Iria Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
11: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de Luco.
12: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
11: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guardia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
13: Todo mentiras, mentira,

0: Terres, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
2: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
3: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
4: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
5: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
4: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
3: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol, ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
1: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
3: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
6: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
7: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
6: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
8: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
9: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
8: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
4: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
3: Londres, Quim Olivares.
10: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Metges estan cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
3: Oriol Pujadó.
11: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
12: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
11: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
4: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
4: Però el govern insisteix que tot

0: continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
1: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
2: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
3: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capelló d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
5: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
6: que s'aclareixin amb els seus líos. Faria bé el govern de retirar-lo.
3: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
0: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català.
3: És el cas de Plataforma per la Llengua, on la Bressola, la Catalunya del Nord, el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
7: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
3: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
2: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
2: Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
9: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
2: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
9: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que es referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
2: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
10: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
2: I la conferència episcopal espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
11: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la conferència episcopal.
12: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
11: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
13: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
11: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
2: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
9: El pare de 24 anys es va entregar dilluns de la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar al logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
8: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
9: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
2: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
10: Es tracta d'una norma per la que lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
2: Maria Costa.
10: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
14: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada d'amiant es faci, sobretot, amb condicions segures.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
11: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
15: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
11: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
16: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
11: I encara ha anat més lluny.
16: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
11: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
2: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
9: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
17: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
9: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
2: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
10: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa es tractaria de coordinar la producció agroalimentària de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
18: A aquesta mesura, per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari, alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
10: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
2: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó a la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Crudo, Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa
0: i divertida des que vas arribar al bar. Ginesta, Marina Herlop, Kimi Portet, Olia Cali són alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop es donarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 9:45 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
2: Messi està a l'ara fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
3: Atenció que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va...
2: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugant aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi ha respost amb una actuació memorable. Argentina que guanya Argèlia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Iraq 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
2: Victòries penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
4: Tal com s'ha posat el partit, no, cap que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
2: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero. Amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un B de 10 d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: avui cançons on indirectament hi sona la paraula bank.
1: Sí, perquè avui a la 1 del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula bank. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulat Bank Bank, My Baby Shut Me Down. Bang, bang. La cantant JCJ va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj, és el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang, és She Bangs.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: Ara aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7, Bevian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Gramendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'un focus localitzat.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut.
1: Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil, gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: repassant cançons de Mundial. Avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Oh. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que acaba eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona ha expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I amb qui heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat, doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. Sí. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: Pardon. J'espère que, heureusement que vous étiez pas de l'autre côté. Hein.
4: Un periodista li vol preguntar i perquè ell l'ubiqui a la sala, li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dos vegades en els últims 4 mesos. I hi ha una pressió que el dia abans em dic, mira, millor que no vingueu perquè és possible que es canceli. I jo encantat no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns, i tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
17: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. Elma Sainz, ministra portaveu.
18: Es sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
17: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
15: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
17: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
19: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
20: És l'acte de major covardia política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
17: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
15: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
17: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
21: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
15: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
17: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
22: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
17: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paneque, portaveu.
23: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
17: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
15: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
17: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
24: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça. I tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
15: Més més notícies. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
17: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura tot el país per quart any consecutiu.
15: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
1: un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
17: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes, que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
17: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
17: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
15: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
17: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
15: Mar Rida.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy al filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones enquestades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: De fet, tal com va avançar el matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestà, Maria Gerlo, Quimi Portet, Om Om i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquests bonics excursionistes amb els teus sabatons.
29: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
30: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
15: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
29: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Mayor és l'actual directora de la Galera.
31: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après
4: no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
29: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
15: I atenció a això.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but...
15: El 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
29: Aquests dies són a Madrid presentant el film i segons Holland hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
15: I els esports, Robert Prat.
7: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
8: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones. I a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior, per tant a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
33: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
29: A 8:45, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral. A 9:45 parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments. A 10:15 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palahir, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon acompanyada pel sergent Guarro per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
2: Penso que hem de ser molt respetuosos i no entenem que Parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
1: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
2: No.
1: M'ha semblat entendre. Que...
2: No, perquè sí que pot ser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
3: Eso es verdad. Ah. Según la dada de la mano, han baixat los tiros en arma blanca.
1: Però a veure, si els crims pugen un... Si no baixen... Sí. Hòstia!
2: Bueno,
3: espera. Clar.
1: Això és entre bandes?
2: És entre bandes.
1: No passa res.
2: Sí, no, van directos.
3: Va, vamos a ver una cosa. Sí. Jo li explico.
1: Ha passat pel costat,
2: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
3: Consellera Parlon, li he dit moltes vegades que la arma és un vaso comunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt l'arma negra.
2: Sí.
3: Si cuando te centra l'arma negra, surt l'arma blanca.
1: Però si són coses entre bandes, vull dir...
17: Consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets.
2: No s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
19: Però que aquest ha anat aquí.
2: Per altra banda, passant les multes...
1: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
20: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres burilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No generalitzaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
15: I el segon, el Joan Foguet.
21: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugim de viure el moment. I tot el dia fem fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les.
15: Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat ahir.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava a Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Sílvia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'argentera al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:23 i ell envies al gironès es pondrà a les 9:27 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milano Espert Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos dies.
10: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsetat pel rescat de Plusultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plusultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
11: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plusultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
12: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà a porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les de defenses de la resta d'acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
0: Acusacions populars on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans o associacions ultres com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
9: Un mes esperant.
10: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
13: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
14: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
9: Crispació.
12: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
0: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
15: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
9: Tensions internes.
10: Aquesta tarda el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'esquerres a nivell estatal.
12: Ahir mateix Junqueras va escriure a les xarxes que en plena debilitat del PSOE aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
9: Ho nega tot.
0: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però nega que fossin per conspirar sobre res.
9: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
17: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
16: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díez de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
18: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
16: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Dotzè dia.
10: De vaga de metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
9: Oriol Pujador.
19: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
20: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
19: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Demana reforços.
12: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicals reclamen renovar el conveni.
9: Que ho assumeixi.
0: La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
21: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
9: Reprèn.
10: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal especialitzat Tanker Trackers, com a mínim dos superpetroliers de la companyia nacional iraniana han sortit les últimes hores carregats amb 3,8 milions de barrils.
12: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz, segons Trump, sense peatges. El preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
9: Últim dia.
0: De la reunió del G7 a Viana, França,
1: França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna, en les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
10: La cimera està previst que acabi a primera hora de la tarda, després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
0: Enviat especial a Vian, Jordi Baró.
3: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, amb tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran, tot i que encara no s'han publicat els detalls. El president dels Estats Units garanteix que

0: assassinat.
1: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
0: A disposició judicial.
2: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
0: Més de 121.000.
3: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
0: La bandera espanyola.
1: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
0: Contra el català.
2: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola, la Catalunya del Nord, Juan Fernández Popular.
4: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: I torna Toy Story.
3: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
0: I el juliol, Spider-Man.
5: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
1: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
6: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol. MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
7: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is gonna
8: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
6: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
9: Bon dia.
0: El número 10.
9: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
10: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
9: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Pozo Murcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Així que...

0: irresponsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
2: 150 anys movent-nos per tu.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,8 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
6: Bon dia, us parla Clara Chavarría Domingo. Les temperatures pujaran una mica més avui. A les Terres de l'Ebre es poden superar els 35 graus. Per ara en tenim 22 a Tortosa, 20 a Querol i Torroja del Priorat i 19 a Banyeres del Penedès. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra Nova per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte. Ricard Buigas.
7: Un dels acords que es van tancar és que Móra tindrà la seu jurídica de l'empresa. És un fet rellevant perquè la candidatura comparteix seu amb San Fernando de Henares, a Madrid. L'alcalde de Móra Nova, Jesús Álvarez, ho celebra.
8: Puc tindre la decisió des del territori i els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura. La estructura que té el territori és molt important perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura.
7: La Generalitat, que posa els terrenys, i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol un 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Hi ha una setantena de candidatures. Brussel·les n'haurà de triar 5 abans que s'acabi l'any.
6: I els bombers alerten que les altes temperatures de l'inici de la primavera dificulten la campanya contra els incendis forestals a les Terres de l'Ebre. La campanya es preveu que sigui semblant la de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
9: El còctel de pluges a l'hivern i altes temperatures de les últimes setmanes preocupa els bombers. Ricard Expositor, cap d'emergències aquí a les Terres de l'Ebre.
10: Això que ha facilitat que a l'inici de primavera hagi hagut un augment de la vegetació i dels rebrots de la vegetació més arbustiva i arbòria, i ara ja comencem veient com els pins deixen caure fulla i molt dels herbassars, exceptuant llocs de la part alta dels ports, pues els herbassars començaran a engruir-se.
9: Per tot plegat, es demana extremar la precaució a l'exterior. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Tarragona posa en marxa tots els serveis de vigilància i neteja de les platges que milloren i s'amplien. Manel Sastre.
11: Enguany s'hi destina més personal i maquinària amb més freqüència de neteja. La Creu Roja ha pogut obrir a temps els 18 llocs de vigilància amb 38 socorristes, malgrat els problemes per trobar personal qualificat. Aleix Font, el coordinador, creu que caldrà insistir en la prevenció.
12: Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, estirarem a l'aigua dos cops a l'any, que són inevitables. Però nosaltres, la primera paraula que tenim al servei, de fet, ja com a nom i com a bandera, podem dir, és la prevenció.
11: Un altre punt d'atenció serà el control dels possibles postes de tortugues i el respecte als espais dunars.
6: I amb Xavier Espèlix Rosselló, el control de so, hem arribat a un 45 minuts de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Catalunya Ràdio.
6: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat, assegura assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb l'Eire 10. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
15: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: I avui que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Maiol Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu i Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, està personalment interessat en el triomf.
1: Mussolini va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial?
1: Sí, hi ha molta polèmica, eh? A la final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era emboli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit emboli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra, després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
5: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
0: I a la recomanació del dia, després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
6: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un...
9: On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia a la consellera Parlon.
14: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
15: Ep, ep, ep, targeta, targeta!
16: La Caixa.
14: Parlon.
13: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera, sí. Núria Parlon, bon dia un altre cop.
14: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan sí. vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturo jo, clar?
0: Ja. Sí. Home, preguntem el que més o menys s'ha de preguntar,
14: bueno, que
0: si teníem poc temps i vam haver d'apretar.
14: Que si el de Mango, que si el detective privado, que si els tirotellos, que els incendis forestals, que si les escoles... Sí. Claro, vas sí. parlant, vas parlant, vas parlant i al final,
13: sí.
14: pum!
13: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar no. policies de país a les no. escoles.
14: No, no, no, mort no, paralític. Ah, eh? Sí. No tregui les meves declaracions de context. No,
13: a veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
14: Si podia reprendre, vale, pues això no és mort. Ja. Això és quiet.
0: Clar, però em va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'ha fixat.
14: Sí, clar, sí. i això, exacte, sí. i allò, rena. No, clar.
13: Clar, però
14: i
13: després...
14: I a més, el que vaig dir...
13: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
14: Exacte, el mateix que va dir jo.
13: No, no és el mateix, és el contrari.
14: Bueno, és el mateix.
13: No.
14: O sea, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
13: Ah, també és una percepció.
14: Sí, sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis. O sigui, en via de paràlisis.
13: Ja. Ja. Sí, sí, sí. No, sí clar, el tindrà raó.
14: Si veu on veuen la polèmica, la veritat, estan parlant per parlar.
13: Molt bé.
14: Estan parlant per parlar.
13: Res.
14: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
0: Són dos quarts de vuit. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada aviant. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als 79 dòlars, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però si de Paneque, portaveu, diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
1: Debut espectacular de Messi al Mundial fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal 3-1, aquesta nit a les 9 Anglaterra, Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i a la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, al Pirineu i al Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats al Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
19: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromet, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat.

0: de 3. I connectem amb la redacció del Matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger pel Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
2: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
1: Pel diari del Grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
2: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
1: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
2: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
1: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
2: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
1: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
2: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
1: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
3: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
4: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conducta incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
6: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
9: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
12: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
11: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
16: 2 mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'Ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalía?
17: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i D, de la combinació del nom de Rosalía i la cançó Despecha. Ho recull la Rafa.
0: I què sembla encarrilat?
16: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí 2 anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que aculli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
17: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3CAT.
0: I qui encara no s'ho creu?
16: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar les mànigues de la camisa, els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
14: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertència entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels trets. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. I per tensió, la que es viu als camps de futbol, saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
17: I en plan econòmic, 5 dies destaca que Repsol ha firmat un acord amb Venezuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril, perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I què destaquem a aquesta hora a la premsa esportiva, Robert Prat?
18: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
19: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugar hasta el infinito.
18: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava mai a més jubilar-se? Mucho.

0: Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel. De los pibes de Malvina que jamás olvida.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i al cielo con él.
4: I què fan avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, i acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, clavadíssims.
4: Santoral.
6: Avui és els sants màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels sants màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gustes Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
10: Sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via pues, de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's, és el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Vian. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
8: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. A la samarreta i el nom de Trump, i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada amb bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la Unitat Central Operativa del Cos Policial que dirigeix.
8: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
17: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, a data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Viure la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
20: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del Papa, l'Ego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces, és una notícia real. Fins ara, les construccions més grans de Lego eren un Mapamundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Una sensación de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
2: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mor en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
1: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
2: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
2: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
22: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
1: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
2: 3-0 a l'Argentina a Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània. De moment 2-1. Avui a les 10 Anglaterra-Croàcia.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
21: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
0: dos quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
3: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
0: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
3: I a les 11, entrevista a Marc Palaí, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
6: Manu!
9: Manu!
6: Xiripipi!
9: Com estàs?
6: I vosaltres? Escolta, et sento pagat, que et passa res, Manu.
9: Em sents apagador?
6: Et sento com apagador.
9: Però si estic, a merda, si estic super xiripipi.
6: Ah, t'he notat com un to baix.
9: Com un to baix? No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
6: Ah, perdó, doncs. No, no, pensava dir que no passi res. No.
9: Estic estupenda. Ves ara ja ve, ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
6: Això és fantàstic. Aquesta caloreta, és que la gent es queixa per queixar, t'ho dic. L'estiu és la millor època de l'any.
9: Home, sí que està rara.
6: Jo no estic rara, guapa.
9: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
6: Estic en el meu prime, que es diu.
9: Tu sí que tens un to baix.
6: Sí. To baix, ja te'l pujaré jo, tu, un to.
9: Ja, sí. Sí, amb aquesta veu de barítona que tens...
6: De baríton.
9: Estratis.
6: A veure.
9: Caram.
6: Ui, la Carla estarà dormint.
9: Carla!
25: Xiripipi!
9: Olé!
6: Quina veu de dormida, Carla, que fas? Escolta, me truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
9: 26 anys, ja. Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia, eh?
6: No canvia res.
25: 25... Més a prop dels 30.
9: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
6: No, què dius?
9: 26 ja...
6: Oh, dels 35 als 40.
9: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
6: Ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix. Molt bé.

0: Home, quina meravella, cop de rumba. Carla, què tal aquesta cançó? És que a mi m'emociona, sempre que l'escolto em fa plorar, tu.
1: Molt maca, m'encanta.
0: T'has emocionat una miqueta?
1: Sí.
0: Ella, d'això es tracta. Carla, que tinguis un fantàstic dia, que vagin bé aquests 26. Una abraçada des de la ràdio.
1: Igualment.
0: Adéu. Ai, Manu, què va fer?
2: Jo també ploro, amb aquesta cançó ploro.
0: Jo també plorem. Veus? Fins demà, estimat.
2: Adéu. Adéu.
3: Senyor...
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 17 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem d'aquí uns minuts i de la seva ubicació. Abans tenim altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur. El pròxim dilluns 22 de juny el Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trillers de Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. Cunit impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci permet localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell la Menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper cap de setmana, els dies 20 i 21 de juny, Calafell tornarà a fer rugir els seus motors amb una de les cites més esperades del calendari automobilístic. L'aparcament del Mercat Municipal acollirà la 24a edició de la concentració Tuning Internacional Calafell BAC 2026. Des de la seva estrena l'any 2002, aquesta trobada organitzada per Mundo Fabian ha consolidat el seu caràcter internacional. Enguany s'espera la participació de conductors de Catalunya, de la resta de l'Estat, França, Alemanya, tots ells exhibiran les modificacions, carrosseries i equips de llum i so en els seus vehicles de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Es farà un homenatge a una llegenda. L'atracció principal d'aquesta edició serà la celebració dels 50 anys del Golf GTI. L'organització ha reservat una zona d'exposició exclusiva on es podran veure unitats fabricades des del 1976 fins al 2026, tant a l'estat original de sèrie com personalitzades. El públic general podrà gaudir d'exhibicions durant el dissabte i el diumenge.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell ha assistit a la nit de l'empresa. De fet, on es va premiar com a jove empresa la calafellenca Macaque Consulting, ubicada al Port de Segur de Calafell. La gala va ser presidida pel conseller Miquel Samper i per la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes. Per tant, aquesta empresa calafellenca ha estat premiada com a jove empresa dins de la nit de l'empresa 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim dilluns, 22 de juny, al Castell de la Santa Creu de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga i breathwork emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La iniciativa gratuïta i oberta a tothom destinarà els beneficis de les aportacions voluntàries a la Fundació INDAP 15, entitat que treballa per donar suport a persones afectades per la duplicació del cromosoma 15. Aquesta activitat arriba enguany a la seva tercera edició a Calafell amb la col·laboració i la direcció d'Espai Sauca i Ananda Yoga Studio. Serà, recordem, el dilluns 22 de juny a partir de les 7 de la tarda al Castell de la Santa Creu de Calafell. Les places són limitades i heu de fer inscripcions trucant al 607-488-907. Repetim el telèfon d'inscripcions 607-488-907.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el pròxim 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur, que s'omplirà de música amb actuacions d'intèrprets destacats de la música espanyola actual. Andrés Suárez, Marta Santos, Andy Calen, La Llave, Sonia Gómez, Borja Hueco, Oliver Siderlan, Marcos i Edu Esteve, entre molts altres. Per tant, com és habitual, la gira estival de Cadena Dial fa parada a Calafell, recordem, el 25 de juny. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell hi participaran Sonia Gómez, Borja, completant un cartell variat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola. Fa parada al Baix Penedès, a Calafell, amb una de les cites destacades a la costa tarragonina dins d'aquest tour musical estiuenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Aquest proper dissabte i diumenge, la plaça dels Germans Trilles, a Coma-ruga, es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turisme Art. Aquest esdeveniment té com a objectiu fomentar l'activitat turística, comercial i gastronòmica a la costa del Vendrell, amb especial èmfasi en els productes de proximitat o quilòmetre zero. Hi haurà una oferta variada amb mercat artesanal i espectacles musicals. Per tant, dins de l'oferta complementària, els visitants podran recórrer el Coma-ruga Market, un espai que concentrarà propostes d'artesania, moda, complements i creacions originals. Paral·lelament, la part festiva s'omplirà amb una programació diversa de concerts i actuacions musicals que abasten diferents gèneres per amenitzar aquests primers dies d'estiu. Aquesta edició del Turisme Art coincideix amb diverses inauguracions rellevants que reforcen l'encant de Coma-ruga. Entre elles destaca l'obertura del nou parc de la música, inspirat en la figura del músic català Pau Casals, així com a la pista esportiva. A més, s'apropa a la seva finalització la reforma integral i la renaturalització del Riuet, un dels indrets més emblemàtics i singulars de la costa del Vendrell. Tots els interessats poden consultar el programa complet del Turisme Art al web oficial www.alvendrell.net.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri a la Transició Ecològica i al Repte Demogràfic ha atorgat un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua a Cunit, que l'Ajuntament ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent en la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Calcego, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita d'una banda la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre el sistema. D'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. En cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cabalímetres, una mesura clau per reduir les fuites i minimitzar les avaries. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada secció de la xarxa. Aquesta automatització del servei de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implantaran a Cunit 33 equips de localització remota basats en control del soroll. També es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, molt més fiable.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.

0: de bombers de Catalunya, que el tindrem actiu des de les 7 del dia 23 fins a les 21 hores del dia 24, amb intensificació entre les 7 i les 23, entre les 7 del 23 i entre les 7 del 24, amb obertura dels parcs voluntaris. Per tant, aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la Guàrdia Ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
1: Com dèiem, Parlon afirma que els incendis dels passats dies els fan estar alerta de cara a Sant Joan.
0: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
1: D'altra banda, la consellera d'Interior concreta que el cap de setmana prèvia a la revetlla, per tant aquest proper cap de setmana, hi haurà la sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000, mentre que a la nit de Sant Joan de 490.000 i tornada 240.000. Precisa que hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32, així com restriccions a vehicles pesants en diversos trams de l'autopista AP7.
0: Tenim un cap de setmana previ, que és el del 19 al 21, cap de setmana previ a la revetlla, és a dir, aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Entre mesures que es preveuen doncs, per regular millor la mobilitat, tenim els carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a vehicles pesants a l'AP7 en el tros de Massanet i l'Hospitalet de l'Infant, entre Massanet i l'Hospitalet de l'Infant, el dia 23, i Sant Celoni i Vilafranca del Penedès pel dia 24. També tindrem doncs, els controls habituals de campanyes de drogoalcoholèmia del 22 al 28 de juny, amb 678 controls previstos en les àrees regionals de trànsit i també els controls específics per conductors vulnerables, motoristes, amb el PREMOT. Ja ho hem començat a fer el cap de setmana passat, aquest cap de setmana passat, i el 20 i 21 de juny, en col·laboració també de les policies locals.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona ha practicat per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. Es tracta d'una tècnica innovadora que permet localitzar lesions tumorals amb una alta precisió a la sala d'operacions. La intervenció ha comptat amb el suport del robot Da Vinci i d'una sonda que ajuda l'equip de cirurgians a detectar el marcador col·locat prèviament en el pacient i a extirpar el teixit afectat de manera molt precisa. L'equip de radiologia, amb el suport d'un supervisor acreditat, col·loca prèviament una petita llavor radioactiva a la lesió. Posteriorment, ja quiròfan, aquesta llavor es detecta mitjançant una sonda específica que guia els professionals durant la intervenció. Segons el centre, el sistema és especialment útil en lesions petites, profundes o de difícil localització, ja que facilita una cirurgia més precisa i ajuda a retirar només el teixit necessari. Un metge especialista en medicina nuclear dona suport a l'equip de cirurgia toràcica durant la localització i l'extracció de la lesió. En aquest primer cas, la col·locació de la llavor i la cirurgia s'han dut a terme el mateix dia. Tot i això, el procediment permetria programar la cirurgia fins a 30 dies després de la col·locació del marcador, en funció de les característiques de cada pas i de l'organització assistencial.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Ho hem avançat en els titulars. El Port de Tarragona ha posat en marxa un projecte d'alfabetització oceànica amb l'objectiu de donar a conèixer la rellevància que té l'oceà per a la vida al planeta, sensibilitzar sobre la

0: les amenaces que pateix la Mediterrània i fomentar un compromís més gran en els ciutadans envers la seva conservació. Aquesta acció està dirigida a tota la societat i desenvolupa entorn del parc subaquàtic del Port Tarragoní, on es combinen continguts científics, educació ambiental i exemples pràctics de restauració ecològica per posar en valor com el saber és fonamental per protegir els ecosistemes marins. L'oceà ocupa aproximadament el 70% de la superfície terrestre. Conté gairebé el 97% de tota l'aigua disponible al planeta i juga un paper essencial en processos vitals com la regulació climàtica, la producció d'oxigen i el suport en una rica biodiversitat. Tot i això, continua sent un gran desconegut per a molts ciutadans. En paraules del Port de Tarragona, la iniciativa s'emmarca en els principis de l'alfabetització oceànica, impulsada per la UNESCO, un moviment internacional que promou el coneixement de l'oceà com a eina imprescindible per convèncer el seu paper en la regulació del clima, la conservació de la biodiversitat i el manteniment de la vida al planeta. Per tant, aquesta aposta vol reforçar aquesta comprensió entre tothom. Dins d'aquest marc global s'incideix especialment en els reptes que afronta el mar Mediterrani, reconegut com un espai especialment vulnerable davant de diferents pressions humanes, entre les que destaquen l'escalfament progressiu de les seves aigües, la contaminació generada tant per residus com productes químics, l'intens trànsit marítim que travessa aquestes aigües i la pèrdua significativa d'espècies marítimes autòctones. L'equip protagonista d'aquesta iniciativa és el Parc Subaquàtic del Port de Tarragona, creat inicialment amb finalitats vinculades a garantir la seguretat dels submarinistes. Amb el pas dels anys, però, aquest parc ha evolucionat fins a convertir-se en una zona destacada pel seu alt nivell d'autenticitat biològica dins del litoral mediterrani peninsular. Actualment, compta amb menys de 520 espècies identificades, un fet que demostra una recuperació notable dels hàbitats marins locals. A través d'aquest programa educatiu ambiental, el Port de Tarragona reafirma el compromís amb la sostenibilitat i la divulgació científica. La iniciativa, a més, s'inscriu dins de valors establerts per la UNESCO respecte a l'alfabetització oceànica. Tal com expliquen des del mateix port, partint d'aquest marc, el Port de Tarragona, a través del Parc Subaquàtic, amb col·laboració amb la Societat d'Exploracions Submarines, impulsa accions de sensibilització per apropar el coneixement del medi marí a la ciutadania i fomentar una relació més responsable amb l'oceà, especialment amb la Mediterrània.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Calafell menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
3: Si a mi a l'inici de temporada me dicen que tenemos que ganar la Liga Catalana eliminando las semifinales al todopoderoso Reus, que es nuestro eterno rival, y ganarle la final al Barcelona, y después jugar dos finales, con la mala suerte de que las dos las hemos perdido, y hemos quedado cuartos en la liga regular, clasificándonos para la Champions, pues ahora mismo te diría, ¿a dónde te lo tengo que firmar esto? Así que para mí ha sido una muy buena temporada.
2: Molt bé, i per tu, Jordi?
4: Sí, la veritat és que jo també li posaria un no un excel·lent, perquè doncs no hem pogut aconseguir els trofeus grans, vam arribar a les finals, però la veritat és que ningú s'ho esperava, perquè vam començar, com deia el Manolo, molt bé, guanyant la Lliga Catalana, eliminant el Reus i el Barça, i després a competició europea doncs també es va arribar a la final, igual que a Copa del Rei, i a Lliga doncs vam quedar quarts, que per pressupost no ens toca, una mica més avall potser, i després doncs vam eliminar el Reus, i crec que a semifinals amb l'equip aquest any més poderós del campionat espanyol, que és el Liceu, vam arribar fins al quart partit perdent quan quedaven dos minuts i vam donar la cara fins al final. És a dir, que jo crec que molt bona temporada.
2: Guillem Cabestany es va incorporar com a nou entrenador la temporada passada i ha fet molts canvis al club Patí Calafell.
3: Ten en cuenta que para mí es como un enfermo del hockey, ¿vale? Es como el Guardiola del fútbol, pues el Guardiola del hockey, ¿vale? Que lleva toda la vida como jugador, como entrenador, y sabe analizar bien a los equipos rivales, y creo que lo más importante es que sabe sacarle el jugo a cada jugador.
4: Sí, el Guillem, aviam, és un entrenador dels top d'Europa. Va estar molt de temps a Portugal, amb la selecció espanyola va guanyar campionat d'Europa, campionat del món, i que ell hagi decidit vindre aquí a Calafell, doncs és per sentir-nos orgullosos, perquè tots els jugadors en parlen meravelles, i hi ha jugadors que han vingut o que es queden a Calafell perquè el nom de l'entrenador... I la veritat és que al final els que fan els gols són els jugadors, però la manera de que juguen i el que transmeteix l'entrenador, jo crec que ha sigut un gran què que el Guillem hagi apostat doncs pel projecte del Calafell.
2: Potser una de les pitjors situacions durant la temporada ha estat la Final Four, la competició que es va celebrar al pavelló 11 de setembre de Lleida.
3: El primer partido bien, con los portugueses, ¿vale? La organización... No me voy a callar porque no tengo pelos en la lengua, y al que le pique que se rasque, ¿vale? Yo voy a defender lo mío, mi escudo, ¿vale? Interesaba salir el partido que juguemos contra los portugueses, pues ¿qué pasa? Que de cara a la gradería interesaba que la afición del Calafell, que es muy ruidosa y anima mucho, pues que saliera en la tele, ¿vale? Y nos trataron muy bien. Solo faltó que nos tiraran la alfombra roja, ¿vale? En cambio, en la final, es lo que le dije yo a uno, que el partido de los portugueses no nos dejaron ni colocar las banderas, ¿vale? Que después sí que lo entendí porque era propaganda de Europa, ¿vale? Pues hasta ahí todo correcto, ¿vale? Pero es lo que le dije, digo, ahora llegaremos a la final, y si llegamos contra el Lleida, digo, en aquel rinconcito nos pondréis allí, ¿vale? En un rinconcito, digo, que tendría que ser toda una grada, ¿vale? Para que sea 50-50. Y no fue así, ¿vale? Fue, a nosotros nos metieron allí en un gallinero, ¿vale? Que parecíamos animales y somos personas, ¿vale? Eso es lo primero. Y nos trataron fatal, la seguridad nos trataron fatal, ¿vale? Que sí, que una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero eso ya, una vez que ya entras en la grada, ya te trastoca, ¿vale? Y nos trastocó, y como nos trataron, ¿vale? Y creo que no nos lo merecemos, porque llevamos muchos años en el hockey, y sinceramente este año que viene hacemos 20 años como peña, ¿vale? Y entonces nos trataron fatal, y eso es lo que yo no tolero, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Se tenían que haber vendido las entradas igual por igual, ¿vale? Todo en la grada del Lleida y todo en la grada del Calafell. Estábamos todos amontonados allí. Parecíamos sardines enlatadas.
4: Sí, la veritat és que l'organització va deixar bastant que desitjar. Com deia el Manolo, el dissabte tot bé, ja ens van posar al costat doncs, on les càmeres es veien i doncs, com els interessava, i el diumenge doncs, tot va canviar. Inclús hi havia moltíssima gent de Calafell, gent que es va espavilar, i com que ja vam agotar tot el cupo d'entrades que ens van donar, gent que va comprar el sector de Lleida, i després allà on ens van posar, a l'hora de sortir hi havia unes valles, els que volien anar a prendre alguna cosa o fumar o el que fos, no sé, la veritat és que ja sé que érem, organitzava Lleida, i tot estava, no dic dirigit, però interessava dos coses, que la final fos Lleida-Calafell, perquè doncs eren els dos d'aquí i els que restarien més públic, lògicament, i després el que organitza aquestes coses sempre compta amb certs tipus d'avantatges. I la veritat és, clar, sobre amb el calor que feia, i és que hi havia moltíssima gent de Calafell, i la veritat és que allà hi va haver moments que costava, perquè era molta gent, la calor, la gent de seguretat doncs tampoc no, no, no tenien gaire empatia, per dir-ho d'una manera, i a sobre, al final acabes perdent, doncs te'n vas a casa, la veritat és que molt fotut, i després també hi va haver el tema aquell de la possible alineació del Nico Ojeda, que si tenia més targetes de les que podia tindre i el van deixar jugar, i va sumant coses, i al final doncs te'n vas amb una sensació, no només per la derrota, sinó perquè, per exemple, a la final de la Copa del Rei també vam perdre, però no vam tindre aquesta sensació. I allà a Lleida, la veritat és que sí.
2: Enguany, Jepi Selva es retira, penja els patins, i és un jugador molt estimat per la penya als Estrellats.
3: Sí, Roser, porque uno de los motivos porque Jepi vino a Calafell, que me lo dijo a mí personalmente, era por nosotros, porque nos había vivido siempre como de rival, y que uno de los motivos era la gran afición que teníamos aquí en Calafell, el pabellón, el ambiente, cómo se vivía a día de hoy el hockey aquí en Calafell, y que él, pues eso, era uno de los motivos, que era por nosotros, por tenernos como afición, como afición de afición local.
4: No, tindre els últims anys de la carrera d'un mite com el Jepi Selva, la veritat és que és un honor, perquè aviam, és un jugador que ha estat a Itàlia, ha estat a Portugal, ha sigut campió del món i d'Europa amb la selecció espanyola, i que hagi triat, perquè doncs l'última etapa abans d'aquí va estar a Lleida, i ell va ser el que al final li va dir amb el Calafell pels motius que deia el Manolo. I la veritat és que tots els inputs que ens arriben del Jepi és que, aviam, aquí ha estat superfeliç, està encantat amb l'afició, amb el club, i la veritat, jo crec que va ser un encert per part seva, doncs, vindre aquí a acabar la seva carrera, disfrutant i, doncs, lluitant per el que ell sempre ha sigut, doncs, un crac d'aquest esport.
2: Aquesta tertúlia de llarga duració, sencera, en format vídeo, ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
5: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
1: Els serveis.
0: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
6: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, un dia més, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30, amb una humitat moderada. Ben feble amb marinades de garbí al matí, de migjorn al migdia i més aviat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejor a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable, també, amb sol i cel al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà a la nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogó. Ben feble, en domini del xaloc, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km per hora, i farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejor considerable a la tarda.
0: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres, 17 de juny. Anem a repassar les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia, que parla de l'ombra de la corrupció. El PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. Sánchez fa costat a l'expresident, que aprovarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà com Cerdán. El periòdico diu que Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. L'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària, que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. El Punt Avui diu en portada: fi de curs i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, i el rebuig frontal a les propostes del govern, que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. El rotatiu ara parla, entre d'altres coses, del setge judicial al PSOE. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat l'UCO i està influïda per Leire Díez. Seguim repassant les portades dels diaris, ara amb el Mundo Deportivo. Confiança intacta, la vermella. Tanca files després del seu mal debut i reafirma el seu pla de Luis de la Fuente de cara al seu partit contra Aràbia. I el diari Esport diu: en mans de Lamine Yamal, Espanya necessita més que mai la millor versió del davanter del Barça, que no ha notat ninguna molèstia en la seva reaparició. Titulars destacats a les portades dels diaris. I tenim més notícies, com sempre, fins les 9 del matí en aquest espai informatiu. Repassem els titulars més destacats de les últimes hores i els últims minuts. Comencem per la política. La directora de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire Díez diu: no he participat ni he interferit mai en una trama contra l'UCO. Ha comparegut al Senat per explicar les reunions amb l'exmilitant del PSOE investigada per una trama per frenar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol. La mesa del Congrés impedeix que es votin les esmenes de Junts i el Partit Popular per demanar eleccions. Els juntaires han presentat una esmena a una moció del PP i aquest partit ho ha qualificat d'important, tot i que ha aclarit que no hi votarà a favor. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordena que la bandera espanyola onegi sempre a la façana del Parlament. A partir d'avui dimecres, tant la bandera espanyola com la catalana s'hi seran de forma permanent i només els dies del ple, com s'havia fet des del 1981.

Seguim amb la política. Junts denuncia al Congrés la catalanofòbia en esdeveniments esportius. El partit reclama que les seleccions catalanes puguin participar en competicions oficials. Acaba sense acord la reunió del Consorci de Biblioteques i els treballadors demanaran la intervenció de treball. Reus impulsa una gran zona verda de 18 hectàrees entre l'estadi i les piscines municipals. Catalunya rep prop d'1,4 milions d'euros de l'Estat per a les aturades temporals de la flota pesquera del Mediterrani. S'acordaran compensacions de fins a 30 dies per reducció d'esforç pesquer i de fins a 22 per aturades temporals. El govern descarta altres augments de la taxa turística més enllà del recàrrec als creuers de curta estada. Paneque promet negociar amb els comuns l'esmena sobre les unitats registrals que defineixen un gran tenidor. Bildu defensa que no és moment de reclamar eleccions generals perquè diu que afavoririen a la dreta.

Esquerra Republicana de Catalunya pregunta qui mana a Interior i reclama que es compleixi la moció aprovada sobre els Mossos a les escoles. Són titulars destacats que hem repassat a Calafell Ràdio a la Plar Política. En tenim més de notícies. Ara de l'àmbit social. Els metges fan l'últim dia de vaga abans de l'estiu i mantenen la crida a no fer hores extres. El sindicat majoritari insta a no fer hores extres mentre continuen sobre la taula les reivindicacions per tenir un conveni propi i acabar amb la sobrecàrrega laboral. Nova llei per erradicar l'amiant de Catalunya. Què preveu i pobles i barris que són més afectats? La iniciativa legislativa és pionera a escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de víctimes i la prevenció i eliminació progressiva de l'amiant. Mor un excursionista en precipitar-se a la Vall d'Aran per un canal. És un excursionista francès.

Persones amb sordesa reclamen ajuts per als audífons. L'elevat preu dels audífons fa que persones amb pèrdua auditiva en descartin el seu ús. Confirmen la presència continuada d'humans al Pirineu des de fa 10.000 anys. Una base de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona demostra que els humans han ocupat contínuament zones d'aigües tortes i l'estany de Sant Maurici a més de 2.000 metres. El govern esmena Parlon i assegura que el projecte de Mossos a les escoles continua com estava previst.

pacta per a pujar fins a 30 euros la taxa als creueristes que fan escala a Barcelona. Val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027. Les famílies, tant de primària com de secundària, rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat aquest any, es distribuiran en format digital, a través d'un correu electrònic. Operatiu policial a la demarcació de Tarragona avui dimecres contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats. Hi participen Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. Catalunya té encara gairebé 122.000 teulades d'uralita, amb una superfície equivalent a la ciutat de Sabadell. La Guàrdia Civil recupera la creu de la Neto, desapareguda des de l'abril. La peça metàl·lica havia quedat enterrada a la neu després que uns vandals la tallessin amb una radial. El pare investigat per maltractar un nadó a Barcelona demana sortir de la presó. Indica que els familiars ja han prestat testimoni i que, per tant, no els pot influir.

Són titulars destacats en l'àmbit social que estem repassant des del 107.9 de la FM. També ens pot seguir online a calafell.tv. El Port de Barcelona instal·la estructures submarines per afavorir la biodiversitat marina. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. Tarragona inicia la temporada d'estiu a les platges amb un reforç del servei de neteja. El govern aprova un projecte per millorar l'impacte i l'eficàcia de les polítiques de cooperació internacional. Els resultats obtinguts es faran servir com a base del pla director. El govern aprova les exempcions a famílies monoparentals en la matrícula de les universitats públiques. El govern convoca 20 places més de sotsinspector per reforçar l'estructura de comandament dels agents rurals. El cos té 46 funcionaris d'aquesta categoria, però 68 llocs de comandament que la requereixen. L'autòpsia del cadàver trobat a la platja de la Farola a Vilanova i la Geltrú descarta una mort criminal. El metge forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.

Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus, segons un estudi. Un treball del Clínic es basa en gairebé 700.000 persones de Catalunya. L'Institut Josep Carreras identifica una proteïna que explicaria les diferències entre sexes en envellir. La proteïna protegeix el cromosoma X i la seva falta provoca més danys en l'ADN de les dones que en els homes. I ja tenim a punt els titulars econòmics. Bars i restaurants denuncien per intrusisme 30 supermercats que ofereixen espais per menjar. El Gremi de Restauració assegura que aquesta és una pràctica il·legal i demana a les administracions que actuïn per posar-hi fre. Una directiu de la COE tilla els joves de babaus per l'augment de baixes en salut mental. Ángel Nicolás, president de la patronal a Castella-La Manxa, critica que els treballadors joves tenen baixes perquè els ha deixat la nòvia. Tenim més titulars econòmics. Les plataformes d'usuaris de tren denuncien la ineficàcia de les reunions setmanals amb la Generalitat. Les entitats reclamen reformular la interlocució amb el govern després de 5 mesos de trobades. Campanya de sensibilització de la UGT davant els discursos d'extrema dreta que intenten dividir la classe treballadora. Ryanair tilla de ximpleria burocràtica el reglament de la Unió Europea que obliga a incloure maletes de mà en el preu dels vols. L'aerolínia creu que la norma pujarà les tarifes per incloure-hi l'equipatge. Brussel·les deixa en mans dels estats membres restringir el comerç amb els assentaments il·legals a Cisjordània. La Comissió Europea respon a cales que els països ja tenen sobre la taula una proposta per limitar les importacions. L'Associació Espanyola de Banca defensa que el sector financer compleix la legalitat després de l'expedient. La patronal bancària assegura que el mercat hipotecari de l'Estat és el més competitiu d'Europa.

Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en millores en una quinzena d'estacions de Rodalies. Les primeres actuacions es faran a les estacions de Sitges i Vilanova i la Geltrú. L'Eurocambra ratifica l'acord comercial amb els Estats Units que retira els aranzels a la majoria d'importacions nord-americanes. Trump havia amenaçat la Unió Europea amb nous aranzels si no aplicava el pacte abans del 4 de juliol. Amazon arriba als 6.000 punts de recollida a Catalunya, un 30% dels quals en comerços locals. Més de la meitat dels clients que recullen una comanda fan alguna compra addicional a l'establiment, segons un estudi. L'empresa familiar representa el 92% de les companyies a Catalunya i concentra 3 de cada 4 llocs de treball. El model familiar registra un grau de supervivència 6 punts superior que les empreses no familiars. El govern espanyol autoritza licitar la conservació i el manteniment de les carreteres estatals catalanes per 216 milions d'euros. Inclou actuacions a gran part del traçat de l'AP7 i l'AP2 i la reparació d'algunes tanques deteriorades. El cabatàs de Sant Sadurní es transforma en l'escomostra per recosir la fragmentació que viu al món de les bombolles. La Deocava, Corpinat, Clàssic Penedès i elaboradors ancestrals participaran en una fira que duplica la xifra de cellers. Més titulars econòmics des de Calafell Ràdio. El deute públic es modera al 101,6% del producte interior brut en el primer trimestre, però suma una xifra rècord d'1,740 bilions. Anem a veure què passa a la resta del món amb el repàs dels titulars. Una fragata russa dispara trets d'advertència contra un iot al canal de la Mànega. La Marina Reial Britànica monitoritzava el vaixell de guerra rus. Ara, el Ministeri de Defensa del Regne Unit investiga els fets, que no ha causat ferits. Vuit morts en estavellar-se un avió militar B-52 al nord de Los Angeles, a Califòrnia. L'aparell s'acabava d'enlairar d'una base militar. Les algues fan la guitza a Trump i l'estany del moll de Washington no brilla amb el blau que volia. El president va invertir 14,2 milions de dòlars per pintar el fons i eliminar les algues que ara tenyeixen les aigües. Sexe a canvi de menjar. Personal de metges de Sense Fronteres abusa de desenes de refugiades sudaneses. L'ONG ha admès que va rebre 59 denúncies per uns fets ocorreguts el 2024, en què també es va abusar de noies menors d'edat. Han confirmat l'acomiadament de 18 treballadors considerats culpables. El G7 acorda augmentar la pressió a Rússia per reforçar Putin a negociar la pau amb Ucraïna.

Seguim a la plana internacional. La Unió Europea i el Regne Unit celebraran una cimera el pròxim 22 de juliol a Brussel·les. Serà la segona trobada bilateral entre el bloc comunitari i el govern britànic des del Brexit. Brussel·les surt en defensa de la reforma del reglament de retorns i insisteix que respectaran els drets humans. Espanya rebutja les retallades del pròxim pressupost europeu proposades per la presidència del Consell de la Unió Europea. I ara és moment de la cultura.

Més català a la discoteca, una iniciativa pionera a Lleida per promoure la llengua a l'oci nocturn. A la campanya s'hi han adherit gairebé una vintena de locals d'oci nocturn per potenciar l'ús del català a les seves comunicacions i punxar més música catalana a la discoteca.

L'Odissea torna a estar de moda. És una obra que de seguida t'atrapa i et fa volar. La nova edició en català coincideix amb l'estrena del film de la publicació del Ciclo de Troia i la visió del mite del clàssic Stephen. Viva, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet i Toy Story 5 en català, estrenes destacades de la setmana. L'Espai Imagina del grup Mediapro s'estrena el 22 de setembre amb una mostra sobre els edificis mai construïts de Gaudí. Acció Cassandra presenta querella per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família. Barcelona acull una gran retrospectiva dedicada a l'obra de Minor amb seqüències no exposades de la vida del fotògraf. El govern aprova ajuts a diverses institucions culturals per 1,5 milions d'euros. S'atorguen a la Fundació Antoni Tàpies, l'Institut Ramon Muntaner, la Fundació del Liceu i el Mercat de les Flors.

Més de 250 escriptors firmen el manifest del PEN català a favor de la justícia, la pau i la llibertat. I ara sí, als esports. Parlem del Mundial 2026 històric. Mbappé trenca el sostre de Pelé i guia França contra el Senegal per 3-1. Debut mundialístic de rècord del davanter francès. Es converteix en el màxim golejador de la selecció francesa amb els dos gols que ha marcat contra el Senegal. Aràbia Saudita, empat a 1. Iran, Nova Zelanda, empat a 2. El Mundial més agermanat bat el rècord amb 7 parelles de germans i seleccions creuades. El Mundial disputat als Estats Units, Mèxic i al Canadà esdevé l'edició amb una major presència de vincles familiars de la història de la competició. La polèmica de les botes de Lamine Yamal, dues banderes i cap rastre d'Espanya. Les botes de Lamine Yamal al Mundial amaguen dos detalls sobre els seus orígens que han desfermat tota mena de reaccions. El primer destituït del Mundial ja té un substitut amb fama de revulsiu. El relleu de Sabri, acomiadat després del 5-1 contra Suècia, té experiència en Copes del Món. I ara parlem de futbol sala. Remuntada heroica del Barça en una final d'infart als penals. 5-5, 3-2. El Girona completa el fitxatge de l'ex-europeista Izan González. El migcentre de 21 anys es vincularà al conjunt de Montilivi amb un contracte de llarga durada. I sobre Rashford, el Barça deixa caducar l'opció de compra per treure'l del United. L'opció de recuperar l'anglès debilitada per la incorporació del seu compatriota Gordon entra en una dimensió desconeguda. I sense acord amb Salma Parayuelo, continuen les negociacions amb el temps en contra. El Barça no vol allargar massa la situació i busca resoldre-la com més aviat millor. I en ciclisme parlem del Tour de França 2026 a Catalunya. Barcelona acull el gran départ del Tour 2026 i les primeres etapes passaran íntegrament per Catalunya. Es pot consultar un mapa a través de les xarxes socials i a internet per saber per quines poblacions passarà. Recordem, entre elles, el municipi de Calafell. Moment de l'efemèride musical. Avui compleix 79 anys el cantant i organista Greg Rolie. Nascut a Washington, ha estat un dels fundadors del grup Santana. Us deixem amb aquest grup musical. Molt bon dia.

0: de bona hora, família. Engeguem un dia més al Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio i Calafell.tv. En aquesta, la seva última setmana d'emissió de la temporada regular 2025-2026. Fins dissabte aquí estarem al peu del canó, dissabte amb el The Best Moments i fins divendres acompanyant-vos al llarg de 4 hores de 9 a 1 amb continguts que repassen l'actualitat, també amb entreteniment i bona música. Tot això és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Salutacions de qui us parla, el meu nom Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat. Som a dimecres 17 de juny de 2026. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem com sempre d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Som a dimecres i avui tenim l'última edició de l'Espai de Portaveus. A partir de 9:15 ens acompanyarà el regidor portaveu del grup del PSC de Calafell, és en Miguel Ángel Perín. A partir de les 10, parlarem de cooperativisme. Serà l'última edició de l'Espai de la Comunalitat en Xarxa. A partir de 10:15, Espai de les Escoles. Avui, última edició d'aquest Espai de les Escoles. Cada setmana, cada dimecres, hem estat a un dels centres educatius del nostre municipi, sempre que ens ho ha permès, doncs, per exemple, que no estiguessin amb jornada de vaga a l'equip docent, que han estat diferents jornades al llarg d'aquest curs escolar. Doncs avui estarem a l'Escola La Ginesta, asseguda a Calafell. A les 11 ens actualitzarem amb la crònica del temps, amb Josep Miró, i tot seguit en Espai d'Actualitat ens acompanyarà la Mònica Trepat, és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. Amb ella parlarem de la Festa Major de Sant Pere, que és a tocar, que comença en una setmana. La Festa Major Popeta, ens en parlarà la regidora, la Mònica Trepat. A partir de 11:15, a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Estrenes de sèries, de pel·lícules a les plataformes. Sempre ens presenta les més destacades de la setmana. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'Espai Gastronòmic amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell. Última edició també avui dimecres. A veure fins a on ens viatja, fins on ens porta a través de la gastronomia. En l'últim tram del programa, abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat, el Calafell Matí de Calafell Ràdio, que no seria possible sense vosaltres a l'altre costat de la ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dimecres, avui 17 de juny de 2026. Avui se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, una jornada impulsada per Nacions Unides per alertar sobre els grans reptes ambientals del nostre temps, la degradació dels sòls i l'escassetat d'aigua. La desertificació és el procés pel qual la terra perd fertilitat i capacitat productiva a causa de factors com el canvi climàtic, la sequera, la desforestació o una gestió inadequada de recursos naturals. Les seves conseqüències afecten la producció d'aliments, la biodiversitat i també la disponibilitat d'aigua. A Catalunya i tota la conca mediterrània, les sequeres són cada vegada més freqüents i també intenses, fet que posa en manifest la necessitat de gestionar l'aigua de manera més eficient i de protegir els espais naturals. Aquesta, la d'avui, una jornada perquè sigui una nova oportunitat per reflexionar sobre la importància de conservar els sòls, reduir l'impacte en les activitats humanes sobre el medi ambient i avançar cap a un model més sostenible. Perquè cuidar la terra i l'aigua és essencial per garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. Doncs aquesta és la celebració d'aquest dimecres 17 de juny. Tenim, com sempre, efemèrides musicals. Perquè un 17 de juny com avui, del 1967, va néixer Eric Stefani, músic nord-americà conegut per ser un dels fundadors de la banda de ska de rock alternatiu No Doubt, juntament amb la seva germana, la Gwen Stefani. Tot i deixar el grup abans que assolís l'èxit mundial, amb discos com Tragic Kingdom, va contribuir decisivament als seus inicis. Posteriorment, va orientar la seva carrera cap al món de l'animació i de la producció televisiva. Avui, l'Eric Stephanie fa 61 anys.

I avui també fa 55 anys, Paulina Rubio. Va néixer el 17 de juny del 1971. Paulina Rubio és una de les artistes més populars del pop llatí. Ho va ser en el seu moment. Va començar la seva carrera amb el grup juvenil Timbiriche i més tard es va consolidar com una artista solista amb una trajectòria plena d'èxits. La noia daurada, la xica dorada, ha venut milions de discos i ha situat cançons com I jo sigo aquí, aquesta que estem escoltant, entre les més escoltades de la música en espanyol. Avui, Paulina Rubio fa 55 anys.

També està d'aniversari Kendrick Lamar. És un raper que és força popular. Ara sí, l'estem escoltant. Va néixer el 17 de juny del 1987. Kendrick Lamar, considerat una de les figures més importants de la música contemporània. Les seves lletres, forta càrrega social i reivindicativa, l'han convertit en un músic, en un raper de referència. El 2018 va fer història en convertir-se en el primer artista de hip-hop en rebre el Premi Pulitzer de Música. Avui fa 39 anys, Kendrick Lamar.

I la quarta i l'última de les efemèrides musicals és per parlar de Lee Ryan. Va néixer el 1983, un dia com avui. Lee Ryan és cantant britànic, membre de la boy band Blur, una de les bandes pop més exitoses dels primers anys 2000. El grup va vendre més de 15 milions de discos arreu de tot el món gràcies a temes com aquest, One Love. Després també va desenvolupar carrera en solitari. Avui, Lee Ryan fa 43 anys. Membre de la formació Blur. I el que volem és recordar una cançó que Blur va enregistrar al costat de Sir Elton John. Una gran cançó que volem recordar avui també en el Calafell Matí. Sorry seems to be the hardest word. Per començar el programa d'avui, el Calafell Matí d'aquest dimecres. Bon dia i bona hora, família. Vinga, som-hi, comencem.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 9 i 13 minuts. Vinga, anem pel temps.
0: Calafell Matí. El temps.
1: I això té pinta de que tornarà a ser un dia esplèndid, com ahir. Vinga, anem a conèixer la meteorologia, la previsió per aquesta jornada, aquest dimecres, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, un dia més amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30, amb una humitat moderada. Ben feble amb marinades de garbí al matí, de mitjorn al migdia i més aviat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejot a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable, també, amb sol i cel al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà a la nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogó. Ben feble, en domini del xaloc, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km per hora i farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejol considerable a la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs comença una nova jornada aquest dimecres, amb cels nets, temps assolellat, i ara mateix la temperatura que es registra aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 25 graus centígrads. Anem per les notícies de proximitat. Donem un cop d'ull a portades, a continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa, parlant de l'Audiència Nacional, que manté a la presó un detingut al Vendrell per immigració clandestina. El Tribunal avala que continua en presó provisional en considerar elevat el risc de fugida i la manca d'arrelament mentre es tramita la seva extradició. I Calafell ja té cartell i programa de la Festa Major. El disseny és obra dels alumnes d'il·lustració de l'Escola d'Art Superior de Disseny Serra i Abella. El disseny elaborat per alumnes del primer curs del cicle formatiu de grau superior d'il·lustració d'aquesta escola Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat ha estat escollit com a millor cartell per la Festa Major de Calafell. El cartell s'ha seleccionat mitjançant un concurs al qual es va presentar 9 propostes. El jurat n'ha valorat l'originalitat i la capacitat de transmetre l'essència, els valors i l'esperit de la festa. A més de convertir-se en la imatge de la Festa Major, la proposta guanyadora rep un premi de 600 euros que en aquest cas es destinarà a l'adquisició de material per l'escola. El disseny serà present en tots els elements comunicatius de la Festa Major, de la qual ja s'ha fet públic el programa oficial. Anem a isdiari.cat, a la seva secció Baix Fanadesenca, parlant de l'Institut Andreu Nin del Vendrell, que tanca el curs amb 15 alumnes en pràctiques Erasmus a Europa. Les estades d'entre 2 i 3 mesos han permès millorar competències professionals i lingüístiques amb alguns alumnes fins i tot rebent ofertes laborals. I la plaça de les Garrofes del Vendrell ha estat l'escenari aquest dilluns d'una jornada de sensibilització i prevenció davant l'abús i el maltractament cap a les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. L'activitat organitzada per l'associació L'Arc Social ha tingut com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de protegir els drets, la dignitat i el benestar de la gent gran. La iniciativa ha comptat amb la participació de Mossos d'Esquadra, la policia local del Vendrell i professionals als àmbits social i psicològic. Anem a diarimés.com. A la seva secció comarcal parlen del Vendrell, que oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. La regidoria de Feminisme remarca que vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. Com dèiem, l'Ajuntament del Vendrell oferirà aquest casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La regidora de Feminisme, Sílvia Vaquero, ha explicat que és una setmana de transició, la primera de vacances, quan encara no s'han iniciat els casals

0: A les escoles del municipi, les famílies s'han de fer càrrec dels fills i filles. D'aquesta manera es pretén evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar, ha dit Vaquero. El projecte es desenvoluparà a l'Escola d'Educació Especial Garbí i du per títol Espai de Respir. Es tracta d'una prova pilot que podria repetir-se el mes de setembre. De moment, s'oferiran 8 places i els usuaris aniran al centre 3 hores al dia. I Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en millores en estacions de Rodalies, entre elles la del Vendrell. Les primeres actuacions es faran en estacions com Sitges i Vilanova i la Geltrú. Són millores en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya per valor de 4,8 milions d'euros, segons s'ha informat aquest dimarts en Renfe en un comunicat. La inversió forma part del Pla A punt, que la companyia vol millorar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat en aquestes estacions d'arreu de tot l'estat. Anem a la ciutat del Penedès, laciutat.cat. El Vendrell estrena un servei gratuït per ajudar les famílies en la criança i el benestar emocional. El SOAF oferirà orientació, acompanyament i tallers per reforçar les relacions familiars i prevenir situacions de vulnerabilitat. I acabarem aquest repàs de l'actualitat. A la Fura del Penedès.cat parlen del Vendrell i Calafell, que apunten a una estabilització dels fets delictius. Les últimes dècades, i sobretot volíem dir les últimes dades, la criminalitat, segons el Ministeri de l'Interior, pels municipis de més de 20.000 habitants, apunten una estabilització dels fets delictius tant al Vendrell com a Calafell. Les dades del primer trimestre del 2026, en comparació amb les del mateix període del 2025, mostren poques variacions. Així, el Vendrell ha registrat enguany 277 delictes en aquests 3 mesos per 279 de l'any passat. I a Calafell s'han enregistrat 247, 6 més que els del 2025, que van ser 241. Es tracta d'un augment del 2,5%. Són canvis mínims dins de la tendència que es manté en els últims anys, en què el Vendrell va baixant poc a poc d'unes xifres que eren força elevades, mentre que Calafell puja una miqueta, lleugerament, però amb unes dades més baixes. I primer pas per construir un nou edifici de la URB a la seu del Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han fet el primer pas per impulsar la construcció d'un nou edifici a la seu del Baix Penedès al campus de Santa Maria del Mar, com a Ruga. Amb dues parts han signat un acord d'intencions aquest dilluns, dia 15 de juny, que ha de permetre que la URB tingui un edifici definitiu al Vendrell, que disposi de dimensions i espais i equipaments necessaris per al desenvolupament del d'ensenyament universitari que actualment s'imparteix, que són els graus d'infermeria i educació infantil. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 20 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar. De Foguer!

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
3: 2 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor, amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny, al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga, emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. CUNIT impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafell menorquín ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 2:15 del matí, som a dimecres. Ja sabeu que cada setmana, cada dimecres, a partir d'aquest punt horari, arriba l'espai de regidors portaveus. Acabem la ronda de participació, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, calafell.tv, també d'aquest programa. I avui, última participació de la ronda de portaveus amb el regidor portaveu del grup del PSC de Calafell. És en Miguel Ángel Perín. Miguel Ángel, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé.
0: A punt per l'estiu, ja?
1: Sí, és un dia important, a més, és el cumpleanys del meu fill.
0: Ah, per molts anys.
1: Fa una data molt bona, que els 15 anyets.
0: 15 anys, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. I, bueno, és un dia maco per recordar, a més, crec que aquesta data ja fa 3 anys havia el ple d'investidura, o sigui que estem pràcticament a un any exactament de la propera investidura.
0: I un any per les eleccions, també.
1: Són dates molt assenyalades.
0: Doncs vinga, Miguel Ángel, anem a parlar de diferents temes que vostès mateixos proposen al llarg d'aquests 20 minuts de portaveus. Parlarem del bus urbà, unes molt bones dades que s'han donat a conèixer dels últims mesos amb l'ampliació de l'horari i més usuaris d'aquest servei de bus del municipi.
1: I tant. És un tema que en molts aspectes ens congratula, perquè bàsicament l'anterior sistema, doncs, donat que tenia, doncs, certa eficiència, però també en tenia moltes de mancances a nivell d'horaris i a nivell de recorreguts, els quals, doncs, amb aquest nou contracte que va ser fruit de la participació ciutadana i d'un nou disseny, doncs, a nivell de mobilitat i analitzant, doncs, el nostre municipi, ens van fer un nou contracte en el qual, doncs, s'ha optimitzat enormement. Les dades, doncs, ho contrasten. I a més a més, la raó ens ho dona d'una manera totalment empírica, no? Estem parlant de que l'increment de viatgers a interns pel nostre municipi ha pujat des de l'anterior contracte un 42%. Per tant, estem parlant, doncs, que el servei urbà funciona i molt. No només ha pujat a nivell de percentual, sinó que també ha incrementat les seves franges horàries per cap i cua, és a dir, pel matí comença a primera hora a les 5:30 del matí per agafar els primers trens, i també, doncs, per la nit s'utilitza i funciona el servei, doncs, amb l'arribada de l'últim tren també, no? Per tant, doncs, cobrim tot aquest espectre intermodal que tenim d'altres medis de comunicació, com són el tema de ferrocarrils. I no només això, doncs, ajuda moltíssim, doncs, sobretot a urbanitzacions del nord, doncs, que no tenien aquesta possibilitat quan s'acabava la jornada laboral de pujar cap a casa seva, o bé gent que baixava a comprar a Calafell o a Segur, i també, doncs, gent que potser, doncs, volia anar a passejar, doncs tenien aquest problema, doncs, fa uns anys, doncs, que no podien baixar, però no podien tornar, no? I això, doncs, era una de les mancances que volíem corregir. També volíem corregir, doncs, el tema dels enllaços a nivell escolar, a nivell tant d'instituts com escolar. El tema dels instituts, com bé sap, doncs, hi ha les entrades, doncs, són de bon matí, a les 8 del matí, tots comencen a la vegada, tenim un municipi bastant segregat a nivell d'escoles i d'instituts, el que comporta, doncs, que tots a la vegada arribin al mateix lloc, doncs, fa que et repensis d'una manera molt intel·ligent el servei. I, per tant, doncs, una de les grans virtuts d'aquest nou contracte del bus urbà és com enllaça també amb les escoles i els instituts perquè arribin a l'hora, i també perquè marxin quan acaben les classes, no tinguin que esperar molt de temps, no? O que ho perdin perquè no arriben. Per tant, és una de les actuacions més importants també que volíem portar a terme a nivell de mobilitat, i estem parlant, doncs, que les dades que ens facilita l'empresa concessionària, doncs, estem parlant que des del primer quatrimestre hem pujat de 76.000 persones a 108.000 persones. O sigui, la comparativa d'un any a un altre, no estem parlant d'una dècada o de 5 anys, estem parlant d'un any a un altre, estem parlant d'un increment brutal. O sigui, que realment el servei necessitava aquest canvi. Uh-huh. I ha sigut molt adient fer-lo, no? No només això, s'incrementa i es magnifica encara més segons la línia en la qual fixis el zoom, no? És a dir, la línia 3, que és, perquè ho entengui tots els oients, és la línia que creua perpendicularment al municipi tenim la L1 i la L2, que són línies que podríem considerar verticals, que són de platja a muntanya, tant a Segur com a Calafell, a urbanitzacions. La L3 el que fa és cosir horitzontalment doncs, el municipi entre aquestes dues línies. Només aquesta línia 3 ha pujat un 140%. O sigui, estem parlant que l'any passat la van agafar 15.700 persones i ara estem parlant de 38.000 persones. Per tant, el sistema és eficient, millorable, com tota la vida. Com tota la vida sempre es pot millorar o fer-lo encara més òptim, no? Però realment, d'aquesta sortida que hem fet amb el nou contracte, doncs ens hi trobem que hem acertat de ple. I òbviament doncs hi ha gent a lo millor doncs que és damnificada perquè a lo millor doncs el nou traçat o el nou sistema no li va tan bé com li anava l'anterior, però a nivell d'interès general i a nivell macro és un sistema que funciona i les xifres ens avalen doncs que ha sigut una gran decisió.
0: Doncs bones dades pel transport de bus municipal, també ens vol parlar d'aquests 500 escocells dels arbres i també de voreres que estan a punt de començar, no?, a reparar-se, a arreglar-se. No sé si han començat aquestes tasques.
1: Sí, déu-n'hi-do, eh? Estem parlant
0: molts
1: d'una superfície molt gran. Estem parlant de que a nivell de paviment és aproximadament uns 40.000 metres quadrats. Sí, es faran actuacions a 472 escocells, si no recordo malament, dels quals doncs, estan repartits per tot arreu. O sigui, estem repartint escocells que estan malmesos a la carretera Barcelona, a la Rambla Nova, a la zona del Vilarenc. Hi ha un pacte amb el paper, amb els pressupostos d'aquest any, en el qual doncs, també s'arreglaven els escocells de l'Avinguda Catalunya i, per tant, doncs, també actuarem amb els diners que vam pactar amb ells. I, per tant, doncs, això arribarà a moltíssima gent, perquè els escocells, al final, d'una manera o una altra, estan al costat de la zona peatonalitzada de qualsevol vorera. Són els principals problemes perquè s'aixequin els panots, les rajoles, per dir-ho d'una manera col·loquial, i arranjar aquests forats doncs, farà que millori moltíssim l'espai urbà, l'espai que més transiten les persones, perquè les persones, com a norma general, no van pel mig del camí, a carrer, a no ser que sigui un carrer peatonalitzat. I, per tant, doncs, ajudarà moltíssim a la mobilitat personal, no? També doncs, dir que a nivell de ciutat això doncs, farà millorar el nostre pla d'arbrat, perquè també plantarem nous arbres. Aquests escocells alberguen arbres, els quals doncs, el que fan és donar millores a nivell d'ombres, a nivell de medi ambient, a nivell de ciutat, doncs, òbviament, doncs, hem de promoure doncs, que hi hagi espais verds. I, per tant, doncs, aquests 600.000 euros que gastarem amb aquestes millores de paviments i escocells immediats a les voreres, doncs seran molt necessaris, ajudaran moltíssim, però a més seran complementaris del 1.600.000 que posarem a Segur de Calafell també per arranjar també voreres, escocells, vorades i per tant doncs, perquè millori a nivell de mobilitat també el sector de Segur, no només a la zona que hem fet les obres compreses entre el carrer Rin i el carrer Loira, sinó més enllà, que ens farem amples aprofitant carrers que són adjacents a aquests, a aquest barri que hem fet una renovació integral, que també arranjarem amb aquest 1.600.000 voreres i paviments, els quals doncs, els propers mesos s'aniran veient, doncs, els veïns podran veure doncs, que es fan aquestes petites actuacions d'arranjament d'aquestes voreres immediates a casa seva.
0: Són millores que no només a Segur de Calafell, sinó també a altres nuclis, com a la platja o al nucli del poble. Estem veient aquí els diferents carrers que es van anunciar, no?
1: Sí, exacte. Estem parlant de... Són moltíssims carrers, als quals doncs, farem petites actuacions. En alguns, potser, hi ha 10 metres quadrats que s'han d'actuar, perquè el carrer està força bé i només hi ha una zona molt focalitzada. Altres són actuacions més integrals, en els quals hi ha més afectacions, perquè potser la plantació que es va fer en el seu dia doncs, no era la més adient, aquestes arrels doncs, han tingut la tendència de pujar cap a la superfície i això fa doncs, que ens desmanegui totalment doncs, el paviment i que la gent caigui, no? Per tant, doncs, el que hem de fer és corregir aquest paviment, però també en mesura del que marca i ens dictamina el pla d'arbrat que vam aprovar al ple, doncs, hem de plantar doncs, l'arbustiva o els arbres que toquin per aquella zona o amb aquelles amplades o amb aquella copa o la pretensió de ciutat que hi hagi. Això cada... no es pot plantar qualsevol cosa a tot arreu, o sigui, realment s'han de pensar la flora que tenim a la ciutat, i per això doncs, vam aprovar un pla d'arbrat que va capitanejar doncs, el meu company Laron amb molt d'èxit, en el qual doncs, ens diu exactament com hem de fer, què hem de fer, què hem de plantar, amb quines dates i de quina manera ho hem d'executar, no només a nivell de superfície, sinó a nivell de subsol. Mm-hmm. Per tant, quan fem actuacions de carrers, tenim al costat aquest manual del pla director d'arbrat que executem al peu de lletra.
0: Seguim parlant d'obres d'urbanització, i és que han començat les obres d'urbanització del nou Esclat, d'aquest nou supermercat a tocar del barri de la zona de Cal Bulevà, i també als carrers hi ha una millora d'aquesta zona, no?, urbana?
1: Sí, realment és una zona doncs, que estava pendent de desenvolupar. És és l'eixample sud del poble, en el qual doncs, hi havia carrers que eren cul de sac. A nivell de planejament doncs, estava resolt i, per tant, doncs, s'havia d'executar la continuació d'aquests carrers amb aquesta rambla. Ja va ser una primera actuació ja fa uns anys, quan es va retirar la línia de molt alta tensió, la qual doncs, va alliberar tota aquesta franja verda, tot aquest eix transversal que tenim al municipi, que el creua de costat a costat, i en concret, doncs, amb aquesta zona central entre poble i platja, la qual doncs, ha agafat una nova centralitat i que cada vegada doncs, té més presència a nivell d'activitat esportiva, a nivell social i ara, doncs, en aquest cas, doncs, també a nivell comercial. No? L'ubicació d'aquest nou Esclat, aquest supermercat, que aproximadament tindrà uns 3.000 metres, és pràcticament bessó el que van construir ara fa un any a prop del nostre municipi, a Cunit, els companys de Cunit. És un edifici de primera línia a nivell comercial, amb un producte molt bo. Hi ha un acord doncs, entre l'alcalde i la direcció doncs, que hi haurà una contractació molt potent de gent del poble a nivell de llocs de treball. Es parla fins i tot de 100 persones que podrien doncs, a nivell assolir com a contractació. Per tant, això ajudarà moltíssim a nivell d'ocupació, municipal de gent que hi visqui, doncs, que pugui trobar feina de qualitat amb un indret totalment nou i consolidat. I a nivell de ciutat doncs, acabarem aquests carrers que estaven tallats ja històricament, els quals continuen i s'enllacen doncs, amb una rambla doncs, que també desenvolupa doncs, el promotor d'aquest supermercat, perquè ha de desenvolupar doncs, tota la urbanització. I per tant, doncs, en aquest sentit, tanquem aquest cercle d'aquest sector doncs, que quedava pendent de resoldre a nivell de planejament. Però no només això. Estem parlant doncs, que tenim projectes immediats, que suposo que m'hi preguntaràs també ara de manera continuada. Són projectes de ciutat i són projectes que, a més, vinculen amb la recent aprovació i otorgació del pla de barris que hem aconseguit. Per tant, doncs, d'aquesta manera i amb aquesta estratègia que portem a nivell urbana i a nivell d'urbanisme municipal, doncs podrem acabar de desenvolupar tot aquest sector.
0: Això li volia preguntar, vinculat en aquesta zona del supermercat Esclat, també hi ha el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès, un projecte també molt interessant i que és imminent, això, regidor?
1: I tant. De fet, és la primera actuació que farem d'obra civil i implantació d'espai públic, que ve cofinançada amb el Pla de Barris, en el qual doncs, ja hem fet la modificació de crèdit, perquè el pla doncs, ens ho van donar a principis d'any en el qual doncs, el pressupost ja el teníem totalment cosit, en el qual hem tingut que fer una modificació perquè la notícia va arribar a posteriori de l'aprovació i, per tant, doncs, això ens ha comportat fer aquesta modificació per fer aquesta dotació i començar aquest projecte, un projecte doncs, que ja teníem en cartera el Partit Socialista, un projecte doncs, que volíem desenvolupar i ja l'havíem encarregat, fet i aprovat. Per tant, estem parlant de independentment de que haguéssim tingut el pla de barris, és un projecte que haguéssim fet, haguéssim executat dins d'aquesta legislatura, i estem molt satisfets, perquè a més això ens ajuda a tindre aquest cofinançament amb el pla de barris, ens permet tancar doncs, aquest àmbit per la part sud, que era l'últim projecte de la part sud de l'àmbit del Pla de Barris, que és aquest carril bici Priorat Gironès. És un tram, és un primer tram. Com ja he dit, doncs, el nou esclat desenvolupa en un part d'aquesta rambla. El segon tram és el que desenvoluparem nosaltres, que és aquest espai doncs, que podríem dir de manera col·loquial que és el que hi ha davant de l'Skate Park. És aquesta raspa de terra i vegetal doncs, que la desenvoluparem per a fer aquest carril bici. I tal com vam planejar en el passat amb l'EMUS i amb el PEMUS, en el qual doncs, ja vam insinuar amb aquell estudi doncs, les possibles artèries de carril bici que eren adients no només amb les tendències ciutadanes, sinó coherents amb el planejament, que també de manera sinuosa en el 2011 ja es van deixar certs eixos de carril bici. D'aquesta manera podrem continuar doncs, aquesta antiga línia d'alta tensió, aquesta zona verda que l'albergava, doncs, ser continuistes amb aquest carril bici cap amunt, anar a buscar doncs, els eixos principals i doncs, fer-ho a trams, aquest carril bici, que és una de les assignatures pendents que ja estem desenvolupant del municipi de Calafell, ja que doncs, el tema de la mobilitat personal és un tema que els últims anys doncs, ha pujat en escreix, molt necessària, i a més és el creixement natural de la mobilitat urbana sostenible de qualsevol municipi i qualsevol ciutat.
0: De fet, aquest és un primer tram d'una xarxa ciclable, no?, que pugui conviure amb el trànsit rodat, amb els vehicles i també amb els vianants, no? Hi ha planificada una xarxa molt més que no aquest primer tram.
1: Totalment d'acord. De fet, estem parlant dels carrils bici, no és només pintar el terra, o sigui, el tema del carril bici poden circular per diferents indrets, hi ha zones que són compartides, com comentaves, amb vehicles que tenen una velocitat restringida, hi ha altres zones doncs, com són antics itineraris o zones verdes que enllacen amb aquests carrils bici, hi ha altres zones doncs, que ja són amb paviment en dur, en ferm, amb una divisió de protecció, ja pot ser física o vegetal. O sigui, realment, doncs, el carril bici té diferents modalitats. Sí que doncs, està pensat perquè hi hagi una zona ciclable amb una coherència d'on va i d'on ve, o sigui, els fluxos de la gent.
0: De fet, va haver-hi un estudi no? de mobilitat prèvia a tot el planejament, no?
1: Exacte, que és aquest PEMUS. Però no només això, també hi ha una ruta ciclable, que és l'Eurovelo, que és una ruta que travessa molts municipis, la qual també ens travessa per Calafell, això està publicat. I també ha de ser coherent amb això, perquè els turistes que fan turisme de bicicleta també creuen per Calafell, seguint aquesta ruta de l'Eurovelo. Per tant, hem de pensar que la mobilitat interna de la ciutat, de la gent, doncs, és de principal interès, però també és de principal interès com es travessa el nostre municipi d'un municipi a un altre, perquè la gent s'hi mou, a més fa esport amb la bicicleta, i no només ho fa per dins del municipi d'una manera d'arribada a B, no? sinó que fan esport i es mouen pel municipi. Això és important que ho tinguem present i aprofitar doncs, totes les infraestructures que tenim, aprofitar els espais, fer-los més òptims. Tenim molts espais i moltes infraestructures que s'utilitzen d'una manera col·lateral que es poden fer-se també servir per zones ciclables. Per tant, aquesta nova tendència de circulació de ciclista doncs, l'hem d'explotar, hem de ser molt òptims a l'hora de desenvolupar-la, hem d'aprofitar tots els estudis que s'han fet de mobilitat i hem de ser molt conseqüents a cada vegada doncs, que fem això. pensant sempre doncs, en la ciutat i pensant en la pacificació dels carrers i la utilització racional de tots els usuaris, no només els ciclistes, sinó els vehicles petits, els cotxes, els camions, i que doncs, la mobilitat és un tema de ciutat superimportant que abans doncs, no era possiblement la punta de llança on s'hi fixava la gent, però cada vegada doncs, la mobilitat ha agafat una tendència, una importància molt gran als municipis, i doncs, a Calafell doncs, tenim un municipi molt dinàmic, molt viu, que necessita que estigui ben pensada com això que estem fent.
0: Regidor Miguel Ángel Berín, el regidor portaveu del grup dels socialistes de Calafell. Arribem al final d'aquest temps de ràdio de portaveus. Última edició d'aquesta temporada. Les farem a partir del setembre. Que vagi molt bé l'estiu, a gaudir, però també a seguir treballant, regidor.
1: Sí, això esperem. Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bon dia.
1: Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Li posem música també a aquestes 4 hores de ràdio, aquestes 4 hores de programa en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquesta és la cançó de l'ESO amb One Republic, això que es titula In Your Eyes. Hem arribat a les 10 i un minut del matí.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I avui a Calafell Ràdio volem parlar de cooperativisme. Avui volem posar el focus en l'economia social, en aquest cooperativisme i sobretot en les cures, un sector essencial per la vida, però sovint invisibilitzat. Ho farem coneixent de prop l'experiència de Cooperem i Més. Es tracta d'una cooperativa del Baix Penedès, formada per dones que han decidit organitzar-se per dignificar la seva feina i oferir un servei de qualitat a persones en situació de dependència. Ens acompanya la Esther Hidalgo, és cofundadora de l'entitat Cooperem i Més. Esther, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com va tot?
2: Molt bé, molt bé. Molt contenta. Volíem vindre agraint a la comunalitat de Calafell aquest espai que ens heu deixat, perquè creiem que la nostra feina, que és fer serveis a domicili, sempre ha estat i està molt denostada. Li volem donar una mica de visibilitat i després d'una molt mala experiència que vam tindre amb la nostra darrera empresa, vale? L'empresa va plegar de cop, es van quedar una sèrie de dones treballadores, molt treballadores, sense feina. Llavors va ser quan se'ns va ocórrer la idea de ostres, per què no ens juntem? Ens coneixem totes, ens juntem, i per no dependre de ningú, per prendre decisions i perquè la cosa funcioni millor o pitjor, fem ben cooperativa. La nostra feina és molt d'iniciativa social, és molt de social, som persones que treballem per persones, i vam decidir, vam creure que aquesta era la millor manera de funcionar, sent cooperativa. Per nosaltres i pels nostres usuaris, tenint en compte que quan una empresa privada plega, com va ser el nostre cas, va desaparèixer i nosaltres seguíem donant aquest servei sense cobrar la nòmina. Perquè, clar, és una feina molt especial. Llavors vam decidir seguir endavant fins tindre tot muntat sense cobrar les nòmines que ens corresponien.
0: Clar.
2: Llavors nosaltres vam pensar que la millor manera de que ningú tornés a fer mal, ni a nosaltres ni als usuaris, era la manera de tindre una consciència social, com és la nostra. I vam pensar que el cooperativisme era el que millor representava a una sèrie de treballadores amb altra consciència social, prenent les nostres pròpies decisions, tant per bé o per mal, a vegades, però sempre anant a la una.
0: I en aquest procés de constituir-vos com una cooperativa, qui us assessora, qui us ajuda?
2: Tinc que reconèixer que quan vam començar, el primer pas va ser anar a l'Eina, van decidir anar a l'Eina perquè ens ajudin a veure què podem fer, però és realment complicat. És curiós, no?, que una cosa que és tan bona per tots, perquè a més economia social i tot és bo amb les cooperatives, no se'n sortíem, no teníem manera de fer-ho, i llavors van comptar amb l'ajuda de Copsetània, de la Maria, i aquí se'ns va obrir un món. És un far, o sigui, ella ens va ajudar a constituir-nos, a fer, a desfer. I, bueno, ja portem quasi un any funcionant, treballant, i la veritat és que ens ha anat molt bé perquè tenim la fidelització dels usuaris nostres, de l'altra empresa, que quasi tots s'han vingut amb nosaltres, i usuaris nous. El boca a boca, el parlar amb un, parlar amb un altre, contactes també amb la Sínia, que ens ha ajudat molt, ens ha proporcionat. També hem fet una mica de ruta per les regidories socials de tots els ajuntaments, o de quasi tots, i, bueno, i la veritat és que ens està anant força bé. Costa.
0: Per què costa?
2: Bueno, costa perquè és un camp molt gran d'economia submergida que hi ha en aquesta feina,
0: sí.
2: De gent no professional, tots els aspectes, es pot fer i es fa. Però jo, si em permets, que estic aquí, m'agradaria que tota aquesta gent que està en economia submergida sabés que es pot treballar bé, que es pot estar assegurada, si no en tema cooperativa d'una altra manera, per donar també professionalitat al servei, que no és fàcil. Tenim la idea de que una auxiliar de geriatria o un servei a domicili és entrar, rentar, mal anomenades rentaculos, que es diuen, deixa'm permetre que ho digui, és molt. Mm. O sigui, aquí tens un àmbit social amb els usuaris tremendo. O sigui, no és la higiene, no és només l'alimentació, és medicació, és fer el possible perquè s'integri un altre cop o se reintegri un altre cop a la societat, perquè puguin sortir a caminar, perquè no estiguin tancades a casa. Llavors, jo reivindico molt donar-li el valor que mereix aquesta feina, que no se li dona. No se li dona. Els sous són irrisoris. Les hores són moltes. O sigui, horari laboral no tens, pràcticament, perquè sempre has d'anar combinant les necessitats d'una persona i tu t'adaptes a aquestes necessitats. I també per això, egoistament, la cooperativa ens ajuda molt, perquè l'estem fent a la nostra mida, als nostres recursos.
0: Aquestes desavantatges que ens explicaves, doncs el fet d'estar a través d'una cooperativa, podeu millorar aquestes condicions?
2: Hem millorat perquè tot repercuteix una miqueta en el benestar nostre. O sigui, no, quan una feina no és només, no priva només el benefici, com és en el cas de les privades, i en aquest cas, en el nostre sector és així, com en molts, pots funcionar d'una altra manera. No et preocupa tant el benefici, que també, sinó que el sou sigui un sou digne.
0: Sí. I les condicions també.
2: I les condicions laborals, el mínim nostre és l'estatut de treballadors. Mm. A partir d'aquí, es tira endavant, es tira amunt. Més condicions laborals, més integració familiar, o sigui, tot funciona tal i com altres, com a 9 persones, 9 dones.
0: Sou 9 persones que esteu en aquesta entitat?
2: Som 8 persones.
0: Sou 8.
2: 8 dones, de totes les edats. Ja et dic que molt conscienciades, molt a feina, molta experiència amb la feina, i ens hem fet nostra la cooperativa i ens hem fet nostres la situació laboral que tenim, i a poc estem treballant bé, a gust, i cobrant més diners.
0: On teniu la seu?
2: La seu la tenim aquí a Calafell, al Vilarenc.
0: Ah.
2: Sí, al coworking.
0: Sí.
2: És, hem de tindre una seu, però nosaltres realment estem al carrer sempre.
0: Sí, clar, la feina vostra està fora.
2: Clar. I, bueno, i estem molt bé, molt a gust. Ens hem trobat molt a gust. Tenim...
0: Totes les persones que integreu la vostra entitat, sortiu d'aquesta empresa que plega?
2: Ara mateix totes.
0: Totes, eh?
2: La idea nostra és...
0: Hi havia més persones que es van quedar pel camí perquè no els hi convencia una miqueta la proposta de la cooperativa?
2: Sí, però perquè... A veure, ara puc dir la paraula una mica... És complicat. Quan no tens una persona que digui, un cap que et digui fes això, que és com una mica més senzill per tot, no? Clar, a l'hora de prendre decisions, totes som diferents.
0: Clar.
2: Ahir des que tindre molt clar que realment no és, això no és una cosa personal. O sigui, ho fem tot assembleari, cada decisió que es pren de manera entre les 8, i aquí tens que tu donar l'opinió sabent sempre que la majoria guanya i que és pel bé comú, sempre, no? Bueno, hi havia gent que això li se li feia una mica feixut, que entenien, tu, no sé per què, quan preguntes per cooperatives, tothom acostuma a dir que no acostumen a sortir bé.
0: Potser per desconeixement?
2: Jo crec que és desconeixement. Jo crec que és desconeixement perquè si tu tens 8 persones que tenen el mateix objectiu, que és que la cosa funcioni, a veure, no és senzill, però és factible, és molt factible.
0: Esteu en condicions igualitàries? Totes les persones que integreu?
2: Sí, totes.
0: Això
2: totes.
0: No complica una miqueta l'organització?
2: No, perquè estem, o sigui, tenim, encara que no tinguem un cap aparent,
0: sí,
2: o sigui, hi ha una persona
0: així...
2: que es dedica a la tesoreria, hi ha una persona que es dedica a la coordinació, ja està la presidenta, vull dir, hi ha rols dintre de la cooperativa que fan que la cosa funcioni. El que realment es porta en assemblea són les decisions importants. El dia a dia, el que ja va... El que conlleva portar la cooperativa, totes estem d'acord en que una persona porti la coordinació, una altra ha de portar la tesoreria, no pot ser d'una altra manera. És només quan prenem una decisió que pot ballar una mica la història de la cooperativa, quan prenem decisions importants. Llavors és quan decidim amb assemblea.
0: Clar, sou professionals que us dediqueu a les cures de persones. De quin àmbit, d'aquestes persones?
2: Tots àmbits. Nosaltres fem des de persones discapacitades, iaios... o no tan iaios, qualsevol persona que tingui una necessitat per cuidar a una altra persona ens truca i nosaltres anem i, bueno, I jo sempre dic una cosa que m'agrada molt comentar quan em pregunten una mica aquesta feina, no? Perquè realment jo sóc de les que crec que no la pot fer tothom. Jo ho crec sincerament. Hi ha moltes vegades que la gent diu, venga, va, que no tinc feina, faig això, que hi ha sortida.
0: Però es necessita uns coneixements previs, sí, també, una formació, també.
2: Clar, és que no és fàcil.
0: No és senzill, exacte.
2: És que si tu poses una persona que tu estimes, si vols que la cuiden amb unes mans, que no saben el que és una nafra en primer grau, una nafra en segon grau, o una nafra en tercer grau, i no sabes de quina manera han d'actuar per solucionar això, tenim un problema. Mm. Però és que, a més, no és només arribar i ja està. O sigui, jo sempre dic una frase que m'agrada molt, que és senzilla d'entendre, i és que nosaltres, quan obrim una porta, no sabem què ens trobem.
0: Yeah.
2: Hi ha moltes persones que viuen soles.
0: Mm.
2: Moltes. I el nostre objectiu és, quan tanquem aquesta porta, que la persona estigui millor.
0: Ah.
2: Que estigui molt millor de quan hem entrat. I una cosa que es diu tan fàcil i tan senzilla, realment no és fàcil perquè, clar, tens una integració, no és només higiene, és psicologia, és saber parlar, és la confiança que agafes amb aquesta persona. Entres tu, entres en el seu món per fer-li tot molt més fàcil.
0: Un cop engegueu el vostre servei, ens deies ara fa un any aproximadament, com arribeu a les persones? Com arriben els clients, diguem?
2: Bueno, els clients, sí, nosaltres vam fer...

0: tens, per almenys els moments de cura, els moments de cura sí que busquen professionals. I aquí és on estem.
1: Ens deies que fins i tot si aquesta xarxa de clients incrementa, esteu vosaltres obertes a incrementar més companyes, sí, o més persones que us puguin ajudar? Tots sou dones, no, ens deies?
0: Tots som dones, però no per res, sinó perquè la situació
1: ens ha portat
0: a això. Perquè ja érem dones, al sempre hi som. És veritat que és que també és una cosa que jo vull reivindicar, que és un ofici, com hi ha molt oficis d'homes. En aquest cas són les dones. Les dones grans tenen certa reticència que un home els pugui fer genes i els pugui fer segons quines coses. Això canviarà, per sort, segurament. I el nostre objectiu d'ara és introduir més cooperativistes. Fer-nos més grans. O sigui, portar aquesta... vendre una mica aquest projecte a més gent. I, de fet, és el que farem properament, buscar cooperativistes.
1: Una altra de les preguntes que et volia fer és que, clar, ara tenim el... no sé, tinc la sensació de que cada vegada es necessita més el servei de persones com vosaltres, no? Les persones grans viuen més anys, malauradament, no sé, sentim com més malalties, no? Que arribem en situacions que a vegades no són gaire desitjades, no?
0: Correcte.
1: I que necessitem, abans de tancar o de posar, permetem l'expressió, una persona, sí, en un centre, doncs on millor estan potser és a casa, no? I incorporar, doncs, a les seves cures, doncs, una persona com vosaltres, no?
0: Sí, sí, sí, és curiós perquè a vegades jo ho parlo amb els usuaris nous que tenim, i el fet de posar una persona aliena dintre de casa teva sempre s'hi produeix una mena de reticència. Jo ho entenc, eh? Jo ho entenc. O sigui, jo entenc que tu estàs a casa teva i més les dones d'abans, que són cuidadores nates. O sigui, les dones d'abans són cuidadores, en
1: però
0: essència.
1: Però això s'està perdent mica en mica. Jo ho dius, les dones d'abans.
0: Sí, bueno, perquè ara tenim, per sort, tenim altres inquietuds.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui,
1: evident,
0: som cuidadores,
1: treballa,
0: però...
1: treballa, passa, claro, moltes hores fora de casa.
0: Però abans sí, abans
1: i a vegades,
0: eren...
1: sí, a vegades les filles, sobretot,
0: clar,
1: cuidaven,
0: clar,
1: dels,
0: clar,
1: pares, quan es feien grans i potser necessitaven aquestes cures, aquesta atenció, però ara, cada vegada, la dona...
0: Per sort,
1: de forma, sí, sí, de forma igualitària, doncs, també surt a treballar cada matí,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i no només és la dona que ha de cuidar, sí, aquestes, sí, persones, sinó també l'home, o fins i tot, doncs, recórrer a serveis com el vostre, no?
0: És que a més, jo hi ha una cosa que per això t'ho deia, no? Que encara que la gent tingui molta reticència a entrar alguna persona estranya a casa, però bueno, però deixa'm que ja aprofito i dir-te, si tu fiques una persona a casa teva tenint el recolzament d'un ente, d'una cooperativa, d'una empresa, més igual, sí, el que vulguis. O sigui, tens una fiabilitat de que aquí hi ha persones darreres. Una assegurança, saps que si te falla una, anirà una altra, saps que si una persona se posa malalta, que pot passar, o té un problema, anirà una altra. Però una vegada que tu entres, estàs amb l'usuari, amb la persona, te la guanyes, tothom diu el mateix. Hòstia, ho diríem que haver fet molt abans. Al final és això, perquè, com tu dius, i jo sé, les dones abans eren cuidadores nates, ara per sort tenim inquietuds, tenim professionalitats i fem altres històries, i és ajuda. És una ajuda extra per no arribar al final al punt de tindre que ficar amb una persona en una residència, que al final, al cap i a la fi, segons com estigui aquell usuari, nosaltres mateixes a vegades diem no, ella estaria millor en una residència. Nosaltres valorem.
1: Ara que esteu ja establerts com a cooperativa, que sembla que la cosa ja rutlla, que funciona, quin seria el següent pas? Cap a on va?
0: Tenim projectes. Empresa. Tenim projectes molt bons. Tenim un projecte d'iniciativa social que estava ficat dintre de la comunalitat de Calafell d'aquest any.
1: Sí.
0: Que per lo que sembla no, la cosa no sabem.
1: Bueno, no continua el projecte, sembla ser.
0: Ja està, sembla ser que no. Bueno, ho tenim per poder fer-ho en un altre moment, quan puguem. Ara estem una mica més liades, que és una mica donar suport al cuidador no professional, al familiar. O sigui, sempre ens posem l'enfoc, com ha de ser, amb la persona dependent, però potser s'hem deixat de banda una mica de cuidar el cuidador. Però no el professional, que ja té les seves ajudes, sinó més el familiar. Un punt de suport en algun moment donat, que no sàpiga com fer una cosa o que psicològicament estigui una
1: això
0: mica feble.
1: Això t'anava a dir, emocionalment, a vegades no,
0: clar,
1: és fàcil, no? Estar cuidant una persona malalta, no? Per exemple, la teva esposa, el teu marit,
0: i més
1: un
0: quan
1: fill,
0: hi ha, i més
1: un
0: quan
1: pare,
0: hi ha,
1: una mare...
0: I més quan hi ha sentiments.
1: Quan hi ha sentiments, no? Aquest lligam emocional, sí, i de família, no?
0: Doncs pues és un gran projecte que tenim, que mirarem de com fer-ho, ja se'n sortirem segur, ja anirem demanant aquí i allà. I un altre projecte que tenim, que aquí esperem que tot surti bé, que és, com també sabem que tenim...

0: problemes per transportar el transport, de portar la gent a la Creu Roja, deixar el que és el seu servei de transport. Hi ha una carència de portar gent de casa seva als centres de dia, i per aquí també volem tirar i volem agrandar una mica, furgoneta, disponibilitats. Bueno, sí, tenim, per això necessitem gent que s'animi, gent.
1: Aquests recursos a càrrec de qui anirien?
0: Aquests recursos són, un és iniciativa social.
1: Clar.
0: Perquè nosaltres som d'iniciativa social. Això no hi ha, aquí no hi ha benefici. Aquí hi ha una ajuda, aquí hi ha un complement a la societat, una ajuda a lo que és a la societat. I l'altra, pues, nosaltres com a cooperativa, perfectament, aquest servei de transport es pot donar. Estem preparades ja, nostres estatuts, preparats per fer aquest tipus de servei.
1: Aquelles persones que vulguin contactar amb vosaltres, que vulguin, que necessitin els vostres serveis, que vulguin parlar amb vosaltres, què han de fer? On s'han de dirigir? On poden trucar? No sé.
0: Pues mira, jo ho tinc... M'he portat aquí la xuleta. Qualsevol persona que necessita ajuda de qualsevol tipus, no us talleu en trucar, perquè a vegades les coses semblen que no i sempre es pot ajudar. Us podeu adreçar al telèfon 622-249-769.
1: Repeteix, Esther, sisplau.
0: 622-249-769. També tenim la pàgina web www.cooperemimes.com. www.cooperemimes.com. Perdona, i també tenim
1: xarxes
0: Instagram.
1: Socials, teniu xarxes socials, Instagram.
0: Instagram, arroba cooperemimes.
1: Molt bé.
0: Ens trobareu... I tenim un info també, perdona, ho diré per si un cas, info@cooperemimes.com.
1: Doncs avui hem parlat amb l'Esther Hidalgo, que és cofundadora de l'entitat Cooperem i Més. És aquesta cooperativa del Baix Penedès formada per dones que han decidit organitzar-se per dignificar la seva feina i oferir, com dèiem, un servei de qualitat a les persones en situació de dependència per fer aquestes cures. Doncs, Esther, gràcies per venir a la ràdio, per explicar-nos-ho, que vagi molt bé, molta sort, i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia.
0: Adéu.

0: una cançó. És el títol d'aquesta cançó amb el Joan Dausà, que també ens agrada acompanyar-los a la seva proposta musical. Arribant a les 10:23, moment d'una aturada, una pausa, en un moment l'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser, i per última vegada també aquesta temporada, Espai de les Escoles. Anirem avui a l'Escola La Ginesta i una estona que compartirem amb els alumnes d'aquest centre educatiu i amb el David Burillo, que ja es troba a l'escola. Tornem de seguida, que ningú es mogui de la nostra sintonia.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
0: 4 minuts, arribem al punt de 11:15. Abans a les escoles, el que fem és escoltar els titulars del dia, l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor, amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny, al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga, emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. CUNIT impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per conscienciar sobre la Mediterrània.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El Calafell a Menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Resto i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: 10 i 28, vinga, animi, cap a les escoles. Últims dies del curs escolar 2025-2026, també últims dies d'aquesta temporada radiofònica. Cada dimecres hem estat a un dels centres educatius de Calafell. I avui, per última vegada també aquesta temporada, l'Espai de les Escoles ens porta fins a Segur de Calafell, l'Escola La Ginesta. Allà s'hi troba el David Burillo, molt ben acompanyat. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, estem aquí a La Ginesta, com bé dius, i també, com bé dius, són els últims dies de l'escola i es nota una mica també en els nervis i la il·lusió i les ganes que tenen ja de vacances. Per tant, doncs, mira, tenim aquí uns alumnes de cinquè de primària que ens parlaran d'un projecte que han fet amb uns contes, ens parlaran també de vela i, per tant, doncs, res, anem a parlar amb ells i elles. Molt bon dia, nois, noies.
2: Bon dia, em dic Noa de l'Amo Medina.
1: Explica'm, Noa, una mica això que m'estàveu explicant ara dels contes. Què és això dels contes? Què heu fet?
2: Que hem fet uns contes i ara els... com les farem als nens d'infantil.
1: Heu fet uns contes, això què vol dir? Que els heu creat vosaltres o que els heu adaptat o heu fet alguna altra cosa? Quin és el teu nom?
3: I ara Albertengo, de la classe 5C, i els hem adaptat perquè siga una miqueta també educatiu.
1: I què vol dir adaptats? Quins contes heu agafat, per exemple?
3: Per exemple, els tradicionals com Blancaneus, La rata escombrava l'escaleta, Rinxers 2...
1: Molt bé. I ja els heu pogut llegir, aquests nens i nenes? Ja els han escoltat encara o no?
4: No els hem pogut fer encara.
1: Quin és el teu nom, que no l'havies dit?
4: Lara Mestre Soto.
1: Molt bé, Lara. Doncs encara no els heu llegit. Expliqueu-me llavors doncs, com ha estat aquest procés de creació d'aquests contes.
3: Que no seran llegits, seran fet com teatre.
1: Ah, no seran llegits, seran fets amb teatre. Expliqueu-me una mica això. Llavors, heu assajat una mica, ja ho esteu assajant. Expliqueu-me.
3: Amb diàlegs i ja ho tenim quasi tot, ho farem demà.
1: Quant de temps porteu practicant aquest conte, aquests contes?
2: Dues setmanes, entre dos i una setmana. Estem fent els contes i demà els farem a I3, a I4 i a I5.
1: Molt bé, per tant... Esteu ja amb els últims preparatius. Aquí tenim un grup de nois. Nois, expliqueu-me també, digueu-me primer el vostre nom i com ha anat això de la creació d'aquests contes.
5: Em dic Màxim i això ha anat bastant bé, però si algú no s'ho aprèn, doncs el conte ja no es pot fer bé perquè falta algun que ha de fer de personatges.
1: Molt bé. Doncs expliqueu-me també vosaltres com estan en aquest projecte dels contes, què és el que us està agradant més d'això.
6: Jo em dic Naila Drover Castrien i el dels contes està anant bastant bé. Encara falta aprendre una mica més els diàlegs, però avui hem fet una prova a la classe. Cada grup de la classe explica el seu conte i la veritat ha anat bastant bé perquè el diàleg i tot s'ho han après bastant bé. Però faltaven encara preparatius, disfresses que encara havien de portar i moltes coses més per millorar.
1: Això us anava a preguntar. Entenc que a part dels diàlegs i aprendre-us totes aquestes coses heu hagut de pensar doncs, un vestuari, una escenografia... Com ha anat això?
7: Jo em dic Aran Rivillas i de moment estaran genial i sí, com dius tu, hem de portar disfresses i tot això. Per exemple, jo faig el conte de les ratetes que escombrava l'escaleta i jo sóc el narrador, per exemple, tindré que anar, jo què sé, amb una corbata o alguna cosa així per vestir bé.
1: Molt bé, mira, aquí ja m'estaven dient el primer conte, expliqueu-me la resta quin conte esteu fent vosaltres.
2: Jo he fet la Rapunzel. I jo sóc la bruixa. I està el Nael també, que ha fet el narrador.
1: Nael, aviam, explica'm llavors una mica més com ha estat preparar-se aquest narrador.
6: Bueno, ha estat apuntar-se tot el que havies de dir de la història, llavors havies de fer unes imatges per Canva per després ficar com escenes perquè els protagonistes poguessin actuar i el narrador havia de... quan passa la història havia de canviar de pàgina.
1: Molt bé. La resta, quins contes heu anat fent? Algú que m'ho pugui explicar? Digue'm.
4: Jo estic fent el conte de la Neguet Lleig, jo sóc la mare i la veritat és que tinc molt diàleg, però m'ho he après en no res, però sí, ha estat molt divertit el de estudiar tot això, perquè ajuda molt a, per exemple, quan siguem majors, doncs podem fer una obra de teatre a l'institut o a la universitat, si ho fem, clar.
1: Us agrada això del teatre? Algú d'aquí li agrada el teatre?
8: A mi sí, m'encanta, però no sé actuar del molt bé. Jo vaig en el mateix grup que l'Aran i vaig de la rateta.
1: Que guai, que divertit, nois, noies. Doncs llavors, és un projecte molt divertit. Entenc que durant tot aquest procés us ho heu anat passant molt bé i que ara ja queda molt poc per presentar-ho demà.
0: Doncs sembla que hem perdut la connexió. Intentem recuperar-la.

0: Doncs avui l'aparell que permet aquestes connexions en la distància doncs està fallant, em sembla que era problema de bateria. Tenim ara ja el David al telèfon. Hola, David, ens escoltes?
1: Hola, molt bon dia. Sí, sí que us escolto.
0: Doncs
1: sí.
0: Vinga, acabarem aquest espai des del telèfon, ja que avui l'aparell doncs ens està fent la guitza una miqueta. David, endavant, exacte. Us seguim escoltant.
1: L'aparell ha decidit acabar.
0: Sí.
1: I mira que l'hem carregat aquest matí, però doncs, bueno, continuem, nois i noies, encara no hem acabat la secció. Si us sembla, parlem una mica del projecte de vela, que m'heu dit que em volíeu parlar del projecte de vela. Què em podeu explicar d'això?
2: A vela, quan acabem, ens donen l'oportunitat d'entrar a la Lliga Blava, que, per exemple, jo estic a la Lliga Blava, i aprenem els rums i també aprenem a com muntar un vaixell d'aquestos de vela. I també hi ha vegades on ens posem neoprè, però ara a l'estiu no ens posem molt el neoprè. Simplement quan hi ha molt de fred al mar, però està molt bé la Lliga Blava.
1: Digue'm, explica'm tu també, que veig que aixeques la mà.
3: Que l'activitat en si és t'orienta una miqueta en el que és la vela i logo, després si vols centrar-te més en això, ja te pots apuntar, però doncs, que comunica el que tens de fer, i això. També a vela ens ensenyen les seccions, les parts que té el bar.
1: Molt bé. Vosaltres, nois, per aquí, us heu passat bé fent aquest projecte de vela o què?
4: Sí, ens ho hem passat molt bé, però no solament hem anat amb vela, sinó també hem anat amb Tamarà, i els vaixells eren d'una marca que es deia Lúdico.
1: Molt bé. Doncs, nois, ara acabant la secció, ja hem parlat a vela, ja hem parlat del vostre projecte. També volíeu parlar d'apadrinament lector, pot ser, que éreu padrins lectors. Algú m'ho pot explicar? Vosaltres, que hem parlat potser menys, expliqueu-me una mica en què consisteix aquest projecte.
4: Això consisteix en que nosaltres, que som els padrins lectors dels nens petits, infantil, hem agafat llibre d'allà a la classe, i nosaltres, com a padrins lectors, els hem llegit als nens perquè puguin llegir millor, llegir al final, ja puguin expressar-se, parlar, i així se'n guantenen una mica.
1: Molt bé. Molt important i molt interessant tot aquest projecte. També, Ferran, ara sí, per acabar, nois i noies, queden molts pocs dies per acabar el curs. De fet, mira, ja m'esteu assenyalant amb els dits que queden 3 dies, ho teniu ben clar i ho esteu comptant. Per tant, què fareu aquest estiu? Teniu ganes ja de passar a 6è?
2: Jo tinc moltes ganes d'anar a 6è, però aquest estiu no podré anar a Cuba per les comissions que estan, però si hi ha algun tipus de coses a passar, de no anirem a un càmping o a un hotel a Madrid, no sé, al que sigui, doncs ja anirà jo. Però el meu plan o el dels meus pares seria o anar a un esplat.
1: Molt bé, clar que sí. Expliqueu-me també vosaltres per aquí.
5: Jo al principi no m'agradava anar a fer, però després, perquè tinc una germana major i m'ha dit que és un repàs.
1: Molt bé, clar que és un repàs de tot primària i de fet s'acabarà tota la vostra etapa potser més infantil abans d'anar a l'institut. Veig que aixeques la mà també, què vols dir-me?
6: Jo també aquest estiu aniré a Andorra i aniré al PortAventura i al Caribe, que és de PortAventura, que és el
1: parc aquàtic, sí. Veritat? Molt bé, veig que no parareu, digue'm tu també que aixeques la mà per aquí.
7: Jo aquest estiu aniré a unes colònies que estan a Caralps, també aniré a Anglaterra i a Menorca.
1: Home, ja, molt bé, molt bé. Mare, i per aquí, explica'm.
8: Jo tinc moltes ganes d'anar a 6è. A part de que serem els més grans de l'escola, aquestes vacances m'aniré a Grècia, m'aniré una mica allà a la platja amb els meus pares i la meva germana, i res, m'agradaria molt ser ja estar a 6è, si ser els més grans.
1: I per acabar, per aquí tens ganes de que arribi 6è, què faràs aquest estiu?
9: Bueno, jo tenia pensat d'anar a unes colònies, a uns campaments, 7 dies a l'aire lliure, que dormim en campanyes, la nit és superfreda, menys 2 a vegades graus, i bueno, per allà fem activitats, anem amb bici, fent rafting, moltes coses.
1: Molt bé. I última intervenció, que aixeques la mà, digue'm per aquí.
2: I també pot ser que jo vagi a l'esplai
10: de... Passa que no tinc res a veure,
2: la...
10: no pinto res.
2: La blava de...
10: Meravellós, bueno, documental. Va.
2: Que hi ha com... Podem fer kayak, podem fer vela, catamarà i tot aquest tipus de vaixell.
1: Molt bé, clar que sí, és que hi ha moltíssimes propostes. De fet, mira, que no volíem parlar, però veig que aixeques la mà, digue'm.
2: Que jo tinc moltes ganes d'anar a CC perquè també farem quasi totes les coses que fan, perquè també farem unes acrobàcies, farem la graduació i tinc moltes ganes.
1: Molt bé, doncs, Ferran i audiència, com veieu, doncs, hem començat amb una intervenció que tenien una mica bastanta de vergonya, però ara no paraven d'anar aixecant les mans. Per tant, doncs, hem parlat una mica del que han anat fent el més destacat aquests últims dies de curs. I re, nois, noies, que vagi molt bé l'estiu, si us sembla. Ens acomiadem de l'audiència i diem entre tots adeu a la vegada o què? Sí? 3, 2, 1...
2: Adeu!
1: Doncs gràcies, Ferran, que vagi molt bé i a veure si s'ha pogut sentir amb aquests problemes tècnics que hi ha hagut.
0: S'ha pogut sentir, s'ha pogut escoltar. Gràcies, David Burillo, gràcies als alumnes de l'Escola La Ginesta. Hem començat avui la connexió que anava tot tan bé, amb bona cobertura, i pum, se'ns ha apagat l'aparell. I hem pogut acabar amb aquesta connexió telefònica. L'espai de les escoles, l'últim espai de les escoles de la temporada.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó. És el Pol Càrrec i un dels seus grans hits. Cançons que formen part de la història de la música, cançons que recuperem aquí, en el Calafell Matí. Pol Càrrec i el Eyes of Blue. Ulls de blau, preciosos, ulls com el mar, ulls com el cel. Música que ens encanta escoltar al teu costat.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I tenim també novetats musicals. La nova de Búhos amb Leire Martínez. Això que es titula No hi ha...

música que es fa aquí a casa nostra i concretament al nostre municipi, a Calafell. Els calafellencs vos amb Lady Martínez cantant en català. Això que es diu No hi ha pla B. 10:49 minuts en directe des de Calafell Ràdio, la municipal de Calafell, 107.9 FM, també en emissió online dimecres 17 de juny. Anem camí de les 11. En un moment farem pausa publicitària, el temps amb Josep Miró i tot seguit en temps d'actualitat. Entrevistem avui a la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat. En 7 dies engega la festa major de Sant Pere, la del nucli del poble de Calafell, la festa major Popet. Ens en parlarà d'aquesta festa major, del que s'ha preparat des de l'Ajuntament. I anirem camí del punt de 11:45, a punt d'estrena, amb la Júlia Pont. Ens presentarà les novetats, com cada setmana, a les diferents plataformes i també noves sèries i noves pel·lícules. Amb això arribarem al punt de les 12, moment que arriba a La meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera. Avui, atenció, perquè anirem a un lloc molt fred. Bueno, això del canvi climàtic no fa tant de fred, però sí, és un lloc fred del planeta. Hasta ahí puedo leer. Serà a partir de les 12, viatjarem a través de la gastronomia. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Doncs que tot això ho combinem amb publicitat, amb música, amb cançons. I tenim més cançons. Ella és la flamant guanyadora del Festival d'Eurovisió 2026, l'Eurovision Song Contest. Des de Bulgària, ella és Dara. Amb aquest bangaranga que ens anima, ens engresca a aquestes hores del matí.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Tres minuts i les 11. Tres minuts. També pel temps, per la previsió meteorològica, tenim ja seran en Josep Miró, el nostre home del temps, el meteoròleg. Molt bon dia, Josep.
13: Hola, bon dia.
4: Doncs suposo que aquests dies que la crònica comença a ser molt repetitiva, és una mica avorrit, no?, tenir sempre el mateix temps, aquestes mateixes previsions, perquè un dia més tenim un dia, doncs, esplèndid, podríem dir, sí?
13: Sí, és així, eh? Cada dia és una repetició de jugada, sempre que a partir del divendres hi ha petites novetats, però no ens ho plantegem així com que sigui monòtom i repetitiu, sinó que anem de cara al que veiem i si és repetitiu, pues així ho diem, no? Avui sí, avui és la repetició calcada d'ahir, amb un temps esplèndid, a rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura s'ha mantingut de nit pràcticament idèntica a la d'ahir, amb 19 graus i mig de mínima. Avui, ara en tenim 28, hem arribat als 29, i esperem que la màxima pugui estar entre els 29 o acostar-se i fregant els 30, amb una humitat que avui també serà bastant baixa en conjunt i, per tant, de moment, la baixa fuga la mantenim a ratlla i les nits encara es dorm prou bé. Vents febles, enmarinades, que seran més aviat de garbí ara el que queda de matí, amb tendència a girar migjorn al migdia i més aviat deixar loc a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Demà esperem també un temps molt estable, però ja no diríem que sigui esplèndid. Sí que amb domini del sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda com a petita novetat. La temperatura pujarà una mica de nit i recularà unes dècimes de dia i es mourà entre els 20 o 21 de mínima, mentre que la màxima estarà com a molt al voltant dels 29. Però la humitat augmenta i, per tant, una cosa compensarà l'altra i, per tant, demà ja tindrem i notarem una miqueta més de xafogor. Bé, en feble en domini del xaloc pràcticament tot el dia i fins i tot en cops moderats a la tarda. Això farà que la mar demà es mogui més i estigui arrissada, sí, al matí, però a partir de migdia amb marejol. I al final del dia, déu-n'hi-do, pot estar ofegant del mig mes. Per tant, no seria estrany que demà a la tarda a la platja veiéssim alguna bandera groga, de moment puntual. I en canvi divendres, aquesta novetat que dèiem, no venen pluges, l'única diferència és que tindrem més núvols. Intervals de núvols més abundants que els que hem tingut fins ara, sí que amb domini del sol, i amb unes temperatures que potser volen tornar a pujar per un ambient més apuós entre 21 i 30 graus.
4: Mm-hmm. I Josep, aquells que vulguin sortir a navegar el cap de setmana, la mar en quin estat estarà? Ho sabem ja?
13: Perdó, no t'he acabat d'entendre. De cara al cap de setmana, el tipus de temps que tindrem?
4: De cara a la mar, qui vulgui sortir a navegar.
13: Ah, la mar, vale, sí. Això és el que no havia entès. No, el mar sí que es mourà més divendres. Divendres sí que esperem que la mar estigui més moguda, ja que el vent serà de llevant en cops de 40-45 km per hora, i això farà que divendres, a partir de migdia, la mar estigui més moguda amb maror, onades per sobre del mig metre a la línia de costa, i el divendres també tornarem a veure banderes grogues a les platges. De cara al cap de setmana, el dissabte la situació marítima estarà moguda, amb vents de xaloc moderats i sobretot amb onades per sobre del mig metre. Per tant, tindrem maror i amb onades que estaran entre els 60 i els 80 centímetres dissabte. Mentre que diumenge la mar anirà a la baixa, encara al límit del maró, de la maró, però tindrem onades que estaran entre els 50 i els 60 centímetres.
4: Encara estem a dimecres, queda molt pel cap de setmana, sí, però tenim
13: demà
4: aquesta...
13: Demà ho confirmarem, sabent que hi ha un cert interès, ja portarem preparada la previsió marítima.
4: Exacte, doncs així ho farem i així ho explicarem des de Calafell Ràdio amb Josep Miró. Gràcies, Josep. Fins demà, que serà dijous ja.
13: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.

11 i un minut. Ara un moment esperem poder entrevistar la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat. També ja parlarem de la Festa Major que engega en una setmana, Festa Major Popeta, al nucli de la platja de Calafell. Abans, vinga, la cançó de Karol G arriba contigo.

0: Futbol, que ja el tenim en marxa, amb un munt de partits que els futboleros doncs, estan gaudint al 100%. És la Shakira amb Burnaboy, això que es titula Dai Dai, Dale Dale.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entretenció.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia. Avui parlem de les festes majors de Calafell, però en concret la primera que arriba, com és habitual pel mes de juny, la de Sant Pere, la de la platja. Avui ens acompanya la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Doncs hem parlat de moltes coses al llarg de tots aquests mesos, però ja han arribat les festes majors i com van els preparatius per la primera d'elles?
2: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis, la platja, el poble i Segur de Calafell. També tenim aquesta festa major del 15 d'agost, també a Segur de Calafell. I res, engeguem doncs, ara, després de la revetlla, el dia 25, amb aquesta festa major del nucli de la platja, molt tradicional, amb moltes ganes, sobretot, i res, amb tots aquests actes ja que tenim, aquesta programació aquesta setmana em sembla que era avui o demà ja es començava a repartir doncs aquest llibret, no? Que molta gent ja té ganes de tindre'l per veure doncs tots els actes i tota la programació que tenim d'aquesta festa major.
1: Un llibret molt esperat perquè estan totes les festes, les tres, més la de Segur, i moltes activitats durant l'estiu, no?, que es poden consultar en aquest llibret. Però, com bé deies, el dia 25 de juny començarà la festa de la platja, com és habitual, no, amb el pregó, una festa organitzada per l'Ajuntament de Calafell, també doncs, amb el suport dels esgangalats, oi?, i altres entitats.
2: Sí, doncs, com bé dius, sempre engeguen, no?, aquest grup tan pioner, no?, amb aquestes festes majors, que mouen tanta gent, que fan tantes activitats i, bueno, ja porten molts mesos treballant, perquè ja, no sé si heu recollit ja la samarreta, no?, del color del nucli on viviu, i res, comencen amb aquesta engegada, amb aquest sopar de carmanyola. Després, tot seguit, doncs, moltes ganes d'allà, tothom em pregunta, Mònica, qui serà el pregoner d'aquest any aquí a la platja? I res, i comencen amb aquestes activitats, i ja tot seguit, doncs, ja passem doncs, a les activitats des del divendres fins dilluns, perquè aquest any la festa major, el dia festiu, és el 29, que és dilluns, i llavors tindrem aquest pir musical tan esperat doncs, el diumenge.
1: Serà a les 11, no?, des de la confraria de pescadors a la platja. Com bé deies, aquest piro musical que tothom espera sempre. És molt maco, no?, veure's des de la platja, des del passeig.
2: Sí, la veritat que tenim, bueno, són tres piromusicals i sí, és molt esperat. És un, bueno, tampoc em vull, no?, em vull mullar, però jo crec que és un dels piromusicals, no?, que més gent acull. El passeig marítim s'omple de molta gent d'aquí del municipi, de fora del municipi, i res, amb moltes ganes doncs de gaudir-lo.
1: Quins són els actes? Hi ha molts, eh? Hi ha moltíssims actes, però quins destacaries, a banda d'aquest piromusical, de l'encetada amb el pregó i els esgangalats? Hi haurà concerts, no?, com és habitual també, no?, per les nits.
2: Sí, és un acte

0: s'ompliran doncs de color, de ball, i bueno, i omplim doncs tots els carrers doncs d'aquestes activitats populars, aquesta cultura popular doncs que veurem tots aquests dies, aquests 4 dies aquí al nucli de la platja.
1: Com bé sabem, el canvi climàtic ha afectat molt pel tema de les temperatures, amb aquestes onades de calor, temperatures extremes. A l'hora d'organitzar el que és el calendari de les festes majors, s'ha tingut en compte algun acte, no?, que s'hagi pogut moure d'hora a causa també de les calors, no?, que poden haver?
0: Sí, doncs l'any passat, l'estiu passat, sobretot les entitats que participaven a la Cercavila. La Cercavila, que jo crec que és un dels actes, no?, més vistós. Jo sé que hi ha molta gent doncs, que està esperant aquesta Cercavila dels Balls Populars, de les entitats populars. Doncs ens vam trobar doncs, que era un horari que es va patir molt, es va patir molt perquè hi havia onada de calor, i aquest any doncs, ells també ens ho van demanar, doncs, si podríem doncs, fer-ho una mica més tard. Llavors esperem doncs, aguantar amb aquesta temperatura, no?, que està fent molta calor, però clar, seran les 7 de la tarda i ja és una hora doncs, que ja la calor baixa una miqueta, i esperem doncs, que funcioni una miqueta, perquè si no tindrem que passar-ho a nocturna, no? Perquè doncs sí. Sí, està fent molta calor.
1: Ja no és el mateix a les 5-6 de la tarda, a les 7 doncs potser sembla que... Esperem, no?
0: És una, que no apreti tant. Jo crec que és una bona hora, sí, sí.
1: I tant. Doncs voldries convidar tothom o dir alguna coseta més sobre la festa de la platja que arrencarà de res després de la Revetlla?
0: Sí, doncs res. Sobretot, doncs, com he dit, donar les gràcies, no?, a totes aquestes entitats doncs, que mantenen viva aquesta cultura popular, sobretot els esgangalats, els paterols, doncs, que fan possible doncs, que aquestes festes majors aquí del municipi de Calafell siguin tan atractives. I res, sobretot, donar també les gràcies amb aquesta gent del municipi que estan, bueno, que estan superactius al 100% per aquesta festa major del seu municipi, i res, convidar també la gent que, doncs, que visqui per primera vegada aquesta festa major, sobretot de la platja, no?, que és la primera que tenim ja aquí, doncs que puguin gaudir, i res, tots els carrers, totes les places d'aquí del nucli de la platja s'ompliran doncs, de festa, de ball, de colors i de molta alegria.
1: Molt bé, doncs Mònica, i les properes ja, al juliol, no?, amb la del poble, després la de l'agost, que serà també doncs, aquesta celebració, i després la de Sant Miquel al setembre. Encara queden moltes festes majors, no hem començat ninguna d'elles, però déu-n'hi-do, no?, encara sí, tota la festa que queda.
0: Sí, la veritat que estem fent un avanç, no?, estem parlant sí, una miqueta doncs d'aquesta... engeguem aquestes festes majors, i res, d'aquí uns dies doncs ja estaré aquí una altra vegada doncs per parlar d'aquesta festa major del poble. I res, al final, cada festa major d'aquí del municipi de Calafell doncs està caracteritzada, no? Perquè la platja és un entorn més mariner, els del poble un entorn més terrós, i res, i els miquelets doncs amb aquesta ermita de Segur, no? Que sempre doncs preparen amb moltes ganes a rebre la gent d'aquí del nucli de la platja.
1: Molt bé, doncs Mònica, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona Revetlla de Sant Joan i molt bona festa major també.
0: Doncs moltes gràcies Mireia, i bona festa major a tothom, sobretot de Sant Pere, i bon estiu a tothom.
1: Gràcies.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.

0: Déu-n'hi-do, quin hit, quina gran cançó, Bibi Rexha amb Fearless. Aquesta versió actualitzada d'un clàssic dels 2000 o dels 90 que va sorprendre, va agradar moltíssim. Doncs ara tenim la versió que acaba de publicar Bibi Rexha i que acabes d'escoltar a Calafell Ràdio.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: New Religion, el que acabes d'escoltar. Vinga, anem a posar-nos romàntics. Sí, Bruno Mars, des del The Romantic, i aquesta cançó que no pararíem mai d'escoltar-la i que forma part de l'actualitat, per això la pots escoltar també sovint aquí a la nostra selecció musical. Ho arriscaria tot per tu, Risk It All. Ai, Romantic, Bruno Mars.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. CUNIT impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: El Calafell menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, en punt, 11:45 del migdia. I els dimecres, a aquesta hora, també en repetició dels dissabtes, en el Calafell Matí de Best Moments, tenim a punt d'estrena des l'espai que la Júlia Pont ens porta, ens presenta les novetats a les plataformes. Júlia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que estiuenca ja.
1: Sí, eh?
0: Quines
1: sí,
0: ganes,
1: sí.
0: No?
1: Ja tenia ganes, sí.
0: A més, avui és l'últim espai a punt d'estrena, l'últim de la temporada regular. Que ràpid se'ns ha passat.
1: A mi se m'ha passat molt, molt ràpida.
0: A veure, no ho faré perquè no ho tinc a mà, però sí. Si ara mateix recuperéssim, que seria un bon exercici.
1: El primer...
0: Recuperar sí. El primer a punt d'estrena que vàrem fer a aquest altre, si ho comparéssim,
1: sí.
0: Jo no perquè estiguis davant del meu i davant d'aquests micròfons, però et vull felicitar per l'evolució que has fet.
1: Gràcies.
0: Quin canvi... Quina... A veure, quan les coses ho fas a gust i t'ho passes bé,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: al final
1: sí.
0: Es transmet i es nota a l'audiència.
1: Clar, o sigui, jo al principi estava molt nerviosa perquè
0: a veure,
1: com
0: que cagadita.
1: Mai havia estat a la ràdio, però com al llarg de les setmanes com pillis el truquillo i cada cop t'agrada més i jo crec que ho trobarà falta. Sí,
0: a veure,
1: sí.
0: Jo espero que al setembre tu repensis això i que tornis aquí a la punt d'estrena, que això no s'acaba.
1: Ai,
0: amiga.
1: Jo parlaré, jo parlaré.
0: Oi. Bueno, clar, és que...
1: Sí, sí, no.
0: Ara, què? Què has acabat? Què estàs acabant? Tercer?
1: Sí, tercer.
0: Tercer de comunicació audiovisual, uh-huh. No?
1: Sí.
0: I què? I a partir d'ara què?
1: No, doncs quart, però és que al setembre me n'aniré d'Erasmus, llavors no sé...
0: No, però després del setembre ve l'octubre...
1: Però jo puc, o sigui, jo clar, per mi amiga. Continuo.
0: Home,
1: o sigui,
0: clar, a veure, mira, tenim aquest mig compromís.
1: Si em guardeu la plaça sí. Els mesos que no estic...
0: Jo, a veure, quan, això de l'Erasmus, quan ho allargues, això?
1: Clar, o sigui, tornarà el febrer, llavors és bastants mesos.
0: Mare meva, i on vas? On vas?
1: A Bolònia. A Itàlia.
0: A Itàlia. No, no Polònia, no, a Bolònia.
1: Bolònia,
0: sí, sí.
1: Sí,
0: allà
1: sí.
0: On es fa la salsa aquesta dels macarrons, vaja.
1: Això mateix.
0: Bueno, en qualsevol cas, anem a engegar aquesta última edició del A punt d'estrena. Com es presenta la setmana, Júlia?
1: Doncs us porto 4 pel·lícules i 2 sèries, llavors bastantes pel·lícules.
0: Ah, molta pel·lícula, sí.
1: Sí, i moltes com de drama, de thriller, també algunes com de supervivència.
0: Ai, senyor.
1: Sí.
0: Doncs vinga, aquestes propostes a les plataformes i per quina comencem?
1: Doncs,
0: per la primera, clar.
1: Sí. Comencem amb una sèrie de drama i thriller sobre desaparicions que es titula T'encontraré i que s'estrena demà a Netflix.
0: Home, amb el títol ja T'encontraré una miqueta ens deixa entreveure per on van els trets. Anem a escoltar el tràiler.
2: 5 años son muchos. ¿A qué vienes, Rachel?
3: Tienes que ver una foto. Lo que ves. Fíjate, David.
2: Se parece a Matthew.
3: ¿A que sí? Sé que parece absurdo.
2: Tan absurdo como que crean que lo maté yo.
3: Pero si existe la opción, aunque parezca algo imposible,
4: papá,
3: de que siga vivo.
4: ¡Despierta!
2: Tenemos a alguien muy peligroso por ahí. Matthew está por ahí. Recuperaré a mi hijo y volverá conmigo.
0: Déu-n'hi-do, que mal rollito, eh? De la desaparició. Entenc que des de la presó, perquè aquí no es veu, evidentment a la ràdio, però des de la presó... Doncs li ensenyen una fotografia d'un possible, del seu possible fill, que es veu que no sé què va passar. Em sembla que ell està acusat d'assassinat. Explica'ns una miqueta a veure
1: sí,
0: això de
1: sí.
0: Què va.
1: Doncs, com has dit, és un home que es diu David i que està condemnat a cadena perpètua a la presó per l'assassinat del seu fill.
0: Mare de Déu!
1: Llavors, ell sempre ha defensat que ell és innocent,
0: clar.
1: Però el cas es tanque i les proves doncs, diuen que ell és culpable i es queda doncs, tancat a la presó. El que passa és que la seva vida canvia quan de manera inesperada rep doncs, aquesta fotografia del seu fill i informació que suggereix que el seu fill doncs, pot estar viu. Aquest descobriment doncs, trenca tota la seva realitat i el porta a prendre una decisió extrema, que és escapar de la presó per intentar trobar-lo i descobrir doncs, què ha passat realment. Llavors, a partir d'aquí, veurem com el David fuig i és perseguit per les autoritats i al llarg del camí doncs, rebrà ajuda d'alguns familiars i aliats però cada relació amaga com interessos propis que compliquen encara més aquesta recerca. Llavors, a mesura que s'acosta a la veritat, descobrirà secrets i mentides que impliquen també gent del seu passat. I doncs això fa que la veritat doncs sigui molt més fosca del que ell esperava.
0: Compte, perquè és una sèrie.
1: Sí.
0: És a dir, no sé de quina durada són els capítols, però això es pot fer etern fins que no sé si finalment trobarà el seu fill o no, ja ho veurem o no, però...
1: Clar, o sigui, imagina't que t'han acusat perquè has matat el teu fill i...
0: A veure, també escapar d'una presó fàcil no crec que ho sigui.
1: Clar, clar,
0: i a més una presó dels Estats Units, que entenc que la sèrie s'ha rodat allà.
1: Sí.
0: En qualsevol cas, entenc que s'escapa i a veure si aconsegueix trobar...
1: I va descobrint proves del seu fill, senyor. Sí.
0: T'encontraré. S'estrena demà dijous, 18 de juny a Netflix. Molta atenció perquè aquells que comenceu vacances, sobretot els estudiants, i que no teniu gaire cosa a fer, o si voleu compaginar l'oci també amb les activitats diàries, doncs déu-n'hi-do, aquestes històries ens poden interessar. Vinga, anem per més coses. Què ens presentes ara?
1: Doncs continuem a Netflix amb una sèrie espanyola que també és d'intriga i desaparicions. I
0: vaja,
1: es titula Oasis.
0: Em fa una mandra aquesta.
1: Sí?
0: És que he vist el tràiler avui.
1: Ah, bueno,
0: a vegades el tràiler no és suficient, no? Però t'emportes una idea.
1: Sí.
0: No sé, anem a escoltar-lo, a veure.
5: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
6: Bienvenido, soy el director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
7: Encantada de poder recibirles.
8: Vaya locura de sitio, ¿no?
7: Es un resort.
9: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
10: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
11: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
12: ¿Te fías de él?
13: No le veo mal tipo, ¿no?
14: Pues a mí me parece un pijo más.
15: ¿Qué recuerdas de anoche?
16: No lo sé. No me acuerdo de nada. Tenemos que hablar.
0: Espera, que jo ara m'he desfistat aquí i ja quasi que es queda la ràdio en blanc. Escolta'm, Oasis, a veure, explica'ns una miqueta.
1: Doncs Oasis és el nom d'un resort vacacional, on, bueno, és un lloc reservat per a les famílies adinerades, amb platges privades, festes exclusives... és un lloc on tot sembla perfecte, el típic lloc on tothom voldria anar a passar un estiu de somni.
0: Sí.
1: El que passa és que tot canvia quan una noia jove, que es diu Celia, desapareix misteriosament dins d'aquest complex i la policia entra al recinte per investigar el cas. A partir d'aquest moment, el resort queda tancat i ningú no pot sortir fins que es descobreixi el que ha passat. Llavors, en aquest entorn tancat, ple de luxe, però també de tensió, tothom passa a ser sospitós i els secrets de les persones que s'hi allotgen comencen a sortir a la llum. Llavors, també, mentrestant, hi ha un grup de joves al resort que intentaran entendre la veritat del que s'amaga darrere d'aquest complex vacacional.
0: Exacte, és que jo ara mateix m'heu pillat així despistat. És que no em puc despistar, perquè és que, a més, els trailers són molt curtets, entre que tenim molt de moviment aquí en el plató del costat i que tenim aquí, ara jo estava mirant, aquest titular, Oasis, la sèrie de Netflix, rodada en un lujoso resort que está dando mucho que hablar, ¿eh? El argumento arranca con la desaparición de una joven dentro del complejo. Que estaba entre una cosa y la otra despistat, y es por eso que me habéis pillado mal. Doncs a Netflix s'estrena quan, això? Que estic
1: aquest mig despistat. Divendres.
0: Divendres, una sèrie espanyola d'intriga i també de desaparicions. Doncs ja veurem. A mi és que els tràilers, a vegades ens movem una miqueta pels impulsos que ens arriben dels tràilers.
1: És molt important fer un bon tràiler.
0: Exacte.
1: Perquè és la presentació que tens al final.
0: Sí, exacte. I a vegades hi ha una bona proposta al darrere, però si no arriba bé el tràiler, tu que treballes... Bueno, que treballes, no, que estudies amb això d'audiovisuals,
1: sí, sí, no?
0: Doncs...
1: Inclús també la portada, com el pòster, també influeix moltíssim, sí, sí.
0: Doncs vinga, més propostes. Encara Netflix, sí?
1: Sí, encara Netflix, ja és l'última.
0: Sí.
1: És d'una pel·lícula que també s'estrena aquest divendres i es titula Mensajes de voz para Isabel.
0: Ai, mira, aquesta m'ha arribat, Aquesta sí que dic... I deu ser un pastelote, potser.
1: Sí, no,
0: perquè
1: és bastant...
0: Perquè té una comèdia, deu ser així mig...
1: Comèdia romàntica.
0: Sí. Però mira, m'ha enganxat el tràiler. Anem a veure si a través de la ràdio també enganxa els nostres oients.
17: Tia, eres superguapa.
12: Eres un 6.5 aquí y en Kansas es un 10.
15: ¿Otro chupito? ¡Isabela!
12: Hay una tía que no conozco que deja mensajes en mi móvil del curro y son para su hermana.
17: Me encantan las citas,
15: menos cuando te sientes como un troll horrible y asqueroso que hace match con Ted Bundy.
17: A mi jefe
15: se le va la olla, chaval.
18: ¡Forma filas!
19: ¡Sí, chef!
18: ¿El que anula huerfanita vino anoche y plantó su culo pelirrojo en mi tarta?
20: ¿No sabe que su hermana se ha cambiado de número?
21: Voy a enterarme de lo que pasa.
20: Oye, ¿y si te llamaba para preguntarte cómo voy a seguir viviendo sin ti?
17: Estás en un sitio mejor. Paseándote con Heath Ledger ahora mismo, ¿eh?
20: Pero te echo de menos.
0: Oh, que maco, eh? Doncs mensajes de voz per a Isabel, pel·lícula que s'estrena aquest divendres a Netflix. A veure, explica'ns una miqueta, Júlia.
1: Sí, doncs, com hem sentit al tràiler, és una pel·lícula que va d'una noia que està intentant tirar endavant i superar la mort de la seva germana.
0: Ah.
1: Llavors, per a fer-ho, li deixa missatges a la seva bústia de veu on li explica com li va la vida, li parla sobre els seus pensaments més íntims, les seves frustracions i tot el que va vivint en el seu dia a dia. El que passa és que ella no sap que el número de telèfon de la seva germana ha estat reassignat a una altra persona i que tots els missatges que li envia li arriben a un jove que és agent immobiliari.
0: Mm.
1: Llavors, aquest noi, a mesura que va escoltant els missatges, es va sentint cada cop més connectat amb la noia i acaba enamorant-se de la seva manera de ser, tot i no haver-la conegut mai. Per tant, això acaba convertint-se en una relació inesperada entre aquestes dues persones que en realitat són desconegudes i que a través dels missatges acaben creant doncs, un vincle molt especial.
0: Mm. Tu has vist la sèrie... No, era una pel·lícula, Con Amor, Simon?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, doncs mira, sí. L'actor que protagonitza Simon és el que també és el paper, uh-huh. És l'actor que en aquest cas apareix en aquesta pel·lícula i que rep tots aquests missatges. Uh-huh. I aquest matí preparant això, doncs dic, ostres, aquesta cara... Sí. Ah, mira, Con Amor, Simon, que a més és una pel·lícula que a mi m'agrada molt i que he vist diverses vegades. Ens escoltes bé?
1: Sí, sí,
0: tot
1: sí,
0: bé, perquè avui els auriculars... Que portem unes setmanetes, que si ara bé, que si ara malament... Doncs vinga, mensajes de voz per a Isabel, aquesta pel·lícula que, com dèiem, divendres està ara ja a Netflix. Ens queden tres propostes, sempre portem sis. Avui quatre pel·lícules són...
1: Quatre pel·lícules.
0: I dues sèries, eh? Avui més pel·lícules que sèries.
1: Sí, ara ja el que queda només són pel·lícules.
0: Són pel·lícules. Vinga, Balandrau, home.
1: Balandrau, Viento sí.
0: Viento Salvaje.
1: Uh-huh.
0: I que fa quatre dies que estava al cinema i ja ho podrem veure on, en aquest cas?
1: Sí, doncs en aquest cas s'estrena el divendres a Filmin i el dissabte a Movistar Plus. Per tant... Uh-huh. Si teniu les dues plataformes...
0: O una, només
1: o una
0: que tinguin una,
1: l'altra, ja
0: podreu veure sí. Balandrau, que a més és una producció catalana.
1: Uh-huh.
0: Anem a escoltar el tràiler.

0: Déu-n'hi-do, quina angoixa, eh? Balandrau, Viento Salvaje, pel·lícula aquest divendres a Filmin i també dissabte a Movistar Plus. Júlia.
1: Sí, és una pel·lícula que està inspirada en la tragèdia del Balandrau, que bueno, va ser un dels accidents de muntanya més greus dels Pirineus catalans. Mm. Va passar fa 26 anys, exactament el 30 de desembre de l'any 2000, quan un grup d'excursionistes va decidir pujar el Balandrau, que és una muntanya molt, molt alta, situada al Ripollès. I doncs aquesta pel·lícula ens explica com va tenir lloc aquest accident. Al principi de l'excursió feia molt bon dia i res feia preveure el que després passaria. Tanmateix, en qüestió de minuts, les condicions meteorològiques van canviar de manera radical i un fort vent, conegut com a Torb, va desencadenar en una de les pitjors tempestes de neu que han afectat mai els Pirineus catalans, atrapant a desenes d'excursionistes en una situació extrema. Mm. Llavors, davant d'aquesta emergència, els equips de rescat, els bombers, van iniciar una operació per a intentar salvar el màxim de vides possibles. I, tot i això, aquest accident va causar la mort de 9 excursionistes. Oh. I doncs, aquesta pel·lícula ens mostrava aquesta lluita per sobreviure de les víctimes i també l'esforç dels serveis de rescat. Mm. A més, la pel·lícula compta amb un repartiment destacat, format per actors i actrius molt, molt reconeguts. Entre ells hi trobem Álvaro Cervantes i Bruna Cusí, que tots dos tenen una destacada trajectòria als Premis Goya, així com Marc Martínez, Francesc Garrigo, Agatha Roca i Anna Moliner, entre d'altres.
0: Doncs aquesta pel·lícula, que s'estrena ja imminentment en aquestes dues plataformes, Balandrau, Viento Salvaje. I com ens deia ara fa un moment la Júlia, ens queden encara pel·lícules, sèries, pel·lícules... I pel·lícules que què? Interessants o no, les que ens queden per presentar?
1: Home, aquesta història del Leonardo DiCaprio. Per tant... Ni què? Que sigui per veure'l, ja està bé.
0: Mm-hmm. Una batalla tras otra, eh?
1: Sí.
0: Vinga, anem a escoltar el tràiler.
2: Hora de despertarse.
3: Vale. Pestañea.
2: Buenos días.
3: No tiene manecillas.
2: ¿Y eso?
3: Porque no es necesario.
2: ¿Qué hora es?
3: Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés.
4: ¡Me siento como el puto Tony Montana!
3: Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo... Lo juro por mi única hija. La respuesta a esa pregunta.
2: Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
3: Tengo que encontrar a mi hija.
2: Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es.
3: ¿Me has?
5: No le convienes en absoluto a mi hija.
0: Tu ets fan del DiCaprio o què?
1: Sí i no. O sigui,
0: bueno, tu ets molt joveneta i el DiCaprio sí. És la meva quinta, pràcticament, eh?
1: Sí, no, però les pel·lícules que ha fet, jo que sé, Titanic, per exemple, o sigui, ha fet moltes pel·lícules.
0: Més com a actor, que... que com a sex symbol o què?
1: No, sí, més com a actor, sí, perquè a més ha fet moltes...
0: Oia, dones que es desfan,
1: el seu repartiment. No, jo, bueno...
0: Jo el trobo més del
1: montón. El trobo más del montón, sí.
0: Sí, mira, jo també
1: del
0: montoncillo, eh?
1: Estàs guapo.
0: Pa guapo, clar, jo, però a veure, tampoc no sé, home. Què ets a dir jo? A veure, és un home atractiu, sí, però...
1: Sí, és guapo. Bueno, tots els actors al final han de ser una mica guapos, no? Per això
0: em dedico a la ràdio, perquè no se'n veu, clar.
1: No. Sí, doncs això.
0: Això, vinga, va. Tira.
1: Doncs és una pel·lícula d'acció i comèdia negra i que va d'un ex-revolucionari que després de molts anys que s'ha allunyat de la lluita es veu obligat a tornar a l'acció quan un antic enemic reapareix després de 16 anys. Llavors, aquest fet el porta a reunir-se amb els seus vells companys per a rescatar la filla d'un d'ells. Uh-huh. I a partir d'aquí la història es converteix en una aventura plena d'acció, persecucions i moments de tensió mentre el grup s'enfronta als fantasmes del seu passat. Com hem dit, compta amb cares conegudes, Leonardo DiCaprio, però també Sean Penn, que ha fet pel·lícules com Cap a Rutas Salvajes, i Benicio del Toro, que també ha sortit a Tràfic i Sicario, entre molts d'altres.
0: Mm-hmm. Doncs tres cares molt conegudes, tres actors per encarnar diferents papers d'aquesta pel·lícula. Una batalla tras otra, que divendres podrem veure ja a Movistar Plus. I anem per el sisè dels títols d'aquestes propostes a les plataformes amb la Júlia Pont. I la cosa va de desastres, ara.
1: Sí, va de supervivència, una mica també com de ciència-ficció.
0: Sí, sí, sí.
1: Com apocalíptico.
0: Sí, perquè suposo que aquí sí. Deu ser un... Ara ens ho explicaràs, no sé si és un meteorit que arriba a la Terra i s'ho carrega tot i, bueno, lo típic, eh? Res nou, però el títol d'aquesta, què?
1: Es titula Greenland 2, perquè és la segona part.
0: Ah.
1: I s'estrena el dissabte a Prime.
0: A Prime, vale, molt bé. Ara no sé si la Greenland 1 té... És a dir, si no he vist la 1, puc veure la 2 o què? No ho sabem, eh?
1: Jo crec que sí, però potser et sents perdut. O sigui,
0: imagina't,
1: jo recomanaria veure...
0: Tu imagina que la primera també va de desastres naturals i sí. La segona...
1: Lo mismo.
0: És lo mismo. Ostres, aquí... Ya no cola, ¿eh? Ya no cola.
6: Las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
7: ¡Vamos, vamos, vamos!
8: Escúchame, hijo, no importa lo que pase. Porque siempre estaremos juntos. Nos dicen que es la nueva normalidad.
9: Por los que ya no están.
10: Por los que ya no están.
8: Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
11: Odio este sitio.
12: Lo sé, tranquilo.
8: Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo. Pero salir es peligroso.
13: Hay una tormenta radiactiva al norte de tu posición.
14: ¡Abre el portón! ¡Date prisa!
15: Nuestra situación está empeorando. ¿Creemos que hay algún lugar a salvo de todo esto? Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
16: Está en el sur de Francia. ¿Cómo vamos a llegar allí?
8: No podemos quedarnos.
0: Estava mirant que la primera part que es va estrenar el 2020, Greenland, el último refugio, són els mateixos actors.
1: Sí.
0: I també la història va d'un meteorit que arriba, un asteroide que arriba al planeta Terra... I què fa, doncs, de les seves, per la qual cosa, no sé jo, eh?
1: Estirando un poco el chicle.
0: Sí, ja ho veig, però segurament va funcionar, i ara hi ha la segona entrega, que m'ha de lo mismo.
1: Sí, sí, doncs, com bé has dit, la primera part era això, o sigui, un asteroide que estava a punt de destruir la Terra, i els governs, doncs, van fer un sorteig per decidir quines persones es podien com refugiar en un refugi.
0: A més, és que ho posa aquí en el guió, sí. Que jo ni me l'havia vist, eh? Estava buscant aquí la informació a Sant Google. Molt bé, ben previsora.
1: Llavors, en aquesta segona part, seguim a la família que va aconseguir sobreviure a aquesta fi del món, després d'aquest impacte del cometa, i 5 anys després de la catàstrofe decideixen abandonar el refugi on estaven a Groenlàndia per a buscar una zona més segura a Europa i que pugui ser habitable. Però el que havia de ser, doncs, aquesta nova oportunitat per començar de zero es converteix en un viatge molt perillós, perquè pel camí, doncs, hauran d'enfrontar desastres naturals, manca de recursos i altres supervivents que estan disposats a tot per a sobreviure també.
0: Llavors, el que jo plantejava fa un moment, si i millor també veure la primera que la segona, és que és una continuïtat.
1: Clar,
0: perquè
1: van, això...
0: Per això, que van aconseguir sobreviure a l'asteroide
1: sí,
0: i ara pues, estan a...
1: No sé se'n si estava... van cap a Europa a buscar una altra
0: sí,
1: zona.
0: Estaven a Groenlàndia i ara busquen al sud d'Europa, que no és gaire lluny d'aquí, que sembla ser que hi ha un lloc on la vida és possible.
1: Sí, sí.
0: Allà és on aniré jo.
1: De vacances, no?
0: Exacte, allà on va el forat de l'asteroide. Doncs déu-n'hi-do, aquesta és la proposta, l'última, la sisena, Greenland 2, aquesta pel·lícula que dissabte estarà Prime. I la primera, doncs ja la buscaré a veure si està Prime o alguna altra plataforma. I a veure, aquesta és dels desastres? Si està ben feta, a mi
1: sí,
0: m'agraden,
1: a mi també
0: eh?
1: M'agraden, si està ben fetes.
0: Són
1: sí.
0: D'aquelles que estàs tota l'estona mig patint, enganxat allà, que et donen un bol sí. De crispetes i et menges les crispetes, el bol i les ungles també.
1: No, no, jo soc una persona que quan miro una pel·lícula, si està molt ben feta, s'hi fica moltíssim, i m'encanta,
0: sí,
1: m'encanta.
0: Sí, sí, sí,
1: I és
0: sí.
1: Com que, va, tio, però què feu? Feu això, no sé què.
0: Exacte. Què fots, que estàs allà patint com el que més. Doncs a punt d'estrena, les novetats a les plataformes, amb la Júlia Pont, a la que desitgem molt bon estiu, bon Erasmus.
1: Merci.
0: I m'acabo d'enterar que te'n vas uns mesos, nena.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí, bueno, no, molt bé, molt
0: no,
1: bé.
0: No, molt bé, molt bé. Llavors, allà a Polònia, què? A bancar també?
1: Sí, clar, estudiar.
0: Clar.
1: Però amb italià.
0: Amb italià. I per què italià?
1: No ho sé, perquè m'agrada Itàlia.
0: Home, a mi també,
1: m'agrada, eh? M'agrada Itàlia, els italians són molt guapos.
0: Sí, però sí. Bueno... Bolònia, cap a, no l'ubico ara mateix. Cap a on està? Cap al nord?
1: Cap al nord.
0: Cap al nord, millor.
1: Sí,
0: millor.
1: Sí.
0: Millor pel nord. És igual, no direm res, que després em tiraran un test pel cap. Millor cap al nord d'Itàlia, sí, noia, sí. Doncs ho deixem aquí, Júlia. Bones vacances, bon estiu.
1: Igualment, que vagi bé.
0: I que vagi molt bé. Gràcies, adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: un minut i arribem al punt de les 12 del migdia. Doncs vinga, cada dimecres, aquí a l'antena de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim a la meva manera la cuina que viatja amb la Mari Herrera, que avui no sé què li ha passat, però que ha vingut més d'hora del que és habitual. Sempre va amb el coet en el cul. Mari Herrera, si no et poses el micro davant dels Javis...
1: Hola. És que m'estava sonant la musiqueta i encara m'estava seient, no tenia posat ni els cascos.
0: No, clar, és que avui has vingut més d'hora, doncs vinga, va, posem-la directa i així abans comencem, abans t'alliberem.
1: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell. L'últim dia...
0: L'últim espai d'aquesta temporada que vam engegar al setembre i ja estem al juny, en 4 dies revetlla, estiu, el dilluns ja comença l'estiu, em sembla, no sé si és dilluns o diumenge comença oficialment.
1: 23 o 24, sempre 23, no?
0: No, el 21 comença aquest
1: any. El 21? Sí, el 21. El diumenge.
0: El diumenge. Doncs diumenge ja comença l'estiu.
1: No m'agrada l'estiu.
0: No t'agrada l'estiu? Per què no t'agrada
1: l'estiu? A mi m'agrada el fred. M'agrada el fred amb una bona ximenella, una mica de llenya.
0: Què li fas al micro?
1: Ai, no ho sé, que és que...
0: Estàs neguitosa?
1: Què? Que no em deixa veure aquí les meves...
0: És que, a veure, acabes de fer un desplegament.
1: Sí, sí, quanta paperassa. Necessito taula, i mira que és gran, eh?
0: No, però mira que aquesta taula, estàs tu sola, és una taula de 5 persones i estàs tu sola, què més vols?
1: Però és que mira el que t'he portat, eh?
0: A veure, anem a explicar-ho per aquells que no, evidentment, no ens veuen. Tenim el planell, que el mapa aquest enorme
1: que
0: el primer dia ens vas portar per començar, perquè, clar, aquest és un espai que a través dels viatges de la Mari Herrera, viatges que algun dia tant de bo puguis fer, doncs a través d'aquestes sortides i escapades pel món, doncs ens han portat a conèixer el país, però també la seva gastronomia.
1: Exactament. Doncs això es diu la cuina que viatja.
0: Per això, a la meva manera, la cuina que viatja, la Mari Herrera, i aquest mapa, què li ha passat? Quina diferència hi ha entre el primer dia i aquest que serà l'últim?
1: Bueno, doncs aquest mapa, durant totes aquestes setmanes, que no ha fallat ninguna, que és curiosíssim, no?, perquè amb totes les coses que
0: em
1: passen...
0: Sí, no diguis mentides, has fallat una.
1: Qual?
0: Quan te'n vas anar a...
1: Ai, és veritat!
0: Amiga!
1: Ai, és veritat!
0: Clar, clar. Ah, sí, a veure, sí, que sí, està sí, molt sí. bé, que ningú t'ha posat
1: la falta. Jo posava aquí la medalla i no...
0: No, a veure, ningú t'ha posat falta.
1: Sí, vaig anar a Aràbia.
0: Perquè vas anar a recollir el premi.
1: Sí, sí, el millor llibre del món.
0: El millor llibre del món.
1: Exactament.
0: Per la qual cosa...
1: Sí, sí, és veritat. Bueno, doncs això, al final he fet el recompte de tots els països que hem visitat. Han estat 32 que m'han l'avui.
0: 32 amb el d'avui.
1: 32 amb el d'avui.
0: Amiga, això són molts
1: països.
0: I molts programes i molts espais i molta dedicació també.
1: Moltes receptes que he cuinat, d'acord?
0: Perquè les has cuinades, és que no només les hem explicades, sinó que també...
1: Menys la d'avui, que no l'he cuinat, que jo t'he enviat una foto, he fet una recreació, perquè estem parlant d'una recepta centenària on pràcticament no hi ha registres d'aquesta recepta. Avui viatgem...
0: Què vol dir que això és una recreació? O sigui, la foto no és real?
1: No és real.
0: A través de la IA?
1: Ostres,
0: A veure...
1: Com hem evolucionat,
0: A veure... No, a veure, parem màquines, parem-ho tot. O sigui, avui, que és l'últim, serà l'únic que no... Però per què? Per què no l'has cuinat?
1: Perquè, mira, t'explico, perquè a mi em feia molta gràcia. Jo ja vaig fer... l'últim llibre, no?, el diari d'una cocinera d'aprieta, que vaig fer, no?, que va ser premiat també al Portugal l'any passat, jo ja vaig fer una incursió, o sigui, ja vaig fer ja una volta al món a través dels meus personatges, no?, i a l'Antàrtida jo vaig trobar una història preciosa, no?, d'Ernest Shackleton, no?, on ell, doncs, buscava jo un lligament amb la gastronomia, i a través d'aquest personatge, doncs, vaig descobrir que havia una història preciosa, no?, com una tripulació, no?, del vaixell Lindurains a l'Antàrtida, va quedar embarrancant durant 2 anys, i, bueno, amb el que tenien, no?, amb el poc que tenien al vaixell, van subsistir, doncs, un parell d'anys, no?, i la il·lusió que tenien a través d'un llibre de cuina, no?, que amb aquest llibre de cuina que teníem al vaixell, doncs imaginaven com farien la recepta, com a què sabria això, no? O sigui, la il·lusió que es feia, no?, se'ls feia la boca aigua, no?, cada nit allà al costat d'una foguera, no?
0: Clar, tenien les coses justetes, imagina't.
1: I després tot això, jo he traspassat aquest programa, no?, a la cuina que viatja, i dic, ostres, hem visitat tots els continents i ens falta l'Antàrtida. I per això avui jo volia anar a l'Antàrtida, saps? Ja la setmana passada vam fer aquesta petita incís, no?, de dir, anem a investigar una mica. I he estat investigat, i efectivament a l'Antàrtida, a l'Antàrtida no hi ha agricultura, a l'Antàrtida no hi ha el concepte que tenim nosaltres de criar animals, no? O sigui, no, això és gel, no hi ha res.
0: Les condicions atmosfèriques, meteorològiques, doncs dificulten d'això el creixement de molta cosa.
1: Allí només que tenen llum 2-3 mesos l'any, saps? O sigui, sempre és foscor, allí només que hi ha pues, persones que investiguen,
0: però
1: no?
0: Hi ha vida, també n'hi ha vida. Potser poqueta, però hi ha vida,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, pues yo buscant, digo, bueno, però allí ja fa més de 100 anys que la gent habita, que la gent viu, no? Mm. I aquests primers exploradors, com va ser Shackleton, que jo ja he parlat d'ell, no? Com altres, no? Pues també pues, tenien una manera de viure, no? I de subsistir. I sí que és veritat que portaven víveres, no? Mm-hmm. Però, clar, hi arriba un moment que tot això s'acabava i havien de crear una recepta que es mantinguessin una mica en vida, no? I aquesta recepta es diu Hosh, amb H-O-S-H.
0: Espera, escriuré aquí al Google.
1: Escriureu, ho busques.
0: H-O-O-S-H.
1: Hosh. És car seca, d'acord? Greix animal, galetes triturades i aigua calenta. Amb això fèiem aquesta sopa.
0: Ai, senyor.
1: Sí, és que, de veritat, jo a vegades penso, és que no som conscients de
0: tot el que tenim aquí, de l'afortunats que som.
1: I de dir, això és que no m'agrada. Ai, com sí, que no t'agrada? Sí. Sisplau, però ja. No veus com la gent s'alimentava fa només no tants anys, saps? O sigui, i amb això era la manera de viure, la manera de subsistir, no?
0: De seguida parlem de Hosh, de l'Antàrtida, avui, perquè avui tenim doble recomanació, bueno, doble música, doble
1: sessió. A veure, sí, per on la comences, tinc curiositat.
0: Oh, doncs per la primera. A ver, amiga, ¿esto qué es?
1: Esto es.
0: Explica'm.
1: Intocable, inseparables, d'acord? Estem parlant de l'Antàrtida. I què tenim a sobre? Tenim Argentina. I què tenim?
0: Bueno, sí.
1: Aquesta cúmbia tan bonica, no? Que és el bombón asesino, no? Que a mi és que m'encanta. I ve d'una pel·lícula que m'encanta, que és la original, és la francesa, que és la pel·lícula Intocable, Omar Sy, sí, sí, i François Cluzet, no? Que aquí fan un ball preciós, no? Que és l'altra cançó que tens aquí, ara que li donaràs el clic.
0: Sí, no, ara ja li he donat el clic. Deixa'm escoltar una miqueta aquesta.
1: Bé, escolta.

0: Vinga, ara sí, vols la segona? Però és que la segona, com que era tan curteta, he buscat l'original. Els Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, home, és la música de la nostra època. Jo no sé, sí, havia nascut, era molt petitó, però és la música dels 80 i dels 70 que després, bueno, ens ha encantat, sí.
1: Doncs, bueno, pues això, és ambas cançons, bueno, són el símbol.
0: Espera, deixa'm l'escoltar.
1: Vinga, dale!

0: Quina marxa portes avui, eh? I amb unes ganes de xerrar, per mi, que com que és l'últim programa de la temporada, doncs està amb unes ganes de dir, és que clar, estaré uns mesos sense venir. Bueno, aquesta cançó, què? També forma part de la banda sonora d'Intocable, eh?
1: Intocable, sí.
0: Amb les dues versions, sí, l'argentina i la francesa.
1: Bueno, al final és que jo crec que si volis aquesta pel·lícula que a mi tant m'encanta, que jo no sabia fins fa poc que aquesta pel·lícula s'havia fet la versió argentina, la versió...
0: Jo coneixia la francesa.
1: Pues, mira.
0: I tu potser coneixies al revés.
1: Jo vaig ser la francesa, que l'he vist com 20 vegades, aquesta pel·lícula.
0: És molt xula, per això té tants reconeixements i premis.
1: Exactament. I després van fer la versió argentina.
0: Ah, és posterior.
1: Que es diu Inseparables.
0: Sí.
1: I on està la banda sonora, en comptes de ballar el Boogie Wonderland, ballant el Bombón Asesino.
0: Sí.
1: D'acord? I diu, bueno, pues com aquesta cançó està al límit allà amb l'Antàrtida, per això l'he portat. I aquesta pel·lícula, no sé si ho sabràs, també hi ha la versió nord-americana.
0: Ah, també? Oh. Untouchable. Seria, llavors.
1: Es diu, com se diu?
0: Untouchables?
1: No.
0: Perquè Intocable serien Untouchables?
1: Té un altre nom. The Upside. Sí, el 2019 la van fer aquesta pel·lícula.
0: No ho sabia.
1: I la banda sonora és la de Boogie Wonderland, aquí no l'han canviat. O sigui, és la mateixa història, però explicada amb ambients totalment diferents,
0: amb actors diferents, i potser també, espero que amb situacions diferents.
1: No, és la mateixa trama.
0: És
1: la mateixa trama, però...
0: Que repetitius, també.
1: Però és que és curiós, perquè cada pel·lícula té la seva personalitat.
0: Clar, i cada actor també li dona el seu toque.
1: Jo em quedo amb la francesa, però ojo que l'Argentina té uns toques d'humor insuperables. Per això diu que és això. Bueno, al final...
0: Vinga, va.
1: Anem
0: a l'Antàrtida.
1: Més que res, una última cosa, he portat aquestes cançons perquè simbolitzen una mica el que és l'alegria, l'amistat i les ganes de viure, d'acord?
0: Més
1: que res que volia fer
0: una
1: aquesta.
0: Una miqueta també el que es desprèn de la pel·lícula, no? Aquest missatge, també.
1: I al final, pues, el que jo vull explicar d'alguna manera és que avui viatgem a l'Antàrtida, no? És un país on no hi ha res, no hi ha vida, però el que els uneix una mica les ganes, pues, això, no? de subsistir d'alguna manera. I tots aquests països que hem visitat durant totes aquestes setmanes, mesos, al final penses el sentit comú del ésser humà és el d'alimentar-se, el de sobreviure. I al final hem visitat diferents cultures, diferents religions, diferents maneres de viure, però al final, si et fixes bé, tots tenen el mateix simbolisme, que és el d'alimentar-se, el de cuidar al que tens davant, a la família, i l'amor que uneix al final, no?, a través de la gastronomia, com uneix i és una manera d'estimar, no? Sigui on sigui, sigui a Àfrica, sigui a Indonèsia, sigui a Estats Units, sigui a Latinoamèrica, o sigui, ens queda molts països per visitar.
0: Sí.
1: Latinoamèrica l'hem visitat més que hem estat a Paraguai, a Argentina, però ja, i fins a tot el que ni tenim aquí, no? O sigui, que ens falta Brasil, que segurament hi ha una quantitat de receptes increïbles, no? O sigui, deixem això, pues, una mica obert, però bueno, el que jo vull explicar és que a través de la gastronomia, sempre ho dic, tot gira. Tota la nostra vida gira al voltant de l'astronomia.
0: De l'astronomia, d'una taula, i d'aquestes reunions, a vegades, de compartir aquests plats amb altres persones.
1: Jo crec que hem de ser conscients de lo que tu has dit al principi, de lo afortunats que som, de poder alimentar-nos de la manera que estem alimentant avui en dia.
0: Clar.
1: Jo, que ja tinc uns anys, que són 56, que tinc... Clar, jo he nascut a les portes dels 70, on una família molt humil, molt senzilla, però molt treballadors. Mai a la taula de la meva mare ha faltat res. Mai. Jo no he passat gana mai a la vida. Però sí que he vist com feien càbales, no?
0: Sí, exacte.
1: Per arribar a tot, no?
0: Clar, i quantes hores de feina per arribar i que no falti de res.
1: Exactament,
0: a taula, com
1: hem tingut molt poques joguines, com hem tingut molt poques coses, no? Però al final l'aliment és la base de tot,
0: exacte.
1: No? I suposo que aquesta visita a l'Antàrtida, pues, m'ha remogut una mica, no? Perquè penses, ostres, com es vivia fa, pues, això, 100 anys, no? Com se la gent s'alimentava, no? Des de, donde no, era, no hi havia res, no n'hi havia res.
0: Clar, és que el que hem pogut comprovar, a més, també a través d'aquests viatges, és que a través d'aquests recursos que té cada país, alguns doncs, són terres afortunades i tenen molta varietat gastronòmica i de productes, i d'altres són més limitats, no? Sí. També per, potser pel clima, potser per la situació econòmica i social del país, o potser per la seva ubicació en el planeta, no?
1: Sí, jo crec que també hi ha un arrel de que es va descobrir Amèrica i arrel de que els exploradors pues, van viatjar a altres parts del món, pues, al final el món s'ha fet molt gran, s'ha fet molt divers i els aliments han arribat d'una banda a l'altra, no? Però clar...
0: Mira, la patata, les voltes que ha donat, i si tenim patata, vull dir, imagina, també, perquè no? També ens ha arribat a fora.
1: Són incapaços de menjar-nos un filet sense una patata.
0: Home,
1: al costat,
0: per favor,
1: no?
0: És que la patata no pot faltar mai en un, pues, en un rebost.
1: Ara fes l'exercici, pensa que no hi ha res. Estàs al gel i no hi ha res, només que tens animals per caçar.
0: Però que dic jo, que tindran mitjans de transport que els hi puguin fer arribar coses.
1: Sí, però, vull dir que avui dia... fa 100 i escaig anys, no?
0: No, no, clar, evidentment, clar, ara sí, però sí. Fa 100 anys, no?
1: Exactament, clar. I per això, digo, ostres, digo, jo em faig l'exercici, no? Digo, jo què sé, si hi hagués una hecatombe, no? A nivell mundial, no? O sigui, hem d'estar al loro, hem de ser agraïts amb anar al súper i tenir aquesta diversitat d'aliments, no? I bueno, no sé, he volgut, pues, això, portar una recepta que no és una recepta, és una mica el que n'hi havia en aquell moment, d'acord?
0: Permeta'm que t'expliqui que la intel·ligència artificial, ara que buscava la informació sobre aquest plat, el Hoix, diu, és un plat històric per excel·lència de l'Antàrtida, es tracta d'un guisat, o una papilla altament calòrica que consumien els exploradors durant l'era heroica, com ens deies tu, per suportar les extremes temperatures polars. Vull dir que és això, és un plat de supervivència.
1: Totalment, totalment. Sort que tenien aquestes galetes. Però és igual, si no tenien aquestes galetes per donar-li aquesta consistència una mica més espessa, pues al final el que es tractava d'aquesta carn, no? Que normalment era de bisonte, d'antílope, o...
0: Bueno, mare de Déu.
1: Sí, bueno, inclús de foca, o pingüino, o...
0: Clar.

0: existeix.
1: No he estat mai, evidentment,
0: no,
1: però bueno, suposo que no, que amb les condicions no sobreviuria.
0: Suposo que n'hi haurà ossos, ossos polars, segurament.
1: No ho sé.
0: Pingüino, foca,
1: sí,
0: val?
1: Sí.
0: Ballena, suposo que serà molt difícil, però bueno, quan és l'estiu i s'obre una mica el gel, segurament pues, podran, pues, tot això també es pot fer amb aquest tipus de car marina, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però normalment feien aquesta car. Com la feien seca? Pues la trossejaven i al sol o en sal, d'acord? I o amb fum, també.
1: També la fumaven.
0: La fumaven. D'aquesta manera, pues, aquesta car quedava completament seca. Pesava poc, d'acord? I per tant, per transportar-la, pues, era ideal. Això, pues, bueno, amb aquests animals que anaven caçant, agafaven el greix d'aquest animal, d'acord? I és el que, aquí on està la, sobretot la porció calòrica, d'acord? I també una manera de conservar, també. Pues amb galetes, imagina't, galetes, que també les galetes pues, aguanten durant anys, no? I una mica d'aigua, d'acord? Això feien un guis, feien aquesta car, la hidrataven, d'acord? Amb aquesta aigua posaven el greix i posaven les galetes. O sigui, menjar carcelari no.
1: És que, a més, mira l'expressió que tinc com de pena, saps? Perquè és d'aquest típic menjar que jo ja només pensar-ho és que no ve de gust ni posar-me a la boca,
0: ja,
1: potser.
0: Però, si
1: però
0: estàs,
1: és que és això.
0: Si
1: és que
0: estàs
1: si
0: mordegant...
1: No,
0: si estàs
1: no evidentment et menges hasta les pedres, gairebé,
0: exactament,
1: no? Per mantenir l'expressió.
0: Lo bo que amb una petita porció d'aquest hoix tu podies estar pràcticament 2-3
1: sí,
0: dies
1: clar,
0: sense menjar. O
1: clar,
0: sigui, no mories de gana, d'inanició.
1: I encara gràcies, no? Clar,
0: saps,
1: quan tens
0: o sigui,
1: gana és que és
0: imagina't,
1: això.
0: Imagina't, no? O sigui que, bueno, jo crec que el presentatge d'una recepta així a la vida tothom tindrien que saber-lo d'alguna manera.
1: Bueno, per valorar, per tenir en compte lo afortunat que ets,
0: exactament.
1: I amb tots els recursos que tenim aquí i que a molts llocs del món, doncs, com et deia, depèn de les condicions, doncs no ho tenen.
0: Hem portat durant tots aquests mesos delícies, receptes meravelloses, receptes que jo moltes les he tastat i he disfrutat moltíssim,
1: sí,
0: no? Em quedo amb moltes receptes, eh? No sé, inclús la de la setmana passada, la canadiense, me va encantar, d'acord? Però...
1: Recorda-me-la.
0: Era aquesta patata amb la salsa de car i,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: el formatge fos, saps? O sigui que la vaig
1: disfrutar. Sí, que cada dimecres ha estat allò com un gaudí, no?, del paladar que a vegades, aquestes hores del migdia, que un ja porta moltes hores que ha esmorzat o que m'he menjat una poma a mig matí, però aquestes hores ja tinc gana i que ens ha fet saliva, eh?
0: Tinc el record molt bo de la receta, crec que era de Georgia, el hachipuri.
1: Quina memòria tens, sí.
0: El pa amb aquests sous, també, la vaig gaudir, una barbaritat.
1: Sí, perquè a més és que tu les has cuinades i les has tastades. Per això les tens com més presents, que no pas que nosaltres, jo, que les hem comentades aquí durant 20 minuts.
0: Jo vaig dir al setembre, abans de començar, de tota aquesta feina que farem, sense que no hi havia res programat, farem alguna cosa el dia de demà. I jo, home, tot això, els papers que tu veus aquí...
1: Mare meva, el desplegament que has fet cada dimecres aquí.
0: L'he guardat, lo tinc tot arxivat i algun dia, jo el dia que pugui, em seuré a l'ordinador i farem un recull de totes aquestes fotografies, tota aquesta informació, d'acord? I totes aquestes curiositats de cada país. M'ho he passat superbé, Ferran, t'estic molt agraïda per deixar-me aquesta llibertat de poder escollir i fer una mica el que m'ha donat la gana.
1: Ni tu t'imaginaves, quan vam parlar abans d'engegar temporada, del que donaria de si... I què bé ens hem passat, també. Espero que el que s'ha fet en aquest estudi també s'hagi transmès a la nostra audiència i que ho hagin gaudit d'aquesta manera, també.
0: Avui
1: no?
0: Em sento una mica com quan estàs a l'escola a fi de curs i portes el treball de fi de curs.
1: Sí.
0: Pues em sento una mica així, saps? Mira, aquí també... faig el mapa, el desplegament aquest, no?
1: Sí, però és que, a més, també és com un dia de comiats, no?
0: Sí.
1: Per dir-ho d'alguna manera, de que finalitzem una etapa, un any més. Ha estat la meva 8a temporada.
0: Ostres!
1: 8a temporada davant d'aquest programa, que jo vaig arribar a aquesta casa fa 8 anys, saps? Amb uns nervis aquí, amb un matoll de nervis aquí a la panxa, i déu-n'hi-do com ha anat evolucionant. Hem canviat d'estudis, hem canviat d'ambient, però continuem sent els mateixos. A veure, amb més experiències, també amb més anys, amb més arrugues, però sobretot amb més experiències, amb més vivències.
0: Lo millor de tot, sempre ho dic, Ferran, és no mai perdre la il·lusió per allò que estàs fent. Saps?
1: Mai.
0: Si tu tens il·lusió cada dia de llevar-te i fer allò que et tremola, que fa bellugar una mica les tripes, és ahí.
1: Doncs per això et deia que espero que aquesta il·lusió que hem tingut, no només per la ràdio, sinó també per la gastronomia, no? per aquest espai i pels viatges, doncs espero que hagi arribat a la nostra audiència. Que trist, i ara què?
0: Bueno, ara
1: què farem?
0: A l'estiu treballar molt.
1: Sí,
0: jo tinc unes setmanes trepidants per davant, després a l'estiu para una mica el que és el tema events, i et dedico només al restaurant, i bueno, saps on vaig anar ahir?
1: On vas anar ahir, Mari?
0: Vaig quedar flipant.

0: A on?
1: A un lloc que tothom ha anat i jo no havia anat mai.
0: A on havies?
1: A Montserrat.
0: A Montserrat no havies anat?
1: Mai a la
0: Ara que ha anat el Papa i tot.
1: Sí, estava ara... superbonic, eh? Suposo
0: sí,
1: que era per la
0: suposo que ho van netejar sí. tot i el van treure brillo a tot, eh?
1: Vaig arribar tard, no vaig poder veure la Moreneta.
0: No vas veure la Moreneta?
1: Feia un minut que havien tancat la porta.
0: Mare de Déu, si vas a Montserrat i no veus la Moreneta...
1: L'he aconseguit fer una foto de darrere.
0: Vaja.
1: De darrere. No em preguntis com, perquè jo sóc una mica...
0: Aventurera?
1: Sí. Vaig fer una mica...
0: Bueno, no ho direm, quasi acabes una mica... el calabosso.
1: Sí. No, però de darrere sí que tinc una foto. Però és igual, el que volia demanar-li ja l'he demanat.
0: Ah, molt bé.
1: Ho saps? O sigui
0: doncs no que... ho diguis, que si no, no es compleix.
1: No. Queda aquí el cor.
0: Clar que sí.
1: Gràcies per tot.
0: De
1: gràcies.
0: Res, a tu. Jo espero... Mira, ja t'animo a que al setembre ens retrobem.
1: Ah.
0: Ahí lo dejo.
1: Vale. Ho seguirem omplint mapa?
0: Jo m'agradaria. No el llancis, guarda'l.
1: No,
0: vale. Guarda'l.
1: No, lo penjarem.
0: Perquè si
1: lo
0: tenim
1: penjarem.
0: Encara molts forats... A veure, que potser al setembre m'han fet fora a mi, no estic aquí, jo què sé. Però bé, si arriba una novena temporada, doncs... Qui sap, escolta'm, bueno, a mi m'encantaria seguir
1: jo
0: cuinant
1: també,
0: amb tu, eh?
1: Ens passa
0: ho passa molt bé, i tu saps que,
1: sí,
0: que sempre que hem fet ràdio junts, aquest estiu et deixo descansar,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: ens has acompanyat als estius, doncs aquest any descanses.
1: L'hem fet una mica l'invers.
0: Sí, hem allargat la temporada i mira, sí. molt millor, molt
1: sí,
0: millor.
1: Sí, sí.
0: Mària Herrera, cuinera del Petit Bistró de Seguda Calafell, gràcies.
1: Us desitjo a tots un estiu molt gran, molt gran, molt gran, bona revetja, bona entrada d'estiu i nada, ens retrobem si pot ser al setembre.
0: Tant de bo.
1: Cuinant amb plats del món, que de veritat la diversitat que tenim és meravellosa i no sé, jo crec que toca celebrar i ballar una mica la sort que tenim de viure on vivim.
0: Doncs a la seva manera, la cuina que viatja amb la Mària Herrera. Gràcies, bon estiu!
1: Bon estiu!
0: Adéu!

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor, amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny, al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga, emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del turisme. Unit impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per conscienciar sobre la Mediterrània.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell Menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Resto i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Hem marxat fins al 1984 per escoltar Alphaville i aquesta gran cançó, aquest gran clàssic, és el Forever Young. Una cançó que ha tingut moltes versions, però aquesta que escoltem o que acabem d'escoltar és l'original, la del 1984, amb aquesta formació, amb l'Alphaville. 12 i 34.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Vinga, en un moment, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Abans, Breath, una de les cançons de la Ina Brolsen amb Jack Jones.

0: Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Dos quarts i mig d'una del migdia. Agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Una agenda que ens porta aquest divendres, un dels dies de la celebració del 4è Congrés Internacional Carlos Barral, que enguany es dedica al boom de les escriptores. Activitats que es fan a la URB, però també en el Centre Cívic Cinema Iris, concretament aquest divendres, es faran aquestes activitats amb una activitat a partir de les 4 de la tarda, que és oberta al públic en general. Hi haurà una parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. 18 i 19 de juny. I aquest divendres, el 4è Congrés Internacional Carlos Barral, amb el boom de les escriptores, es desplaça a Calafell, com dèiem, amb aquestes activitats en el Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar 21. I aquest dissabte, dia 20, es celebra la Nit Blanca de Mar Romeu 2026, a partir de 8:45 del vespre. A la piscina Mar Romeu, al carrer Pep Ventura, número 6 de Calafell, heu de portar el sopar, excepte la beguda, i acomodar-vos. A partir de les 11 hi haurà el tradicional ronc cremat, al ritme de veneres, i a continuació, doncs, seguirà la música, seguirà la festa. Hi haurà copa de cava i coca gratuïta per als socis. És requisit indispensable anar-hi vestit de blanc. L'entrada és lliure, és gratuïta. Aquesta Nit Blanca de Mar Romeu 2026 serà aquest dissabte, a partir de 8:45 del vespre, a la piscina de Mar Romeu. I ara us volem parlar dels cursos de la formació que per adults estan a punt de començar les seves inscripcions. Són cursos que es realitzaran durant el mes, a partir del mes de setembre i durant el mes de juny. Per exemple, tenim estudis, formacions d'idiomes, cursos de llengua castellana, també de llengua anglesa. Tenim el graduat d'educació secundària. És un curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, a l'ESO, per adults. També tenim la preparació a les proves d'accés. És un curs 1 any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. També hi ha la formació per preparar-vos a les proves d'accés a la universitat. És un curs 1 any de durada per preparar les proves d'accés a la universitat per majors de 25 i també majors de 45 anys. I també hi ha un curs 1 trimestre de durada per preparar la prova d'aptitud personal. Totes aquestes formacions, tots aquests estudis tenen la inscripció d'aquí uns dies a partir del 19 de juny i fins al 26 de juny, excepte el dia 24, que és festiu, el dia de Sant Joan. La publicació de l'assignació definitiva de les places es donarà a conèixer a partir del 17 de juliol. Les matrícules es formalitzaran el mes de setembre presencialment a l'escola entre el 2 i el 10 de setembre. Són cursos que es fan a l'escola que es troba ubicada a Cal Bulabà, a Calafell Poble. Cursos que es realitzaran, com dèiem, de setembre a juny i que la preinscripció comença aquest 19 de juny i que s'allargarà fins al dia 26 de juny. Si esteu interessats en aquesta formació, algun d'aquests cursos, doncs espavileu el 19, ja podreu començar a fer la preinscripció, la inscripció. Doncs hem repassat l'agenda cultural, hem repassat també aquests cursos que engeguen molt aviat al mes de setembre a l'Escola d'Adults de Cal Bulabà, al nucli del poble de Calafell.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ella és capaç de reinventar-se i adaptar-se a diferents estils i en diferents èpoques. És la Madonna Veronica Luccicone, que al costat de la Sabrina Carpenter acaben de publicar conjuntes aquest Bring Your Love que acabes d'escoltar. Així sona el més nou de Madonna. 12:45, 3 quarts d'una. Vinga, fem l'última pausa publicitària. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

així sona el retorn musical de l'Ariana Grande. Aquesta és una de les novetats d'aquesta setmana i que es titula Hate That I Made You Love Me. Amb l'Ariana Grande hem arribat a les 12:52, anem tancant edició d'aquest últim dimecres de la temporada pel que fa a aquest programa i a aquesta temporada radiofònica 2025-2026, que mica en mica anem finalitzant, anem acabant. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà dijous, últim dijous també de la temporada, aquí estarem de 9 a 1, 4 horetes per compartir l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. I ja que demà serem a dijous, us volem recordar que demà arriba l'alcalde a la ràdio a partir de les 9:30 i fins les 10 del matí. 30 minuts amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell. Amb ell parlarem, com sempre, de diferents temes de l'actualitat del municipi. Però vosaltres, la ciutadania, els oients, podeu fer preguntes, consultes, suggeriments o queixes a l'alcalde. Demà obrirem línies telefòniques a partir de 9:45 i fins les 10 perquè pugueu parlar directament amb l'alcalde. 977-69-9100. 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp per enviar-nos ja aquestes preguntes. Missatges de text, notes de veu, 647-751-883. 647-751-883. Recordeu, demà dijous, a partir de 9:45 i fins les 10, l'alcalde a la ràdio amb Ramon Ferrer, últim alcalde a la ràdio de la temporada. Doncs vinga, ara sí, marxem amb música fins la 1, marxem amb Martin Garrix i amb Ed Sheeran, amb aquesta cançó conjunta, això que es diu Repeat. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9, que vagi molt bé. Salutacions.

0: començar a viure.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 17 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor amb la 24a concentració Tuning del grup BAC. En parlarem d'aquí uns minuts i de la seva ubicació. Abans tenim altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur. El pròxim dilluns 22 de juny el Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles de Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. Cunit impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci permet localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell menorquín ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper cap de setmana, els dies 20 i 21 de juny, Calafell tornarà a fer rugir els seus motors amb una de les cites més esperades del calendari automobilístic. L'aparcament del Mercat Municipal acollirà la 24a edició de la concentració Tuning Internacional Calafell BAC 2026. Des de la seva estrena l'any 2002, aquesta trobada organitzada per Mundo Fabian ha consolidat el seu caràcter internacional. Enguany s'espera la participació de conductors de Catalunya, de la resta de l'Estat, França, Alemanya, tots ells exhibiran les modificacions, carrosseries i equips de llum i so en els seus vehicles de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Es farà un homenatge a una llegenda. L'atracció principal d'aquesta edició serà la celebració dels 50 anys del Golf GTI. L'organització ha reservat una zona d'exposició exclusiva on es podran veure unitats fabricades des del 1976 fins al 2026, tant a l'estat original de sèrie com personalitzades. El públic general podrà gaudir d'exhibicions durant el dissabte i el diumenge.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell ha assistit a la nit de l'empresa. De fet, on es va premiar com a jove empresa la calafellenca Macaque Consulting, ubicada al Port de Segur de Calafell. La gala va ser presidida pel conseller Miquel Samper i per la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes. Per tant, aquesta empresa calafellenca ha estat premiada com a jove empresa dins de la nit de l'empresa 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim dilluns, 22 de juny, al Castell de la Santa Creu de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga i breathwork emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La iniciativa gratuïta i oberta a tothom destinarà els beneficis de les aportacions voluntàries a la Fundació INDAP 15, entitat que treballa per donar suport a persones afectades per la duplicació del cromosoma 15. Aquesta activitat arriba enguany a la seva tercera edició a Calafell amb la col·laboració i la direcció d'Espai Sauca i Ananda Yoga Studio. Serà, recordem, el dilluns 22 de juny a partir de les 7 de la tarda al Castell de la Santa Creu de Calafell. Les places són limitades i heu de fer inscripcions trucant al 607-488-907. Repetim el telèfon d'inscripcions 607-488-907.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el pròxim 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur, que s'omplirà de música amb actuacions d'intèrprets destacats de la música espanyola actual. Andrés Suárez, Marta Santos, Andy Calen, La Llave, Sonia Gómez, Borja Hueco, Oliver Siderlan, Marcos i Edu Esteve, entre molts altres. Per tant, com és habitual, la gira estival de Cadena Dial fa parada a Calafell, recordem, el 25 de juny. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell hi participaran Sonia Gómez, Borja, completant un cartell variat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola. Fa parada al Baix Penedès, a Calafell, amb una de les cites destacades a la costa tarragonina dins d'aquest tour musical estiuenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Aquest proper dissabte i diumenge, la plaça dels Germans Trilles, a Coma-ruga, es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turisme Art. Aquest esdeveniment té com a objectiu fomentar l'activitat turística, comercial i gastronòmica a la costa del Vendrell, amb especial èmfasi en els productes de proximitat o quilòmetre zero. Hi haurà una oferta variada amb mercat artesanal i espectacles musicals. Per tant, dins de l'oferta complementària, els visitants podran recórrer el Coma-ruga Market, un espai que concentrarà propostes d'artesania, moda, complements i creacions originals. Paral·lelament, la part festiva s'omplirà amb una programació diversa de concerts i actuacions musicals que abasten diferents gèneres per amenitzar aquests primers dies d'estiu. Aquesta edició del Turisme Art coincideix amb diverses inauguracions rellevants que reforcen l'encant de Coma-ruga. Entre elles destaca l'obertura del nou parc de la música, inspirat en la figura del músic català Pau Casals, així com a la pista esportiva. A més, s'apropa a la seva finalització la reforma integral i la renaturalització del Riuet, un dels indrets més emblemàtics i singulars de la costa del Vendrell. Tots els interessats poden consultar el programa complet del Turisme Art al web oficial www.alvendrell.net.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri a la Transició Ecològica i al Repte Demogràfic ha atorgat un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua a Cunit, que l'Ajuntament ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent en la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Calcego, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita d'una banda la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre el sistema. D'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. En cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cabalímetres, una mesura clau per reduir les fuites i minimitzar les avaries. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada secció de la xarxa. Aquesta automatització del servei de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implantaran a Cunit 33 equips de localització remota basats en control del soroll. També es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, molt més fiable.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general del dia. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, afirma que els incendis declarats aquests passats dies fa estar en alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Així ho ha dit durant una presentació del dispositiu especial i ha recalcat que tota la prevenció en l'ús de la pirotècnia és poca. Escoltem, doncs, a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Diu que es farà el reforç dels equips de bombers, que suposa un increment del 50% respecte a la Guàrdia Ordinària.
3: Fem el reforç M1 de bombers de Catalunya, que el tindrem actiu des de les 7 del dia 23 fins a les 21 hores del dia 24, amb intensificació entre les 7 i les 23, entre les 7 del 23 i entre les 7 del 24, amb obertura dels parcs voluntaris. Per tant, aquí tindrem, doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la Guàrdia Ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també, doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: Com dèiem, Parlon afirma que els incendis dels passats dies els fan estar alerta de cara a Sant Joan.
3: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem, doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat, i per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
0: D'altra banda, la consellera d'Interior concreta que el cap de setmana previ a la Revetlla, per tant aquest proper cap de setmana, hi haurà la sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000, mentre que a la nit de Sant Joan de 490.000 i tornada 240.000. Precisa que hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32, així com restriccions a vehicles pesants en diversos trams de l'autopista AP7.
3: Tenim un cap de setmana previ, que és el del 19 al 21, cap de setmana previ a la Revetlla, és a dir, aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Entre mesures que es preveuen, doncs, per regular millor la mobilitat, tenim els carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a vehicles pesants a l'AP7 en el tros de Massanet i l'Hospitalet de l'Infant, entre Massanet i l'Hospitalet de l'Infant, el dia 23, i Sant Celoni i Vilafranca del Penedès pel dia 24. També tindrem, doncs, els controls habituals de campanyes de drogoalcoholèmia del 22 al 28 de juny, amb 678 controls previstos en les àrees regionals de trànsit, i també els controls específics per conductors vulnerables, motoristes, amb el Premot. Ja ho hem començat a fer el cap de setmana passat, aquest cap de setmana passat, i el 20 i 21 de juny, en col·laboració també de les policies locals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'1 L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha practicat per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. Es tracta d'una tècnica innovadora que permet localitzar lesions tumorals amb una alta precisió a la sala d'operacions. La intervenció ha comptat amb el suport del robot Da Vinci i d'una sonda que ajuda l'equip de cirurgians a detectar el marcador col·locat prèviament en el pacient i a extirpar el teixit afectat de manera molt precisa. L'equip de radiologia, amb el suport d'un supervisor acreditat, col·loca prèviament una petita llavor radioactiva a la lesió. Posteriorment, ja quiròfan, aquesta llavor es detecta mitjançant una sonda específica que guia els professionals durant la intervenció. Segons el centre, el sistema és especialment útil en lesions petites, profundes o de difícil localització, ja que facilita una cirurgia més precisa i ajuda a retirar només el teixit necessari. Un metge especialista en medicina nuclear dona suport a l'equip de cirurgia toràcica durant la localització i l'extracció de la lesió. En aquest primer cas, la col·locació de la llavor i la cirurgia s'han dut a terme el mateix dia. Tot i això, el procediment permetria programar la cirurgia fins a 30 dies després de la col·locació del marcador, en funció de les característiques de cada pas i de l'organització assistencial.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ho hem avançat en els titulars. El Port de Tarragona ha posat en marxa un projecte d'alfabetització oceànica amb l'objectiu de donar a conèixer la rellevància que té l'oceà per a la vida al planeta, sensibilitzar sobre les amenaces que pateix la Mediterrània i fomentar un compromís més gran en els ciutadans envers la seva conservació. Aquesta acció està dirigida a tota la societat i desenvolupa entorn del parc subaquàtic del Port Tarragoní, on es combinen continguts científics, educació ambiental i exemples pràctics de restauració ecològica per posar en valor com el saber és fonamental per protegir els ecosistemes marins. L'oceà ocupa aproximadament el 70% de la superfície terrestre, conté gairebé el 97% de tota l'aigua disponible al planeta i juga un paper essencial en processos vitals com la regulació climàtica, la producció d'oxigen i el suport en una rica biodiversitat. Tot i això, continua sent un gran desconegut per a molts ciutadans. En paraules del Port de Tarragona, la iniciativa s'emmarca en els principis de l'alfabetització oceànica, impulsada per la UNESCO, un moviment internacional que promou el coneixement de l'oceà com a eina imprescindible per comprendre el seu paper en la regulació del clima, la conservació de la biodiversitat i el manteniment de la vida al planeta. Per tant, aquesta aposta vol reforçar aquesta comprensió entre tothom. Dins d'aquest marc global s'incideix especialment en els reptes que afronta el mar Mediterrani, reconegut com un espai especialment vulnerable davant de diferents pressions humanes, entre les que destaquen l'escalfament progressiu de les seves aigües, la contaminació generada tant per residus com productes químics, l'intens trànsit marítim que travessa aquestes aigües i la pèrdua significativa d'espècies marítimes autòctones. L'equip protagonista d'aquesta iniciativa és el Parc Subaquàtic del Port de Tarragona, creat inicialment amb finalitats vinculades a garantir la seguretat dels submarinistes. Amb el pas dels anys, però, aquest parc ha evolucionat fins a convertir-se en una zona destacada pel seu alt nivell d'autenticitat biològica dins del litoral mediterrani peninsular. Actualment, compta amb menys de 520 espècies identificades, un fet que demostra una recuperació notable dels hàbitats marins locals. A través d'aquest programa educatiu ambiental, el Port de Tarragona reafirma el compromís amb la sostenibilitat i la divulgació científica. La iniciativa, a més, s'inscriu dins de valors establerts per la UNESCO respecte a l'alfabetització oceànica. Tal com expliquen des del mateix port, partint d'aquest marc, el Port de Tarragona, a través del Parc Subaquàtic, en col·laboració amb la Societat d'Exploracions Submarines, impulsa accions de sensibilització per apropar el coneixement del medi marí a la ciutadania i fomentar una relació més responsable amb l'oceà, especialment amb la Mediterrània.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Calafell Menorquín ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
4: Sí, a mi a l'inici

0: Descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Bota.
1: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal i ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent i a més ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
2: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
3: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
4: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
5: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
6: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
0: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
1: Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant que...
7: I'm the boss.
1: I am the boss, sóc el que mana.
0: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
8: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
1: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
9: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
0: Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
1: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
0: Barcelona, Mònica Mas.
10: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
0: I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud a Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené.
11: Ho ha avançat el Diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va adonar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
0: 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
12: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys segueix en plena forma, el sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland, i avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa, i a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per 2 temporades.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla dos carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà.

0: Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
2: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
3: Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibeix sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que siga molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
1: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
3: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en els que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprove tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant, i és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
1: Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
4: Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo ho intentava.
5: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu, perquè Sánchez en aquest mateix escenari al Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes. La posició, diu, no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte, entenen, d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministra.
6: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
7: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
8: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación.
4: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
9: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si és un mejor país o un peor país.
4: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
10: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
4: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
1: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
11: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
12: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
13: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
11: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
12: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
14: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
11: El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
1: A la segona hora de Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya, però mentrestant en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera del Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
15: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front i més pressió a Rússia. A la cimera de Vian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
16: Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, però nosaltres més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
15: L'altra gran qüestió aviant, l'Iran. Queden dos dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
17: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
15: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana.
18: Hello. I'm the boss.
15: Soc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes, com Anthropic o OpenAI, per discutir sobre la intel·ligència artificial.
1: I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum, i és que, aliat a la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
19: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
20: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
19: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continua igual que abans d'anunciar-se l'acord.
1: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
21: Catalunya migdia.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
26: Però tu en saps d'anar amb moto?
25: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
26: I què?
25: Que em vaig trencar una cama.
26: Apa!
25: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
27: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
28: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
29: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
30: Cris Joanico, Llac Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
31: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
32: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
33: Aquest estiu, la gran pregunta és...
34: híbrid o elèctric?
33: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
35: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
36: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
37: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
36: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: Catalunya migdia. Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
0: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
2: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
0: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
3: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
0: Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades. Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
5: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
4: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona a la seguida de Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
6: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
7: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
6: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
8: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
6: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
1: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
9: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat, i ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
10: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
9: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
1: I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però jo us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
11: Avui el diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
1: D'aquí a dos minuts seran dos quarts. Un minut de pausa i continuem.
12: Catalunya migdia.
13: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
14: Catalunya migdia.
1: D'aquí una mica més d'un minut seran dos quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
15: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
16: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
15: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
17: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i al Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
18: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants, doncs també aniria a la baixa.
17: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Pruom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
18: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
17: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
19: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
20: No ho sabem. La majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, doncs, les actuacions sancionadores corresponents.
19: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
17: Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
12: Catalunya migdia.
36: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
35: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
21: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
21: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
21: I posa la pell de gallina.
25: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
36: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
36: Catalunya migdia.
17: Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
0: La novel·la Sau de Ferran Garcia, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran Garcia.
2: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkel, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'han portat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a la passió dels estranys.
3: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
0: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les Cartes imprevistes de Tina Vallès amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
17: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
5: La pel·lícula és això, no? Aquest lost in translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
4: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa, explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
6: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
4: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
17: I encara més coses? Svirsky, Larisa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valeria Obereda.
7: El seu nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
8: Te nota lo buen espía que era, porque ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Los más conocidos suelen ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, era muy mala espía. Larisa Whiskey, el caso contrario, nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
7: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
8: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera Chicago.
7: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
17: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
26: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
27: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
26: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdecs més malmesos. Joan Talarn és el president.
1: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
26: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
17: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
17: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
19: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial.

0: marca el gol. Messi va.
1: Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
2: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Juá, juá hasta el infinito, juá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi. Tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
1: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests tres gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
3: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol, i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurna de fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
4: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
3: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi, i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
5: Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero... muy difícil.
6: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí, després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sonia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sonia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
3: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
1: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
3: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
1: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
7: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará. Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
1: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
3: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que l'acabar prema l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq 1, Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys i ho va fer amb fills de la Noruega del 94 que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbeth, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 espera fer-ho.
1: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
0: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028 i a més en les últimes hores a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
8: No hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
9: Estamos ya aquí.
0: A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
1: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaya torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
10: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire i serà la primera vegada que el juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot d'Ebola al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Leopards i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Leopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
1: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
0: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
11: Dosta dobro equipo. Zašto smo sposobni.
12: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
0: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada a la 1 juga el Ghana a Panamà, a les 4 el mateix grup de Portugal es juga l'Uzbekistan Colòmbia.
1: Marcos, per parlar de futbol, fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
0: Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
13: Crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
1: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala ahir al primer partit de la final de la Lliga.
14: Catalunya migdia. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
18: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
1: Ho dèiem abans a la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
21: Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica. El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
22: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic, poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
21: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana i a les 9 del vespre. Una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
1: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
10: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
23: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
10: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
23: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
10: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
1: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta Garcia.
2: Wout Van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comenci el Tour el pròxim 4 de juliol.
1: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
4: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain parla d'aquesta possibilitat.
5: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
4: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar cols a cols amb Pogačar i Vingegaard.
5: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
4: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més de la Volta Femenina.
2: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
1: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
20: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el playoff d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a l'ocució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
1: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
2: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
1: Doncs seguir el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del tot costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

a la Film Ràdio. Són les 4.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Segurament hi ha un muntatge i està com el so repetit, eh? Però...
1: Ah, això és repetit.
0: Sí, jo crec que sí.
1: La bubuzela.
0: La bubuzela.
1: Sí.
0: Doncs la resposta correcta no és...
1: Oh.
0: L'espantasogres.
1: No.
0: Tampoc és la bubuzela, és un lèmur. Tu vols creure que és un animal, això?
1: Oh, no ho sabia.
0: A veure, posa'm el lèmur una altra vegada. Jo crec que la Barcon aquí s'ho ha inventat directament, que és la que ha preparat aquest concurs, però en tot cas...
2: Garantia de Montse Barcon.
0: Sí, doncs garantia de que cada dia ens en fa alguna. Jordi, doncs no ha pogut ser, em sap greu.
1: No passa res, eh?
0: Però amb aquesta calma, demà pots tornar a fer els teus, les teves solucions líquides i endavant, eh? Que no ens afecti aquesta ensopegada. Torna a participar un altre dia. Moltes gràcies. Sí, això mateix. Tornem al cotxe del Masnou. Xavi, Gerard, Marc. Us agrada l'arròs?
3: Sí, molt!
0: Doncs fotreu una arrossada que veureu, eh? Perquè tenim aquí arròs per parar un tren. Tindreu dies i dies per menjar arròs a casa. Enhorabona per la victòria.
4: Moltes
3: gràcies.
0: Vinga, doncs aquesta és la victòria. La victòria d'aquest cotxe. El Gerard, el Marc i el Xavi, que han guanyat l'arròs. Tenim la tele del Mundial posada? Sí, que hi ha partit d'aquí una hora. A veure què estan explicant a la tele. No? Ah, no, val. Pensava que ho teníem. Doncs res, que anem cap al butlletí de les 6 de la tarda i nosaltres reprenem després del butlletí amb el que no surti d'aquí. A les 7 hi ha partit del Mundial avui entre la República Democràtica del Congo i Alemanya. És el partit del dia. Cada dia horaris diferents. Ahir, el dilluns, era a les 6. Ahir no hi havia partit a la tarda. Avui és a les 7. És una disbauxa, això. Fins ara.
5: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
11: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frena amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
16: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

espera. I segueix caminant.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 17 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor amb la 24a concentració Tuning del grup BAC. En parlarem d'aquí uns minuts i de la seva ubicació. Abans tenim altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur. El pròxim dilluns 22 de juny el Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trillers de Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. Cunit impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci permet localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Calafell menorquín ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper cap de setmana, els dies 20 i 21 de juny, Calafell tornarà a fer rugir els seus motors amb una de les cites més esperades del calendari automobilístic. L'aparcament del Mercat Municipal acollirà la 24a edició de la concentració Tuning Internacional Calafell BAC 2026. Des de la seva estrena l'any 2002, aquesta trobada organitzada per Mundo Fabian ha consolidat el seu caràcter internacional. Enguany s'espera la participació de conductors de Catalunya, de la resta de l'Estat, França, Alemanya, tots ells exhibiran les modificacions, carrosseries i equips de llum i so en els seus vehicles de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Es farà un homenatge a una llegenda. L'atracció principal d'aquesta edició serà la celebració dels 50 anys del Golf GTI. L'organització ha reservat una zona d'exposició exclusiva on es podran veure unitats fabricades des del 1976 fins al 2026, tant a l'estat original de sèrie com personalitzades. El públic general podrà gaudir d'exhibicions durant el dissabte i el diumenge.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell ha assistit a la nit de l'empresa. De fet, on es va premiar com a jove empresa la calafellenca Macaque Consulting, ubicada al Port de Segur de Calafell. La gala va ser presidida pel conseller Miquel Samper i per la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes. Per tant, aquesta empresa calafellenca ha estat premiada com a jove empresa dins de la nit de l'empresa 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim dilluns, 22 de juny, al Castell de la Santa Creu de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga i breathwork emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La iniciativa gratuïta i oberta a tothom destinarà els beneficis de les aportacions voluntàries a la Fundació INDAP 15, entitat que treballa per donar suport a persones afectades per la duplicació del cromosoma 15. Aquesta activitat arriba enguany a la seva tercera edició a Calafell amb la col·laboració i la direcció d'Espai Sauca i Ananda Yoga Studio. Serà, recordem, el dilluns 22 de juny a partir de les 7 de la tarda al Castell de la Santa Creu de Calafell. Les places són limitades i heu de fer inscripcions trucant al 607-488-907. Repetim el telèfon d'inscripcions 607-488-907.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el pròxim 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur, que s'omplirà de música amb actuacions d'intèrprets destacats de la música espanyola actual. Andrés Suárez, Marta Santos, Andy Calen, La Llave, Sonia Gómez, Borja Hueco, Oliver Siderlan, Marcos i Edu Esteve, entre molts altres. Per tant, com és habitual, la gira estival de Cadena Dial fa parada a Calafell, recordem, el 25 de juny. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell hi participaran Sonia Gómez, Borja, completant un cartell variat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola. Fa parada al Baix Penedès, a Calafell, amb una de les cites destacades a la costa tarragonina dins d'aquest tour musical estiuenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Aquest proper dissabte i diumenge, la plaça dels Germans Trilles, a Coma-ruga, es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turisme. Aquest esdeveniment té com a objectiu fomentar l'activitat turística, comercial i gastronòmica a la costa del Vendrell, amb especial èmfasi en els productes de proximitat o quilòmetre zero. Hi haurà una oferta variada amb mercat artesanal i espectacles musicals. Per tant, dins de l'oferta complementària, els visitants podran recórrer el Coma-ruga Market, un espai que concentrarà propostes d'artesania, moda, complements i creacions originals. Paral·lelament, la part festiva s'omplirà amb una programació diversa de concerts i actuacions musicals que abasten diferents gèneres per amenitzar aquests primers dies d'estiu. Aquesta edició del Turisme coincideix amb diverses inauguracions rellevants que reforcen l'encant de Coma-ruga. Entre elles destaca l'obertura del nou parc de la música, inspirat en la figura del músic català Pau Casals, així com a la pista esportiva. A més, s'apropa a la seva finalització la reforma integral i la renaturalització del Riuet, un dels indrets més emblemàtics i singulars de la costa del Vendrell. Tots els interessats poden consultar el programa complet del Turisme al web oficial www.alvendrell.net.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri a la Transició Ecològica i al Repte Demogràfic ha atorgat un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua a Cunit, que l'Ajuntament ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent en la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Calcego, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita d'una banda la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre el sistema. D'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. En cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cabalímetres, una mesura clau per reduir les fuites i minimitzar les avaries. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada secció de la xarxa. Aquesta automatització del servei de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implantaran a Cunit 33 equips de localització remota basats en control del soroll. També es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, molt més fiable.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general del dia. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, afirma que els incendis declarats aquests passats dies fa estar en alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Així ho ha dit durant una presentació del dispositiu especial i ha recalcat que tota la prevenció en l'ús de la pirotècnia és poca. Escoltem, doncs, a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Diu que es farà el reforç dels equips de bombers, que suposa un increment del 50% respecte a la Guàrdia Ordinària.
3: Fem el reforç M1 de bombers de Catalunya, que el tindrem actiu des de les 7 del dia 23 fins a les 21 hores del dia 24, amb intensificació entre les 7 i les 23, entre les 7 del 23 i entre les 7 del 24, amb obertura dels parcs voluntaris. Per tant, aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la Guàrdia Ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: Com dèiem, Parlon afirma que els incendis dels passats dies els fan estar alerta de cara a Sant Joan.
3: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
0: D'altra banda, la consellera d'Interior concreta que el cap de setmana previ a la Revetlla, per tant aquest proper cap de setmana, hi haurà la sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000, mentre que a la nit de Sant Joan de 490.000 i tornada 240.000. Precisa que hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32, així com restriccions a vehicles pesants en diversos trams de l'autopista AP7.
3: Tenim un cap de setmana previ, que és el del 19 al 21, cap de setmana previ a la Revetlla, és a dir, aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Entre mesures que es preveuen doncs, per regular millor la mobilitat, tenim els carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a vehicles pesants a l'AP7 en el tros de Massanet i l'Hospitalet de l'Infant, entre Massanet i l'Hospitalet de l'Infant, el dia 23, i Sant Celoni i Vilafranca del Penedès pel dia 24. També tindrem doncs, els controls habituals de campanyes de drogoalcoholèmia del 22 al 28 de juny, amb 678 controls previstos en les àrees regionals de trànsit i també els controls específics per conductors vulnerables, motoristes, amb el Premot. Ja ho hem començat a fer el cap de setmana passat, aquest cap de setmana passat, i el 20 i 21 de juny, en col·laboració també de les policies locals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ho L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha practicat per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. Es tracta d'una tècnica innovadora que permet localitzar lesions tumorals amb una alta precisió a la sala d'operacions. La intervenció ha comptat amb el suport del robot Da Vinci i d'una sonda que ajuda l'equip de cirurgians a detectar el marcador col·locat prèviament en el pacient i a extirpar el teixit afectat de manera molt precisa. L'equip de radiologia, amb el suport d'un supervisor acreditat, col·loca prèviament una petita llavor radioactiva a la lesió. Posteriorment, ja quiròfan, aquesta llavor es detecta mitjançant una sonda específica que guia els professionals durant la intervenció. Segons el centre, el sistema és especialment útil en lesions petites, profundes o de difícil localització, ja que facilita una cirurgia més precisa i ajuda a retirar només el teixit necessari. Un metge especialista en medicina nuclear dona suport a l'equip de cirurgia toràcica durant la localització i l'extracció de la lesió. En aquest primer cas, la col·locació de la llavor i la cirurgia s'han dut a terme el mateix dia. Tot i això, el procediment permetria programar la cirurgia fins a 30 dies després de la col·locació del marcador, en funció de les característiques de cada pas i de l'organització assistencial.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ho hem avançat en els titulars. El Port de Tarragona ha posat en marxa un projecte d'alfabetització oceànica amb l'objectiu de donar a conèixer la rellevància que té l'oceà per a la vida al planeta, sensibilitzar sobre les amenaces que pateix la Mediterrània i fomentar un compromís més gran en els ciutadans envers la seva conservació. Aquesta acció està dirigida a tota la societat i desenvolupa entorn del parc subaquàtic del Port Tarragoní, on es combinen continguts científics, educació ambiental i exemples pràctics de restauració ecològica per posar en valor com el saber és fonamental per protegir els ecosistemes marins. L'oceà ocupa aproximadament el 70% de la superfície terrestre, conté gairebé el 97% de tota l'aigua disponible al planeta i juga un paper essencial en processos vitals com la regulació climàtica, la producció d'oxigen i el suport en una rica biodiversitat. Tot i això, continua sent un gran desconegut per a molts ciutadans. En paraules del Port de Tarragona, la iniciativa s'emmarca en els principis de l'alfabetització oceànica, impulsada per la UNESCO, un moviment internacional que promou el coneixement de l'oceà com a eina imprescindible per convèncer el seu paper en la regulació del clima, la conservació de la biodiversitat i el manteniment de la vida al planeta. Per tant, aquesta aposta vol reforçar aquesta comprensió entre tothom. Dins d'aquest marc global s'incideix especialment en els reptes que afronta el mar Mediterrani, reconegut com un espai especialment vulnerable davant de diferents pressions humanes, entre les que destaquen l'escalfament progressiu de les seves aigües, la contaminació generada tant per residus com productes químics, l'intens trànsit marítim que travessa aquestes aigües i la pèrdua significativa d'espècies marítimes autòctones. L'equip protagonista d'aquesta iniciativa és el Parc Subaquàtic del Port de Tarragona, creat inicialment amb finalitats vinculades a garantir la seguretat dels submarinistes. Amb el pas dels anys, però, aquest parc ha evolucionat fins a convertir-se en una zona destacada pel seu alt nivell d'autenticitat biològica dins del litoral mediterrani peninsular. Actualment, compta amb menys de 520 espècies identificades, un fet que demostra una recuperació notable dels hàbitats marins locals. A través d'aquest programa educatiu ambiental, el Port de Tarragona reafirma el compromís amb la sostenibilitat i la divulgació científica. La iniciativa, a més, s'inscriu dins de valors establerts per la UNESCO respecte a l'alfabetització oceànica. Tal com expliquen des del mateix port, partint d'aquest marc, el Port de Tarragona, a través del Parc Subaquàtic, en col·laboració amb la Societat d'Exploracions Submarines, impulsa accions de sensibilització per apropar el coneixement del medi marí a la ciutadania i fomentar una relació més responsable amb l'oceà, especialment amb la Mediterrània.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Calafell Menorquín ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
4: Si a mi a l'inicio de temporada me dicen que tenemos que ganar la Liga Catalana eliminando las semifinales al todopoderoso Reus, que es nuestro eterno rival, y ganarle la final al Barcelona, y después jugar dos finales, con la mala suerte de que las dos las hemos perdido, y hemos quedado cuartos en la liga regular, clasificándonos para la Champions, pues ahora mismo te diría, ¿a dónde te lo tengo que firmar esto? Mm. Así que para mí ha sido una muy buena temporada.
2: Molt bé, i per tu, Jordi?
5: Sí, la veritat és que jo també li posaria un no un excel·lent, perquè doncs no hem pogut aconseguir els trofeus grans, vam arribar a les finals, però la veritat és que ningú s'ho esperava, perquè vam començar, com deia el Manolo, molt bé, guanyant la Lliga Catalana, eliminant el Reus i el Barça, i després a competició europea doncs també es va arribar a la final, igual que a Copa del Rei, i a Lliga doncs vam quedar quarts, que per pressupost no ens toca, una mica més avall potser, i després doncs vam eliminar el Reus, i crec que semifinals amb l'equip aquest any més poderós del campionat espanyol, que és el Liceu, vam arribar fins al quart partit perdent quan quedaven dos minuts, i vam donar la cara fins al final. És a dir, que jo crec que molt bona temporada.
2: Guillem Cabestany es va incorporar com a nou entrenador la temporada passada i ha fet molts canvis al club Petit Calafell.
4: Ten en cuenta que para mí es como un enfermo del hockey, ¿vale? Es como el Guardiola del fútbol, pues el Guardiola del hockey, ¿vale? Que lleva toda la vida como jugador, como entrenador, y sabe analizar bien a los equipos rivales, y creo que lo más importante es que sabe sacarle el jugo a cada jugador.
5: Sí, el Guillem, aviam, és un entrenador dels top d'Europa. Va estar molt de temps a Portugal, amb la selecció espanyola va guanyar campionat d'Europa, campionat del món, i que ell hagi decidit vindre aquí a Calafell, doncs és per sentir-nos orgullosos, perquè tots els jugadors en parlen meravelles, i hi ha jugadors que han vingut o que es queden a Calafell perquè el nom de l'entrenador... I la veritat és que al final els que fan els gols són els jugadors, però la manera de que juguen i el que transmeteix l'entrenador, jo crec que ha sigut un gran què que el Guillem hagi apostat doncs pel projecte del Calafell.
2: Potser una de les pitjors situacions durant la temporada ha estat la Final Four, la competició que es va celebrar al pavelló 11 de setembre de Lleida.
4: El primer partido bien, con los portugueses, ¿vale? La organización... No me voy a callar porque no tengo pelos en la lengua, y al que le pique que se rasque, ¿vale? Yo voy a defender lo mío, mi escudo, ¿vale? Interesaba salir el partido que juguemos contra los portugueses, pues ¿qué pasa? Que de cara a la gradería interesaba que la afición del Calafell, que es muy ruidosa y anima mucho, pues que saliera en la tele, ¿vale? Y nos trataron muy bien. Solo faltó que nos tirara la alfombra roja, ¿vale? En cambio, en la final, es lo que le dije yo a uno, que el partido de los portugueses no nos dejaron ni colocar las banderas, ¿vale? Que después sí que lo entendí, porque era propaganda de Europa, ¿vale? Pues hasta ahí todo correcto, ¿vale? Pero es lo que le dije, digo, ahora llegaremos a la final, y si llegamos contra el Lleida, digo, en aquel rinconcito nos pondréis allí, ¿vale? En un rinconcito, digo, que tendría que ser toda una grada, ¿vale? Para que sea 50-50. Y no fue así, ¿vale? Fue, a nosotros nos metieron allí en un gallinero, ¿vale? Que parecíamos animales y somos personas, ¿vale? Eso es lo primero. Y nos trataron fatal, la seguridad nos trataron fatal, ¿vale? Que sí, que una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero eso ya, una vez que ya entras en la grada, ya te trastoca. ¿vale? Y nos trastocó, y como nos trataron, ¿vale? Y creo que no nos lo merecemos, porque llevamos muchos años en el hockey y, sinceramente, este año que viene hacemos 20 años como peña, ¿vale? Y entonces nos trataron fatal, y eso es lo que yo no tolero, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Se tenían que haber vendido las entradas igual por igual, ¿vale? Todo a la grada del Lleida y todo a la grada del Calafell. Estábamos todos amontonados allí. Parecíamos sardinas enlatadas.
5: Sí, la veritat és que l'organització va deixar bastant que desitjar. Com deia el Manolo, el dissabte tot bé, ja ens vam posar al costat doncs, on les càmeres es veien i doncs, com els interessava, i el diumenge doncs, tot va canviar. Inclús hi havia moltíssima gent de Calafell, gent que es va espavilar, i com que ja vam agotar tot el cupo d'entrades que ens van donar, gent que va comprar al sector de Lleida, i després allà on ens van posar, a l'hora de sortir hi havia unes valles, els que volien anar a prendre alguna cosa o fumar o el que fos, no sé, la veritat és que ja sé que érem, organitzava Lleida i tot estava, no dic dirigit, però interessava dos coses, que la final fos Lleida-Calafell, perquè doncs eren els dos d'aquí i els que restarien més públic, lògicament, i després el que organitza aquestes coses sempre compta amb certs tipus d'avantatges. I la veritat és, clar, sobre amb el calor que feia, i és que hi havia moltíssima gent de Calafell, i la veritat és que allà hi va haver moments que costava, perquè era molta gent, calor, la gent de seguretat doncs tampoc no tenien gaire empatia, per dir-ho d'una manera, i a sobre, al final acabes perdent, doncs te'n vas a casa, la veritat és que molt fotut, i després també hi va haver el tema aquell de la possible alineació del Nico Ojeda, que si tenia més targetes de les que podia tindre i el van deixar jugar i va sumant coses, i al final doncs te'n vas amb una sensació, no només per la derrota, sinó perquè, per exemple, a la final de la Copa del Rei també vam perdre, però no vam tindre aquesta sensació. I allà a Lleida, la veritat és que sí.
2: Enguany, Gepi Selva es retira, penja els patins, i és un jugador molt estimat per la penya als Estrellats.
4: Sí, Roser, perquè uno de los motivos porque Gepi vino a Calafell, que me lo dijo a mí personalmente, era por nosotros, porque nos había vivido siempre como de rival, y que uno de los motivos era la gran afición que teníamos aquí en Calafell, el pabellón, el ambiente, cómo se vivía a día de hoy el hockey aquí en Calafell, y que él, pues eso, era uno de los motivos, que era por nosotros, por tenernos como afición, como afición de afición local.
5: No, tindre els últims anys de la carrera d'un mite com el Gepi Selva, la veritat és que és un honor, perquè aviam, és un jugador que ha estat a Itàlia, ha estat a Portugal, ha sigut campió del món i d'Europa amb la selecció espanyola, i que hagi triat, perquè doncs l'última etapa abans d'aquí va estar a Lleida, i ell va ser el que al final li va dir amb el Calafell pels motius que deia el Manolo. I la veritat és que tots els inputs que ens arriben del Gepi és que, aviam, aquí ha estat superfeliç, està encantat amb l'afició, amb el club, i la veritat, jo crec que va ser un encert per part seva, doncs, vindre aquí a acabar la seva carrera, disfrutant i, doncs, lluitant per el que ell sempre ha sigut, doncs, un crac d'aquest esport.
2: Aquesta tertúlia de llarga duració, sencera, en format vídeo, ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa del dia. Avui és dimecres 17 de juny. Als esports, la Roser Ribas, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem, com sempre, en properes edicions. Gràcies. Adéu-siau.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio.
6: Podria tornar-ho.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu al control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. El programa d'avui serà bastant especial. Normalment, a l'hora del jazz, acostumem a portar entre 3 i 4 gravacions diferents perquè per cobrir aquestes dues hores que tenim d'emissió. Avui només hi haurà un àlbum, un sol àlbum. El que passa és que aquest àlbum, crec que dintre d'aquest any que estem, del 2019, tindrà molta importància i és un àlbum que està format per 3 CDs. El tema és una gravació feta en directe del senyor George Garzone, Peter Skirner, Derek Holles i Alan Pasqua. Un quartet fantàstic, bàsicament el trio de Peter Skirner, i que s'hi afegeix el senyor George Garzone amb el seu saxo tenor. I, com us dic, té importància perquè és una gravació feta en directe, el local, un local nou que no sé exactament quant de temps fa que està muntat, de Los Angeles, que és el Sam First, i que va estar gravat, cada un d'aquests CDs representa un dia de l'actuació d'aquest quartet entre el 17, 18 i 19 de gener d'aquest any.

jazz és això. Les gravacions d'estudi estan molt bé, normalment són molt autèntiques, perquè moltes d'aquestes gravacions d'estudi també no hi ha repeticions, ni gravacions terceres ni quartes de la mateixa peça i veure quina és la millor, cosa que s'hi feien antigament, això es feia. Però avui en dia no es fa massa, sinó que es fa bastant com si fos un directe, però, clar, el directe és el directe, i el directe hi ha unes sensacions, hi ha un ambient, hi ha un lloc, hi ha la gent, hi ha el factor humà, per dir-ho d'alguna manera, que és molt important pels músics, jo crec que és molt, molt, molt important. I tot, no sé, inclús, per exemple, les cròniques d'aquesta gravació expliquen que aquests tres dies estava plovent molt a Los Angeles, feia fred, vull dir, bueno, en canvi, entraves dintre i hi havia un calor, hi havia un ambient, hi havia unes sensacions diferents, això també suposo que s'ha de notar, no? El quartet, com us he dit, George Garzone amb el saxo tenor, Alan Pascua amb el piano, Peter Skirner a la bateria i Derek Halls al baix. De totes aquestes 20 composicions que hi ha aquí, n'hi ha algunes que ja ho anirem comentant. N'hi ha una, per exemple, que és la primera que escoltarem ara, que està repetida cada dia. Cada dia la tocaven, deu ser una peça que els deu agradar a tots. No sé ben bé què deu representar per ells, però cada dia hi ha la repetició. Les tres són fantàstiques. Les tres són d'una duració més o menys similar. 10 minuts 50, 10 minuts 30. La que escoltarem jo crec que és igual. Podíem triar qualsevol vulgui, però està molt bé que precisament les hagin posat totes. Està molt bé que, si és veritat, que la música que hi ha en cada àlbum sigui la música que van tocar aquella nit i que sigui completa. Jo crec que sí que és així. Perquè, bueno, és més o menys el que crec que han fet. I aquesta peça és... la composició s'anomena Half Unit Macy Jones, que tots sabeu de què va, perquè és aquesta peça fantàstica del Richard Rodgers i el Lawrence Hart. Comencem amb aquest quartet i anireu entrant amb aquesta total... aquesta sensacional exhibició d'aquest quartet amb aquest Sunfest de Los Angeles.

ja veieu per on va. La història és brutal. Vull fer un petit comentari en relació a la gravació. La gravació la trobo fantàstica. És una gravació de molt de nivell. Vull dir que l'enginyer i el que va mesclar tot això és un senyor que es diu Aaron Ward, i la masterització és de Richard Benn. La producció és del mateix Peter Skinner. I l'empresa que ha publicat aquest àlbum, que podreu trobar sense cap problema, és Funfi Music, i la referència és PEPCD027. És un àlbum que ha sortit ara, fa molt poc, i és un àlbum de 3 CDs, com us dic. I el que us deia, vull fer el comentari de que em va cridar, quan vaig començar a sentir aquest àlbum, em vaig notar que hi havia un nivell molt alt, tècnicament, de gravació. I que era un àlbum curiós, perquè normalment aquestes gravacions en directe, en clubs més o menys petits, no molt grans, no grans sales de concert, hi ha el seu ciroll de fons i la seva, bueno, la cullereta del cafè que es nota, no? O el que camina, en fi, o el que xupa de la pipa, també, no? I a vegades també se sent. Doncs aquí n'hi ha molt pocs d'aquests cirolls. Llavors vaig tindre curiositat i vaig entrar a la pàgina d'aquest fantàstic club de Los Angeles, Sam First. Realment està molt pensat aquest club, està molt, és un disseny pel meu gust poder una mica un pèl clàssic, però hi ha un tema que és fantàstic, que està com a base de tota la decoració, que és tota una sèrie de tubs d'un diàmetre important, com si fossin uns tubs d'aquests que s'utilitzen per la construcció, uns tubs rugosos, que tenen uns anells, que formen tot el sostre, completament suspesos al sostre, que baixen per les parets, que formen algun dels bancs de seure i que estan per tot arreu. Això vol dir que darrere d'aquests tubs hi ha un espai important on deuen estar totes les instal·lacions, en fi, d'aire condicionat, il·luminació, tots els sistemes d'emergències, i d'aquesta manera queden tapats. Però això és un material fantàstic perquè hi hagi una absorció amb uns tant percents adequats i que el so d'aquesta sala sigui quasi d'una sala de concerts, no? I la gravació es nota i és extraordinària. Dit tot això, anem per la segona peça que us vull portar, que és del primer disc i del primer dia que van actuar, i és una composició del George Garzone, que n'hi ha, en total n'hi ha tres del George Garzone. Hi ha una dedicada al seu pare, L'últim dia, i aquesta que escoltarem, que és dedicada a Michael Becker, que Michael Becker era un company d'ell, saxofonista també, tenor, boníssim. No fa massa van portar unes gravacions a l'hora del jazz de Michael Becker, que va morir el 13 de gener del 2007. I això és una peça emotiva, emotiva des de tot l'ús, com a música, és molt emotiva, i ells jo crec que van entrar en un estat també molt emotiu al moment d'interpretar-la. Anem per aquesta dedicació a Michael Becker.

Anem seguint amb la gravació del primer CD, que és del primer dia, del dia 17 de gener, i trobem una composició, l'única que hi ha, de Peter Erskine. Peter Erskine és un dels que va... dels principals d'aquesta gravació. Jo crec que és el que va portar a terme tota aquesta història, no? No, per això, més o menys, és ell el productor també d'aquest àlbum. Pensem que, per situar-nos una mica a l'espai de Peter Erskine, un dels creadors de Walter Report, si entreu a la pàgina de Peter Erskine, trobareu una cosa que és brutal. Hi ha 615 referències de gravacions en les que ell ha participat. No vol dir que ell sigui el líder, sinó que ell ha participat. Com és lògic, no, els bateries no tenen grans gravacions com a líder, però sí 615, fins al moment. Sabeu que hi ha unes gravacions fantàstiques, les que les hem posat, quasi totes, jo crec, que les de l'ECM de Peter Erskine. I precisament aquesta composició que escoltarem, que és 12, va estar editada amb una d'aquestes gravacions de l'ECM amb el disc Juni de 1999. Hi ha amb l'àlbum tota una sèrie de composicions clàssiques, estàndards. Algunes es repeteixen, com aquesta primera que hem escoltat. Hi ha tres del George Garzone i després hi ha aquesta del Peter Erskine i una del baix, del Derek Holles, i una altra de l'Alan Pasqua. Intentarem posar-les totes aquestes perquè jo crec que, bueno, si us agrada aquesta música i teniu l'opció de comprar aquest triple CD, disfrutareu moltíssim, però a mi el programa poder em semblava que era important o significatiu posar aquestes composicions de cada un dels que participen. Aquesta 12 del Peter Erskine amb una fantàstica interacció entre tots, entre saxo, bateria, piano i baix.

Avancem amb aquest primer dia i anem a la composició número 6 de les 7 que té aquest àlbum. Aquest disc, el disc 1. És el Tutti Italiani, és una composició de George Garzone que crec que va incorporar aquesta composició el Garzone el va incorporar el 1995 amb un àlbum que s'anomena Fort Han Tui. Que hi havia dos saxos. I aquí la torna a interpretar i és una peça que m'agrada molt. Ja, com a cosa significativa, no cal que us digui, que ja ho esteu escoltant, la interpretació de George Garzone en tots els moments s'adapta perfectament d'una manera brutal a cada un de les peces, però aquí també hi ha un solo de piano molt líric de l'Alan Pasqua.

Deixem el primer dia i el primer disc, el primer CD. Aquest primer CD acaba amb una peça que després el segon dia també acaben amb la mateixa peça. Aquest cas sí que és bastant curiós i significatiu. Significatiu relativament. Perquè el primer dia dura 7 minuts 23 i el segon 10:08. Escoltarem el segon, que no és el que més m'agrada, però bé, en fi, escoltarem el segon. Però abans d'aquest segon disc, que començarem ara, he triat una peça que, per aquesta cosa que us dic d'intentar posar música de cada un dels que formen aquest quartet fantàstic. En aquest cas és una peça d'Alan Pasqua, el pianista, que és Agredolç, s'anomena així. Es veu que això és una salsa italiana, que bueno, hi ha moltes de salses d'aquestes agridolces, no? Però sí que simplement us puc comentar que això està gravat amb un projecte de l'Alan Pasqua del 2017, amb una gravació que es diu Northern Light, que va treure aquest 2017. Està aquesta composició i aquí la van tocar. Anem, per aquesta peça, que és una peça molt commovedora, molt suau, preciosa, d'Alan Pasqua.

I seguim cap al final d'aquest segon dia, amb el disc 2, i el que es comentava abans. Aquí hi ha una peça que és de Honeymoon, que és del baixista, el Derek Hollis. El primer dia la van tocar també com a final del concert. Aquesta gravació del final del concert, que és una gravació potente, intensa i molt, molt vibrant, molt, amb molta vibració, hi ha un solo fantàstic del George Grazzone. Bueno, tots estan increïbles. Hi ha un solo també del bateria, de l'Skirne, i jo crec que és la millor dels dos. Però, en canvi, aquesta segona, que és la que escoltarem, que està molt bé també, és molt maca, la interpretació, per comptes de 7 minuts 23, dura 10.08. La diferència no està. La diferència està en un concepte de que tots escurcen una mica els solos que fan, que són fantàstics, sobretot el de Pasqua i el de Garzone, i s'introdueix el solo de bateria, que amb l'altra gravació del dia anterior ja hi era, uns solos de bateria també molt bons, juntament amb solos de baix, que possiblement sigui poder un dels pocs solos de baix que hi ha en tots aquests tres dies. I precisament aquesta composició és d'ell, del Derek Hollis, que és el baixista. Per aquest motiu, bueno, per donar-li peu amb ell, no?, i perquè puguem escoltar la seva peça i amb uns solos d'ell combinats amb el bateria fantàstic, i és una unió perfecta de tots dos, doncs us vull portar aquesta peça de 10 minuts. Com veieu, la majoria de peces, bueno, la que té menys minuts són 8 minuts i alguna cosa. No n'hi ha una de 7.31, que és la més baixa, però les altres totes estan entre 10, 14, 15 minuts. I això és el jazz, i això és el que ens agrada també, no? Anem per aquest The Honeymoon de Derek Hollis.

0: tell us the honeymoon is just beginning.
1: Perquè abans de situar una mica amb aquests quatre grans músics, simplement una petita referència de cada un d'ells. El George Garzone és un, com veieu, un extraordinari saxofonista i també és un gran educador molt conegut que va néixer el 1950 a la ciutat de Nova York i que té 69 anys. L'edat d'aquests músics està, bueno, és més o menys, excepte el Darek Holles, que és el més jove, que va néixer a Breslau, a Polònia, polonès, va néixer el 1963 i té 56 anys. Aquest és el més jove. El Peter Skirne va néixer el 5 de juny del 54, al Summer Point de Nova Jersey, i en té 65, estic parlant 65-69. I l'últim, l'Alan Pasqua, també gran pianista i compositor, i va néixer el 28 de juny del 52 a Nova Jersey, també, amb actualment 67 anys. Per tant, és un equip fantàstic, que té una edat meravellosa, més o menys tots iguals, no? Excepte el Darek Holles, que té 56, en té uns quants menys, però, en fi... I el trio, a part de George Garzone, el trio aquest d'Alan Pasqua i Darek Holles i el Peter Skirne són companys de professió de la Thompson School of Music de la Universitat del Sud de Califòrnia. I formen un grup estable, no? Més o menys toquen junts. I el George Garzone té el seu currículum, se li pot posar... que ha sigut el mestre de ni més ni menys de Joshua Redman o de Bradford Marsalis o del Donny McCaslin. Amb tot això jo crec que ja teniu una referència més o menys important d'aquests músics i que es coneixen des de fa temps. Per exemple, el Garzone i l'Skirne, doncs, diu que es coneixen, van tocar la primera vegada el 1998, per tant hi ha una experiència ja profunda i bueno, cada un ha fet el seu camí, però al moment que s'ajunten surten aquestes meravelles que jo us recomano totalment aquest àlbum. Jo crec que és totalment imprescindible, és una peça meravellosa d'aquest 2019, que no sé si al final sortirà també amb una gravació en LP, perquè realment continuem dient-ho sempre, no? Els LPs, si estan gravats analògicament i al 100% analògicament i estan ben fets i amb una bona gruix de pasta, que ara n'hi ha de 180 i inclús de 200 grams, doncs val la pena. Val la pena la inversió que feu, perquè el so és completament diferent i és completament... bueno, és una antihistòria al moment de reproduir-ho amb un bon equip. I ara passem al tercer dia. El tercer dia hi ha 6 composicions. Acaba també amb la primera que hem sentit. Cada dia aquesta del Mrs. Jones doncs, es repeteix. Aquí és l'última que toquen. Però al començament van començar molt forts, amb dues peces, una de 14 minuts i una altra de 15, que intentarem posar, si el temps, si no tenim de tallar res, que és Il Remember April, aquesta peça que tots coneixem, del Gene de Paul, del Patrice Johnson i del Don Reine. La versió és al·lucinant. Jo crec que és una peça que ha tocat tothom. Tothom l'ha gravat, tothom l'ha tocat, i aquesta continua sent fresca, com si fos 4 dies que hagués sorgit, quan és una gravació de fa molts anys, i novedosa. A mi m'encanta el Peter Skirne, com toca la bateria, en general, amb tot el grup, però aquest home jo el tinc sóc un dels fans, no?, d'aquest home, i aquí també torna a fer una exhibició total, tot aquest quartet, i el Peter Skirne, doncs, destaca molt. In Remember, Abril.

i arribem al final. Arribem al final i no podia faltar, jo crec que no podia faltar, en un dels dies, alguna peça de John Coltrane. La peça que escoltarem és la segona que va tocar aquest dia, és Equinox. I és una versió també singular, totalment especial, per aquesta història que us deia, també relacionada una mica amb el Peter Skirner. No hi ha masses crítiques encara, perquè és un àlbum molt actual, molt de fa poc temps, però n'hi ha una de a la Butch Jazz, que és fantàstica, del Jim Worsley, que diu que una vegada l'Skirner va dir que no calia que fos una democràcia, sinó que no cal que tothom sigui solista. I diu que això és cert i que a vegades hem sentit solos que no eren necessaris i que de vegades poden perjudicar la sensació que tens d'una peça. Diu que aquí això no passa. Amb aquesta gravació de Tres nits in La, que és Los Angeles, doncs això no passa. I a més afegeix una cosa que la trobo fantàstica, que és que per comptes de dir Tres nits a Los Angeles, es podria haver dit perfectament Tres nits al cel. Això és el que jo crec també d'aquest àlbum, i torno a repetir, us recomano totalment aquesta història fantàstica d'aquests tres dies. La gravació és molt bona, és una gravació tècnicament increïble, però està feta en un club. Si teniu curiositat i entreu al club, veureu el perquè de tot això que us he explicat, de com està tractat acústicament aquest club i com sona, i bueno, com sona ho sentireu amb la gravació. I bé, jo crec que el millor és escoltar l'Equinox de John Coltrane, que hi ha el so de John Coltrane aquí, no? Hi ha aquest ressò i aquest to que feia servir John Coltrane amb el saxo de Garzone. Ha sigut un plaer poder portar aquest àlbum avui, he disfrutat molt. Jo crec que vosaltres ho podeu fer també, i ha sigut l'Edu, el control, i com sempre, que sigueu bons, compreu aquest àlbum, de Tres nits in La, del quartet aquest fantàstic, i que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Bon dia, bona hora, família. Engeguem un dia més al Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio i Calafell.tv. En aquesta, la seva última setmana d'emissió de la temporada regular 2025-2026. Fins dissabte aquí estarem al peu del canó, dissabte amb el The Best Moments, i fins divendres acompanyant-vos al llarg de 4 hores de 9 a 1 amb continguts que repassen l'actualitat, també amb entreteniment i bona música. Tot això és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Salutacions de qui us parla, el meu nom Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat. Som a dimecres 17 de juny de 2026. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem com sempre d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Som a dimecres i avui tenim l'última edició de l'Espai de Portaveus. A partir de 9:45 ens acompanyarà el regidor portaveu del grup del PSC de Calafell, és en Miguel Ángel Perín. A partir de les 10, parlarem de cooperativisme. Serà l'última edició de l'Espai de la Comunalitat en Xarxa. A partir de 11:15, Espai de les Escoles. Avui, última edició d'aquest Espai de les Escoles. Cada setmana, cada dimecres, hem estat a un dels centres educatius del nostre municipi, sempre que ens ho ha permès, doncs, per exemple, que no estiguessin amb jornada de vaga a l'equip docent, que han estat diferents jornades al llarg d'aquest curs escolar. Doncs avui estarem a l'Escola La Ginesta, asseguda a Calafell. A les 11 ens actualitzarem amb la crònica del temps, amb Josep Miró, i tot seguit, en Espai d'Actualitat, ens acompanyarà la Mònica Trepat, és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. Amb ella parlarem de la Festa Major de Sant Pere, que és a tocar, que comença en una setmana. La Festa Major Popeta, ens en parlarà la regidora, la Mònica Trepat. A partir de 11:45, a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Estrenes de sèries, de pel·lícules a les plataformes. Sempre ens presenta les més destacades de la setmana. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'Espai Gastronòmic amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Seguda Calafell. Última edició també avui dimecres. A veure fins a on ens viatja, fins on ens porta a través de la gastronomia. L'últim tram del programa, abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat, el Calafell Matí de Calafell Ràdio, que no seria possible sense vosaltres a l'altre costat de la ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dimecres, avui 17 de juny de 2026. Avui se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, una jornada impulsada per Nacions Unides per alertar sobre els grans reptes ambientals del nostre temps, la degradació dels sòls i l'escassetat d'aigua. La desertificació és el procés pel qual la terra perd fertilitat i capacitat productiva a causa de factors com el canvi climàtic, la sequera, la desforestació o una gestió inadequada de recursos naturals. Les seves conseqüències afecten la producció d'aliments, la biodiversitat i també la disponibilitat d'aigua. A Catalunya i tota la conca mediterrània, les sequeres són cada vegada més freqüents i també intenses, fet que posa en manifest la necessitat de gestionar l'aigua de manera més eficient i de protegir els espais naturals. Aquesta, la d'avui, una jornada perquè sigui una nova oportunitat per reflexionar sobre la importància de conservar els sòls, reduir l'impacte en les activitats humanes sobre el medi ambient i avançar cap a un model més sostenible. Perquè cuidar la terra i l'aigua

No Doubt, juntament amb la seva germana, la Gwen Stefani. Tot i deixar el grup abans que assolís l'èxit mundial, amb discos com Tragic Kingdom, va contribuir decisivament als seus inicis. Posteriorment, va orientar la seva carrera cap al món de l'animació i de la producció televisiva. Avui, l'Eric Stefani fa 61 anys.

I avui també fa 55 anys, Paulina Rubio. Va néixer el 17 de juny del 1971. Paulina Rubio és una de les artistes més populars del pop llatí. Ho va ser en el seu moment. Va començar la seva carrera amb el grup juvenil Timbiriche i més tard es va consolidar com una artista solista amb una trajectòria plena d'èxits. La noia daurada, la xica dorada, ha venut milions de discos i ha situat cançons com I jo sigo aquí, aquesta que estem escoltant, entre les més escoltades de la música en espanyol. Avui, Paulina Rubio fa 55 anys.

També està d'aniversari Kendrick Lamar. És un raper que és força popular. Ara sí, l'estem escoltant. Va néixer el 17 de juny del 1987. Kendrick Lamar, considerat una de les figures més importants de la música contemporània. Les seves lletres, forta càrrega social i reivindicativa, l'han convertit en un músic, en un raper de referència. El 2018 va fer història en convertir-se en el primer artista de hip-hop en rebre el Premi Pulitzer de Música. Avui fa 39 anys, Kendrick Lamar.

I la quarta i l'última de les efemèrides musicals és per parlar de Lee Ryan. Va néixer el 1983, un dia com avui. Lee Ryan és cantant britànic, membre de la boy band Blur, una de les bandes pop més exitoses dels primers anys 2000. El grup va vendre més de 15 milions de discos arreu de tot el món gràcies a temes com aquest, One Love. Després també va desenvolupar carrera en solitari. Avui, Lee Ryan fa 43 anys. Membre de la formació Blur. I el que volem és recordar una cançó que Blur va enregistrar al costat de Sir Elton John. Una gran cançó que volem recordar avui també en el Calafell Matí. Sorry seems to be the hardest word. Per començar el programa d'avui, el Calafell Matí d'aquest dimecres. Bon dia i bona hora, família. Vinga, som-hi, comencem.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 9 i 13 minuts. Vinga, anem pel temps.
0: Calafell Matí. El temps.
1: I això té pinta de que tornarà a ser un dia esplèndid, com ahir. Vinga, anem a conèixer la meteorologia, la previsió per aquesta jornada, aquest dimecres, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, un dia més, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 19 i 20 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 30, amb una humitat moderada. Ben feble amb marinades de garbí al matí, de mitjorn al migdia i més aviat de xaló que a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejor a partir de migdia. Demà esperem un temps molt estable, també, amb sol i cel al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda, amb una temperatura que pujarà a la nit, però recularà unes dècimes de dia, tot i que es notarà poc, situant-se entre els 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat més alta i, per tant, també amb una mica més de xafogor. Ben feble, en domini del xaló, amb cops moderats a la tarda, que poden superar els 30 km, però li farà que la mar, que estarà arrissada al matí, augmentarà a marejor considerable a la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs comença una nova jornada aquest dimecres, amb cels nets, temps assolellat, i ara mateix la temperatura que es registra aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 25 graus centígrads. Anem per les notícies de proximitat. Donem un cop d'ull a portades, a continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa, parlant de l'Audiència Nacional, que manté a la presó un detingut al Vendrell per immigració clandestina. El Tribunal avala que continua en presó provisional en considerar elevat el risc de fugida i la manca d'arrelament mentre es tramita la seva extradició. I Calafell ja té cartell i programa de la Festa Major. El disseny és obra dels alumnes d'il·lustració de l'Escola d'Art Superior de Disseny Serra i Abella. El disseny elaborat per alumnes del primer curs del cicle formatiu de grau superior d'il·lustració d'aquesta escola Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat ha estat escollit com a millor cartell per la Festa Major de Calafell. El cartell s'ha seleccionat mitjançant un concurs al qual es va presentar 9 propostes. El jurat n'ha valorat l'originalitat i la capacitat de transmetre l'essència, els valors i l'esperit de la festa. A més de convertir-se en la imatge de la Festa Major, la proposta guanyadora rep un premi de 600 euros que en aquest cas es destinarà a l'adquisició de material per l'escola. El disseny serà present en tots els elements comunicatius de la Festa Major, de la qual ja s'ha fet públic el programa oficial. Animaisdiari.cat, a la seva secció Baix Fenadesenca, parlem de l'Institut Andreu Nin del Vendrell, que tanca el curs amb 15 alumnes en pràctiques Erasmus a Europa. Les estades d'entre 2 i 3 mesos han permès millorar competències professionals i lingüístiques amb alguns alumnes fins i tot rebent ofertes laborals. I la plaça de les Garrofes del Vendrell ha estat l'escenari aquest dilluns d'una jornada de sensibilització i prevenció davant l'abús i el maltractament cap a les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. L'activitat organitzada per l'associació L'Arc Social ha tingut com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de protegir els drets, la dignitat i el benestar de la gent gran. La iniciativa ha comptat amb la participació de Mossos d'Esquadra, la policia local del Vendrell i professionals als àmbits social i psicològic. Anem a diarimés.com. A la seva secció comarcal parlen del Vendrell, que oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. La regidoria de Feminisme remarca que vol evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. Com dèiem, l'Ajuntament del Vendrell oferirà aquest casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La regidora de Feminisme, Sílvia Vaquero, ha explicat que és una setmana de transició, la primera de vacances, quan encara no s'han iniciat els casals a les escoles del municipi i les famílies s'han de fer càrrec dels fills i filles. D'aquesta manera es pretén evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar, ha dit Vaquero. El projecte es desenvoluparà a l'Escola d'Educació Especial Garbí i du per títol Espai de Respir. Es tracta d'una prova pilot que podria repetir-se el mes de setembre. De moment, s'oferiran 8 places i els usuaris aniran al centre 3 hores al dia. I Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en millores en estacions de Rodalies, entre elles la del Vendrell. Les primeres actuacions es faran en estacions com Sitges i Vilanova i la Geltrú. Són millores en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya per valor de 4,8 milions d'euros, segons s'ha informat aquest dimarts en Renfe en un comunicat. La inversió forma part del Pla A punt, que la companyia vol millorar l'accessibilitat, la comoditat i la seguretat en aquestes estacions d'arreu de tot l'estat. Anem a la ciutat del Penedès, laciutat.cat. El Vendrell estrena un servei gratuït per ajudar les famílies en la criança i el benestar emocional. El SOAF oferirà orientació, acompanyament i tallers per reforçar les relacions familiars i prevenir situacions de vulnerabilitat. I acabarem aquest repàs de l'actualitat. A la Fura del Penedès.cat parlen del Vendrell i Calafell que apunten a una estabilització dels fets delictius. Les últimes dècades, i sobretot volíem dir les últimes dades, la criminalitat, segons el Ministeri de l'Interior, pels municipis de més de 20.000 habitants, apunten una estabilització dels fets delictius tant al Vendrell com a Calafell. Les dades del primer trimestre del 2026, en comparació amb les del mateix període del 2025, mostren poques variacions. Així, el Vendrell ha registrat enguany 277 delictes en aquests tres mesos per 279 de l'any passat. I a Calafell s'han enregistrat 247, 6 més que els del 2025, que van ser 241. Es tracta d'un augment del 2,5%. Són canvis mínims dins de la tendència que es manté en els últims anys, en què el Vendrell va baixant a poc a poc d'unes xifres que eren força elevades, mentre que Calafell puja una miqueta, lleugerament, però amb unes dades més baixes. I primer pas per construir un nou edifici de la URB a la seu del Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han fet el primer pas per impulsar la construcció d'un nou edifici a la seu del Baix Penedès al campus de Santa Maria del Mar a Coma-ruga. Amb dues parts han signat un acord d'intencions aquest dilluns dia 15 de juny que ha de permetre que la URB tingui un edifici definitiu al Vendrell que disposi de dimensions i espais i equipaments necessaris per al desenvolupament del d'ensenyament universitari que actualment s'imparteix, que són els graus d'infermeria i educació infantil. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 20 minuts al matí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforç. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor, amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny, al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga, emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. CUNIT impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Calafell menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, en punt, 2:15 del matí, som a dimecres. Ja sabeu que cada setmana, cada dimecres, a partir d'aquest punt horari, arriba l'espai de regidors portaveus. Acabem la ronda de participació, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, calafell.tv, també d'aquest programa. I avui, última participació de la ronda de portaveus amb el regidor portaveu del grup del PSC de Calafell. És en Miguel Ángel Perín. Miguel Ángel, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé.
0: A punt per l'estiu, ja?
1: Sí, és un dia important, a més és el cumpleanys del meu fill.
0: Ah, per molts anys.
1: Fa una data molt bona, que els 15 anyets.
0: 15 anys, déu-n'hi-do.
1: Sí, molt bé. I, bueno, és un dia maco per recordar, a més, crec que aquesta data ja fa 3 anys havia el ple d'investidura, o sigui que estem pràcticament a un any exactament.
0: Exacte.
1: De la propera investidura, no?
0: I un any per les eleccions, també.
1: Són dates molt assenyalades.
0: Doncs vinga, Miguel Ángel, anem a parlar de diferents temes que vostès mateixos proposen al llarg d'aquests 20 minuts de portaveus. Parlarem del bus urbà, unes molt bones dades que s'han donat a conèixer dels últims mesos amb l'ampliació de l'horari i més usuaris d'aquest servei de bus del municipi.
1: I tant. És un tema que en molts aspectes ens congratula, perquè bàsicament l'anterior sistema, doncs, donat que tenia, doncs, certa eficiència, però també en tenia moltes de mancances a nivell d'horaris i a nivell de recorreguts, els quals, doncs, amb aquest nou contracte que va ser fruit de la participació ciutadana i d'un nou disseny, doncs, a nivell de mobilitat i analitzant, doncs, el nostre municipi, ens vam fer un nou contracte en el qual, doncs, s'ha optimitzat enormement. Les dades, doncs, ho contrasten. I a més, la raó ens ho dona d'una manera totalment empírica, no? Estem parlant de que l'increment de viatgers a interns pel nostre municipi ha pujat des de l'anterior contracte un 42%. Per tant, estem parlant, doncs, que el servei urbà funciona i molt. No només ha pujat a nivell de percentual, sinó que també ha incrementat les seves franges horàries per cap i cua, és a dir, pel matí comença a primera hora a les 5:30 del matí per agafar els primers trens, i també, doncs, per la nit s'utilitza i funciona el servei, doncs, amb l'arribada de l'últim tren també, no? Per tant, doncs, cobrim tot aquest espectre intermodal que tenim d'altres medis de comunicació, com són el tema de ferrocarrils. I no només això, doncs, ajuda moltíssim, doncs, sobretot a urbanitzacions del nord, doncs, que no tenien aquesta possibilitat quan s'acabava la jornada laboral de pujar cap a casa seva, o bé gent que passava, baixava a comprar a Calafell o a Segur, i també, doncs, gent que potser, doncs, volia anar a passejar, doncs tenien aquest problema, doncs, fa uns anys, doncs, que no podien baixar però no podien tornar, no? I això, doncs, era una de les mancances que volíem corregir. També volíem corregir, doncs, el tema dels enllaços a nivell escolar, a nivell tant d'instituts com escolar. El tema dels instituts, com bé sap, doncs, hi ha les entrades, doncs, són de bon matí, a les 8 del matí, tots comencen a la vegada, tenim un municipi bastant segregat a nivell d'escoles i d'instituts, el que comporta, doncs, que tots a la vegada arribin al mateix lloc, doncs, fa que et repensis d'una manera molt intel·ligent el servei. I, per tant, doncs, una de les grans virtuts d'aquest nou contracte del bus urbà és com enllaça també amb les escoles i els instituts perquè arribin a l'hora, i també perquè marxin quan acaben les classes, no tinguin que esperar molt de temps, no? O que ho perdin perquè no arriben. Per tant, és una de les actuacions més importants també que volíem portar a terme a nivell de mobilitat, i estem parlant, doncs, que les dades que ens facilita l'empresa concessionària, doncs, estem parlant que des del primer quatrimestre hem pujat de 76.000 persones a 108.000 persones. O sigui, la comparativa d'un any a un altre, no estem parlant d'una dècada o de 5 anys, estem parlant d'un any a un altre, estem parlant d'un increment brutal. O sigui que realment el servei necessitava aquest canvi. Uh-huh. I ha sigut molt adient fer-lo, no? No només això, s'incrementa i es magnifica encara més segons la línia en la qual fixis el zoom, no? És a dir, la línia 3, que és perquè ho entengui tots els oients, és la línia que creua perpendicularment al municipi. Tenim la L1 i la L2, que són línies que podríem considerar verticals, que són de platja a muntanya, tant a Segur com a Calafell, a urbanitzacions. La L3 el que fa és cosir horitzontalment, doncs, el municipi entre aquestes dues línies. Només aquesta línia 3 ha pujat un 140%. O sigui, estem parlant que l'any passat la van agafar 15.700 persones i ara estem parlant de 38.000 persones. Per tant, el sistema és eficient, millorable, com tota la vida. Com tota la vida sempre es pot millorar o fer-lo encara més òptim, no? Però realment, d'aquesta sortida que hem fet amb el nou contracte, doncs ens hi trobem que hem acertat de ple, i òbviament, doncs, hi ha gent a lo millor, doncs, que és damnificada perquè a lo millor, doncs, el nou traçat o el nou sistema no li va tan bé com li anava l'anterior, però a nivell d'interès general i a nivell macro és un sistema que funciona i les xifres ens avalen, doncs, que ha sigut una gran decisió.
0: Doncs bones dades pel transport de bus municipal. També ens vol parlar d'aquests 500 escocells dels arbres i també de voreres que estan a punt de començar, no?, a reparar-se, a arreglar-se. No sé si hi han començat aquestes tasques.
1: Sí, déu-n'hi-do, eh? Estem parlant d'una superfície molt gran. Estem parlant de que a nivell de paviment és aproximadament uns 40.000 metres quadrats. Sí, es faran actuacions a 472 escocells, si no recordo malament, dels quals, doncs, correcte, estan, sí, repartits per tot arreu. O sigui, estem repartint escocells que estan malmesos a la carretera Barcelona, a la Rambla Nova, a la zona del Vilarenc. Hi ha un pacte amb el paper, amb els pressupostos d'aquest any, en el qual, doncs, també s'arreglaven els escocells de l'Avinguda Catalunya, i per tant, doncs, també actuarem amb els diners que vam pactar amb ells. I per tant, doncs, això arribarà a moltíssima gent, perquè els escocells, al final, d'una manera o una altra, estan al costat de la zona peatonalitzada de qualsevol vorera. Són els principals problemes perquè s'aixequin els panots, les rajoles, per dir-ho d'una manera col·loquial. I arranjar aquests forats, doncs, farà que millori moltíssim l'espai urbà, l'espai que més transiten les persones, perquè les persones, com a norma general, no van pel mig del camí, carrer, a no ser que sigui un carrer peatonalitzat. I, per tant, doncs, ajudarà moltíssim a la mobilitat personal, no? També, doncs, dir que a nivell de ciutat això, doncs, farà millorar el nostre pla d'arbrat, perquè també plantarem nous arbres. Aquests escocells alberguen arbres, els quals, doncs, el que fan és donar millores a nivell d'ombres, a nivell de medi ambient, a nivell de ciutat, doncs, òbviament, doncs, hem de promoure, doncs, que hi hagi espais verds. I, per tant, doncs, aquests 600.000 euros que gastarem amb aquestes millores de paviments i escocells immediats a les voreres, doncs seran molt necessaris, ajudaran moltíssim, però a més seran complementaris del 1.600.000 que posarem a Segur de Calafell també per arranjar també voreres, escocells, vorades, i per tant, doncs, perquè millori a nivell de mobilitat també el sector de Segur, no només a la zona que hem fet les obres compreses entre el carrer Rin i el carrer Loira, sinó més enllà, que ens farem amples, aprofitant carrers que són adjacents a aquests, a aquest barri que hem fet una renovació integral, que també arranjarem amb aquest 1.600.000 voreres i paviments, els quals, doncs, els propers mesos s'aniran veient, doncs, els veïns podran veure, doncs, que es fan aquestes petites actuacions d'arranjament d'aquestes voreres immediates a casa seva.
0: Són millores que no només a Segur de Calafell, sinó també a altres nuclis, com a la platja o al nucli del poble. Estem veient aquí els diferents carrers que es van anunciar, no?
1: Sí, exacte. Estem parlant de... Són moltíssims carrers, als quals, doncs, farem petites actuacions. En alguns, potser, hi ha 10 metres quadrats que s'han d'actuar, perquè el carrer està força bé i només hi ha una zona molt focalitzada. Altres són actuacions més integrals, en els quals hi ha més afectacions, perquè, potser, la plantació que es va fer en el seu dia, doncs, no era la més adient. Aquestes arrels, doncs, han tingut la tendència de pujar cap a la superfície, i això fa, doncs, que ens desmanegui totalment, doncs, el paviment, i que la gent caigui, no? Per tant, doncs, el que hem de fer és corregir aquest paviment, però també en mesura de lo que marca i ens dictamina el pla d'arbrat que vam aprovar al ple, doncs, hem de plantar doncs l'arbustiva o els arbres que toquin per aquella zona o amb aquelles amplades o amb aquella copa o la pretensió de ciutat que hi hagi. Això cada no es pot plantar qualsevol cosa a tot arreu, o sigui, realment s'han de pensar la flora que tenim a la ciutat, i per això doncs vam aprovar un pla d'arbrat que va capitanejar doncs el meu company Laron amb molt molt d'èxit, en el qual doncs ens diu exactament com hem de fer, què hem de fer, què hem de plantar, amb quines dates i de quina manera ho hem d'executar, no només a nivell de superfície, sinó a nivell de subsol. Mm-hmm. Per tant, quan fem actuacions de carrers, tenim al costat aquest manual del pla director d'arbrat que executem al peu de lletra.
0: Seguim parlant d'obres d'urbanització, i és que han començat les obres d'urbanització del nou Esclat, d'aquest nou supermercat a tocar del barri de la zona de Cal Bulavà, i també als carrers hi ha una millora d'aquesta zona, no?, urbana.
1: Sí, realment és una zona doncs que estava pendent de desenvolupar. És és l'eixample sud del poble, en el qual doncs hi havia carrers que eren cul de sac. A nivell de planejament doncs estava resolt, i per tant doncs s'havia d'executar la continuació d'aquests carrers amb aquesta rambla. Ja va ser una primera actuació ja fa uns anys, quan es va retirar la línia de molt alta tensió, la qual doncs va alliberar tota aquesta franja verda, tot aquest eix transversal que tenim al municipi, que el creua de costat a costat, i en concret doncs amb aquesta zona central entre poble i platja, la qual doncs ha agafat una nova centralitat i que cada vegada doncs té més presència a nivell d'activitat esportiva, a nivell social, i ara doncs en aquest cas doncs també a nivell comercial, no? L'ubicació d'aquest nou Esclat, aquest supermercat, que aproximadament tindrà uns 3.000 metres, és pràcticament bessó el que van construir ara fa un any a prop del nostre municipi, aquí a Cunit, els companys de Cunit. És un edifici de primera línia a nivell comercial, amb un producte molt bo. Hi ha un acord doncs entre l'alcalde i la direcció, doncs que hi haurà una contractació molt potent de gent del poble a nivell de llocs de treball. Es parla fins i tot de 100 persones que podrien doncs a nivell assolir com a contractació. Per tant, això ajudarà moltíssim a nivell d'ocupació municipal, de gent que hi visqui, doncs que pugui trobar feina de qualitat amb un indret totalment nou i consolidat. I a nivell de ciutat doncs acabarem aquests carrers que estaven tallats ja històricament, els quals continuen i s'enllacen doncs amb una rambla doncs que també desenvolupa doncs el promotor d'aquest supermercat, perquè ha de desenvolupar doncs tota la urbanització, i per tant doncs en aquest sentit tanquem aquest cercle d'aquest sector doncs que quedava pendent de resoldre a nivell de planejament. Però no només això. Estem parlant doncs que tenim projectes immediats, que suposo que m'hi preguntaràs també ara. Uh-huh. De manera continuada. Són projectes de ciutat, i són projectes que a més vinculen amb la recent aprovació i otorgació del pla de barris que hem aconseguit. Per tant, doncs, d'aquesta manera, i amb aquesta estratègia que portem a nivell urbana i a nivell d'urbanisme municipal, doncs podrem acabar de desenvolupar tot aquest sector.
0: Això li volia preguntar, vinculat en aquesta zona del supermercat Esclat, també hi ha el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès, un projecte també molt interessant i que és imminent, això, regidor?
1: I tant. De fet, és la primera actuació que farem d'obra civil i implantació d'espai públic, que ve cofinançada amb el pla de barris, en el qual doncs ja hem fet la modificació de crèdit, perquè el pla doncs ens ho van donar a principis d'any, en el qual doncs el pressupost ja el teníem totalment cosit, en el qual hem tingut que fer una modificació perquè la notícia va arribar a posteriori de l'aprovació i, per tant, doncs, això ens ha comportat fer aquesta modificació per fer aquesta dotació i començar aquest projecte. Un projecte doncs, que ja teníem en cartera el Partit Socialista, un projecte doncs, que volíem desenvolupar i ja l'havíem encarregat, fet i aprovat. Per tant, estem parlant de independentment de que haguéssim tingut el pla de barris, és un projecte que haguéssim fet, haguéssim executat dins d'aquesta legislatura, i estem molt satisfets, perquè a més això ens ajuda a tindre aquest cofinançament amb el pla de barris, ens permet tancar doncs, aquest àmbit per la part sud, que era l'últim projecte de la part sud de l'àmbit del pla de barris, que és aquest carril bici Priorat Gironès. És un tram, és un primer tram. Com ja he dit, doncs, el nou Esclat desenvolupa en un part d'aquesta rambla. El segon tram és el que desenvoluparem nosaltres, que és aquest espai doncs, que podríem dir de manera col·loquial que és el que hi ha davant de l'skatepark, és aquesta raspa de terra i vegetal doncs, que la desenvoluparem per a fer aquest carril bici. I tal com vam planejar en el passat amb l'EMUS i amb el PEMUS, en el qual doncs, ja vam insinuar amb aquell estudi doncs, les possibles artèries de carril bici que eren adients no només amb les tendències ciutadanes, sinó coherents amb el planejament, que també de manera sinuosa en el 2011 ja es van deixar certs eixos de carril bici. D'aquesta manera podrem continuar doncs, aquesta antiga línia d'alta tensió, aquesta zona verda que l'albergava, doncs, ser continuistes amb aquest carril bici cap amunt, anar a buscar doncs, els eixos principals i doncs, fer-ho a trams, aquest carril bici, que és una de les assignatures pendents que ja estem desenvolupant del municipi de Calafell, ja que doncs, el tema de la mobilitat personal és un tema que els últims anys doncs, ha pujat en escreix, molt necessària, i a més és el creixement natural de la mobilitat urbana sostenible de qualsevol municipi, qualsevol ciutat.
0: De fet, aquest és un primer tram d'una xarxa ciclable, no?, que pugui conviure amb el trànsit rodat, amb els vehicles i també amb els vianants, no? Hi ha planificada una xarxa molt més que no aquest primer tram.
1: Totalment d'acord. De fet, estem parlant dels carrils bici, no és només pintar el terra, o sigui, el tema del carril bici poden circular per diferents indrets, hi ha zones que són compartides, com comentaves, amb vehicles, que tenen una velocitat restringida, i altres zones, doncs, com són antics itineraris o zones verdes que enllacen amb aquests carrils bici, i altres zones, doncs, que ja són amb paviment en dur, en ferm, amb una divisió de protecció, ja pot ser física o vegetal. O sigui, realment, doncs, el carril bici té diferents modalitats. Sí que doncs, està pensat perquè hi hagi una zona ciclable amb una coherència d'on va i d'on ve, o sigui, els fluxos de la gent.
0: De fet, va haver-hi un estudi, no?, de mobilitat prèvi a tot el planejament, no?
1: Exacte, que és aquest PEMUS. Però no només això, també hi ha una ruta ciclable, que és l'Eurovelo, que és una ruta que travessa molts municipis, la qual també ens travessa per Calafell. Això està publicat. I també ha de ser coherent amb això, perquè els turistes que fan turisme de bicicleta també creuen per Calafell seguint aquesta ruta de l'Eurovelo. Per tant, hem de pensar que la mobilitat interna de la ciutat, de la gent, doncs, és de principal interès, però també és de principal interès com es travessa el nostre municipi d'un municipi a un altre, perquè la gent s'hi mou, a més fa esport amb la bicicleta, i no només ho fa per dins del municipi d'una manera d'arribada a B, no? sinó que fan esport i es mouen pel municipi. Això és important que ho tinguem present i aprofitar doncs, totes les infraestructures que tenim, aprofitar els espais, fer-los més òptims. Tenim molts espais i moltes infraestructures que s'utilitzen d'una manera col·lateral que es poden fer-se també servir per zones ciclables. Per tant, aquesta nova tendència de circulació de ciclista, doncs l'hem d'explotar, hem de ser molt òptims a l'hora de desenvolupar-la, hem d'aprofitar tots els estudis que s'han fet de mobilitat i hem de ser molt conseqüents cada vegada doncs, que fem això. pensant sempre doncs, en la ciutat i pensant en la pacificació dels carrers i la utilització racional de tots els usuaris, no només els ciclistes, sinó els vehicles petits, els cotxes, els camions, i que doncs, la mobilitat és un tema de ciutat superimportant que abans doncs, no era possiblement la punta de llança on s'hi fixava la gent, però cada vegada doncs, la mobilitat ha agafat una tendència i una importància molt gran a als municipis i doncs, a Calafell doncs, tenim un municipi molt dinàmic, molt viu, que necessita que estiguin ben pensada com això que estem fent.
0: Regidor Miguel Ángel Perín, el regidor portaveu del grup dels socialistes de Calafell. Arribem al final d'aquest temps de ràdio de portaveus, última edició d'aquesta temporada. Les farem a partir del setembre. Que vagi molt bé l'estiu, a gaudir, però també a seguir treballant, regidor.
1: Sí, això esperem. Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bon dia. Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Li posem música també a aquestes 4 hores de ràdio, aquestes 4 hores de programa en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquesta és la cançó de l'ESO amb One Republic, això que es titula In Your Eyes. Hem arribat a les 10 i un minut del matí.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I avui a Calafell Ràdio volem parlar de cooperativisme. Avui volem posar el focus en l'economia social, en aquest cooperativisme i sobretot en les cures, un sector essencial per la vida, però sovint invisibilitzat. Ho farem coneixent de prop l'experiència de Cooperem i Més. Es tracta d'una cooperativa del Baix Penedès, formada per dones que han decidit organitzar-se per dignificar la seva feina i oferir un servei de qualitat a persones en situació de dependència. Ens acompanya la Esther Hidalgo, és cofundadora de l'entitat Cooperem i Més. Esther, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com va tot?
2: Molt bé, molt bé. Molt contenta. Volíem vindre agraint a la comunalitat de Calafell aquest espai que ens heu deixat, perquè creiem que la nostra feina, que és fer serveis a domicili, sempre ha estat i està molt denostada. Li volem donar una mica de visibilitat i després d'una molt mala experiència que vam tindre amb la nostra darrera empresa, vale? L'empresa va plegar de cop, es van quedar una sèrie de dones treballadores, molt treballadores, sense feina. Llavors va ser quan se'ns va ocórrer la idea de ostres, per què no ens juntem? Ens coneixem totes, ens juntem, i per no dependre de ningú, per prendre decisions i perquè la cosa funcioni millor o pitjor, fem ben cooperativa. La nostra feina és molt d'iniciativa social, és molt de social, són persones que treballem per persones, i vam creure que aquesta era la millor manera de funcionar, sent cooperativa. Per nosaltres i pels nostres usuaris, tenint en compte que quan una empresa privada plega, com va ser el nostre cas, va desaparèixer i nosaltres seguíem donant aquest servei sense cobrar la nòmina. Perquè, clar, és una feina molt especial. Llavors vam decidir seguir endavant fins tindre tot muntat sense cobrar les nòmines que ens corresponien.
0: Clar.
2: Llavors nosaltres vam pensar que la millor manera de que ningú tornés a fer mal, ni a nosaltres, ni als usuaris, era la manera de tindre una consciència social, com és la nostra. I vam pensar que el cooperativisme era el que millor representava a una sèrie de treballadores amb altra consciència social, prenent les nostres pròpies decisions, tant per bé o per mal, a vegades, però sempre anant a la una.
0: I en aquest procés de constituir-vos com una cooperativa, qui us assessora, qui us ajuda?
2: Tinc que reconèixer que quan vam començar, el primer pas va ser anar a l'Eina. Van decidir anar a l'Eina perquè ens ajudin, a veure què podem fer, però és realment complicat. És curiós, no?, que una cosa que és tan bona per tots, perquè a més economia social i tot és bo amb les cooperatives, no se'n sortíem, no teníem manera de fer-ho, i llavors van comptar amb l'ajuda de Copsetània, de la Maria, i aquí se'ns va obrir un món. És un far, o sigui, ella ens va ajudar a constituir-nos, a fer, a desfer. I bueno, ja portem quasi un any funcionant, treballant, i la veritat és que ens ha anat molt bé perquè tenim la fidelització dels usuaris nostres, de l'altra empresa, que quasi tots s'han vingut amb nosaltres, i usuaris nous, el boca a boca, el parlar amb un, parlar amb un altre, contactes també amb la Sínia, que ens ha ajudat molt, ens ha proporcionat. També hem fet una mica de ruta per les regidories socials de tots els ajuntaments, o de quasi tots, i la veritat és que ens estan anant

0: Molt. O sigui, aquí tens un àmbit social amb les usuàries tremendo. O sigui, no és la higiene, no és només alimentació, és medicació, és fer el possible perquè s'integri un altre cop o se reintegri un altre cop a la societat, perquè puguin sortir a caminar, perquè no estiguin tancades a casa. Llavors, jo reivindico molt donar-li el valor que mereix aquesta feina, que no se li dona. No se li dona. Els sous són irrisoris, irrisoris. Les hores són moltes, o sigui, horari laboral no tens pràcticament, perquè sempre has d'anar combinant les necessitats d'una persona i tu t'adaptes a aquestes necessitats. I també per això egoístament la cooperativa ens ajuda molt, perquè l'estem fent a la nostra mida, als nostres recursos.
1: Aquestes desavantatges que ens explicaves, doncs el fet d'estar a través d'una cooperativa... Podeu millorar aquestes condicions?
0: Hem millorat perquè tot repercuteix una miqueta en el benestar nostre. O sigui, no, quan una feina no és només, no priva només el benefici, com és en el cas de les privades, i en aquest cas, en el nostre sector és així, com en molts, pots funcionar d'una altra manera. No et preocupa tant el benefici, que també, sinó que el sou sigui un sou digne.
1: Sí. I les condicions també.
0: I les condicions laborals, el mínim nostre és l'estatut de treballadors. A partir d'aquí es tira endavant, es tira amunt. Més condicions laborals, més integració familiar, o sigui, tot funciona tal i com altres, com a nou persones, nou dones.
1: Sou nou persones que esteu en aquesta entitat?
0: Som vuit persones.
1: Sou vuit.
0: Vuit dones, de totes les edats. Ja et dic, que molt conscienciades, molt la feina, molta experiència amb la feina, i ens hem fet nostra la cooperativa i ens hem fet nostres la situació laboral que tenim, i a poc estem treballant bé, a gust, i cobrant més diners.
1: On teniu la seu?
0: La seu la tenim aquí a Calafell, al Vilarenc.
1: Ah.
0: Sí, al coworking.
1: Sí.
0: És, hem de tindre una seu, però nosaltres realment estem al carrer sempre.
1: Sí, clar, la feina vostra està fora.
0: Clar. I, bueno, i estem molt bé, molt a gust. Ens hem trobat molt a gust. Tenim...
1: Totes les persones que integreu la vostra entitat, sortiu d'aquesta empresa que plega?
0: Ara mateix totes.
1: Totes, eh?
0: La idea nostra és...
1: Hi havia més persones que es van quedar pel camí perquè no els hi convencia una miqueta la proposta de la cooperativa?
0: Sí, sí, però perquè... A veure, ara puc dir la paraula una mica... És complicat. Quan no tens una persona que digui, un cap que et digui fes això, que és com una mica més senzill per tot, no? Clar, a l'hora de prendre decisions, totes són diferents.
1: Clar.
0: Ahir des que tindre molt clar que realment no és, això no és una cosa personal. O sigui, ho fem tot assembleari, cada decisió que es pren de manera entre les vuit, i aquí tens que tu donar l'opinió sabent sempre que la majoria guanya i que és pel bé comú, sempre, no? Bueno, hi havia gent que això li se li feia una mica feixut, que entenien, tu, no sé per què, quan preguntes per cooperatives, tothom acostuma a dir que no acostumen a sortir bé.
1: Potser per desconeixement?
0: Jo crec que és desconeixement. Jo crec que és desconeixement perquè si tu tens vuit persones que tenen el mateix objectiu, que és que la cosa funcioni, a veure, no és senzill, però és factible, és molt factible.
1: Esteu en condicions igualitàries? Totes les persones que integreu?
0: Sí, totes.
1: Això
0: totes.
1: No complica una miqueta l'organització?
0: No, perquè estem, o sigui, tenim, encara que no tinguem un cap aparent,
1: sí,
0: o sigui, hi ha una persona
1: així...
0: que es dedica a la tesoreria, hi ha una persona que es dedica a la coordinació, ja està la presidenta, vull dir, hi ha rols dintre de la cooperativa que fan que la cosa funcioni. El que realment es porta en assemblea són les decisions importants. El dia a dia, el que ja va... El que conlleva portar la cooperativa, totes estem d'acord en que una persona porti la coordinació, una altra ha de portar la tesoreria, no pot ser d'una altra manera. És només quan prenem una decisió que pot ballar una mica la història de la cooperativa, quan prenem decisions importants. Llavors és quan decidim amb assemblea.
1: Clar, sou professionals que us dediqueu a les cures de persones. De quin àmbit, d'aquestes persones?
0: Tots àmbits. Nosaltres fem des de persones discapacitades, iaios... o no tan iaios, qualsevol persona que tingui una necessitat per cuidar a una altra persona ens truca i nosaltres anem i, bueno, i jo sempre dic una cosa que m'agrada molt comentar quan em pregunten una mica aquesta feina, no? Perquè realment jo sóc de les que crec que no la pot fer tothom.

0: jo ho crec sincerament. Hi ha moltes vegades que la gent diu, venga, va, que no tinc feina, faig això, que hi ha sortida.
1: Però es necessita uns coneixements previs, també, una formació, també.
0: Clar, és que no és fàcil.
1: No és senzill, exacte.
0: És que si tu poses una persona que tu estimes, si vols que la cuiden amb unes mans, que no saben el que és una nafra en primer grau, una nafra en segon grau, o una nafra en tercer grau, i no sabes de quina manera han d'actuar per solucionar això, tenim un problema. Però és que, a més, no és només arribar i ja està. O sigui, jo sempre dic una frase que m'agrada molt, que és senzilla d'entendre, i és que nosaltres, quan obrim una porta, no sabem què ens trobem.
1: Yeah.
0: Hi ha moltes persones que viuen soles. Moltes. I el nostre objectiu és, quan tanquem aquesta porta, que la persona estigui millor. Que estigui molt millor de quan hem entrat. I una cosa que es diu tan fàcil i tan senzilla, realment no és fàcil, perquè, clar, tens una integració, no és només higiene, és psicologia, és saber parlar, és la confiança que agafes amb aquesta persona. Entres tu, entres en el seu món, per fer-li tot molt més fàcil.
1: Un cop engegueu el vostre servei, ens deies ara fa un any aproximadament, com arribeu a les persones? Com arriben els clients, diguem?
0: Bueno, els clients, sí, nosaltres vam fer una ronda, ja t'ho he comentat, amb treballadores socials, però el que més funciona, més, és el boca a boca. És, per exemple, una clienta, una usuària nostra, hòstia, tinc una noia que m'ho fa molt bé, que no sé què, hòstia, doncs va, tinc necessitat d'agafar-la, i són... o sigui, la red de clients, voy a et proporcionar, et fa que la red sigui més gran. I és per aquí on han entrat. Costa molt, perquè, clar, s'ha de tindre en compte que, com a empresa que som, encara que sigui cooperativa, tothom està assegurat. Clar, els preus són diferents a una persona que tu agafes i va a casa teva en bé. Ja, doncs aquí és on... Però la gent, en general, si tens... Per almenys els moments de cura sí que busquen professionals. I aquí és on estem.
1: Ens deies que fins i tot si aquesta xarxa de clients incrementa, esteu vosaltres obertes a incrementar més companyes, sí, o més persones que us puguin ajudar? Tots sou dones, no? Ens deies.
0: Tots som dones, però no per res, sinó perquè la situació
1: ens ha portat
0: això. Perquè ja érem dones, al sempre hi som. És veritat que que també és una cosa que jo vull reivindicar, que és un ofici, com hi ha molt oficis d'homes. En aquest cas són les dones. Les dones grans tenen certa reticència que un home els pugui fer genes i els pugui fer quines coses. Això canviarà, per sort, segurament, i el nostre objectiu d'ara és introduir més cooperativistes, fer-nos més grans, o sigui, portar aquesta... vendre una mica aquest projecte a més gent, i de fet és el que farem properament, buscar cooperativistes.
1: Una altra de les preguntes que et volia fer és que, clar, ara tenim el... No sé, tinc la sensació de que cada vegada es necessita més el servei de persones com vosaltres, no? Les persones grans viuen més anys, malauradament, no sé, sentim com amb més malalties, no? Que arribem en situacions que a vegades no són gaire desitjades, no?
0: Correcte.
1: I que necessitem, abans de tancar o de posar, permetem l'expressió, una persona en un centre, doncs on millor estan potser és a casa, no? I incorporar, doncs, a les seves cures, doncs, una persona com vosaltres, no?
0: Sí, és curiós perquè a vegades jo ho parlo amb els usuaris nous que tenim, i el fet de posar una persona aliena dintre de casa teva sempre s'hi produeix una mena de reticència. Jo ho entenc, Jo ho entenc. O sigui, jo entenc que tu estàs a casa teva i més les dones d'abans, que són cuidadores nates. O sigui, les dones d'abans són cuidadores en
1: però
0: essència.
1: Però això s'està perdent mica en mica. Jo dius les dones d'abans.
0: Sí, bueno, perquè ara tenim, per sort, tenim altres inquietuds.
1: Sí.
0: O sigui,
1: evident,
0: som cuidadores,
1: treballa,
0: però...
1: Treballa, passa moltes hores fora de casa.
0: Però abans sí, abans
1: i a vegades, eren... Sí, a vegades les filles, sobretot,
0: cuidaven dels
1: pares, quan es feien grans i potser necessitaven aquestes cures, aquesta atenció. Però ara, cada vegada, la dona...
0: Per sort,
1: de forma igualitària, doncs també surt a treballar cada matí.
0: Sí.
1: I no només és la dona que ha de cuidar aquestes persones, sinó també l'home, o fins i tot doncs recórrer a serveis com el vostre, no?
0: És que a més jo hi ha una cosa que per això t'ho deia, no? Que encara que la gent tingui molta reticència a entrar alguna persona estranya a casa, però deixa'm que ja aprofito i dir-te, si tu fiques una persona a casa teva tenint el recolzament d'un ente, d'una cooperativa, d'una empresa, més igual, el que vulguis. O sigui, tens una fiabilitat de que aquí hi ha persones darreres. O sigui, una assegurança, saps que si te falla una anirà una altra, saps que si una persona se posa malalta que pot passar, o té un problema anirà una altra, però una vegada que tu entres, estàs amb l'usuari, amb la persona, te la guanyes, tothom diu el mateix, hòstia, ho diríem que haver fet molt abans. Al final és això, perquè com tu dius, i jo sé, les dones abans eren cuidadores nates, ara per sort tenim inquietuds, tenim professionalitats i fem altres històries, i és ajuda, és una ajuda extra per no, com no, per no arribar al final al punt de tindre que ficar amb una persona en una residència, que al final, al cap i a la fi, segons com estigui aquell usuari, nosaltres mateixes a vegades diem no, ella estaria millor en una residència. Nosaltres valorem.
1: Ara que esteu ja establerts com a cooperativa, que sembla que la cosa ja rutlla, que funciona, quin seria el següent pas? Cap a on va la vostra
0: empresa? Tenim projectes. Tenim projectes molt bons. Tenim un projecte d'iniciativa social que estava ficat dintre de la comunalitat de Calafell d'aquest any.
1: Sí.
0: Que per lo que sembla no, la cosa no sabem.
1: Bueno, no continua el projecte, sembla ser.
0: Ja està, sembla ser que no. Bueno, ho tenim per poder fer-ho en un altre moment, quan puguem. Ara estem una mica més liades, que és una mica donar suport al cuidador no professional, al familiar. O sigui, sempre ens posem l'enfoc, com ha de ser, amb la persona dependent, però potser s'hem deixat de banda una mica de cuidar el cuidador. Però no el professional, que ja té les seves ajudes, sinó més el familiar. Un punt de suport en algun moment donat, que no sàpiga com fer una cosa o que psicològicament estigui una
1: això
0: mica feble.
1: Això t'anava a dir, emocionalment, a vegades no, clar, és fàcil, no? Estar cuidant una persona malalta, no? Per exemple, la teva esposa, el teu marit,
0: i més
1: un
0: quan
1: fill,
0: hi ha, i més
1: un
0: quan
1: pare,
0: hi ha,
1: una mare...
0: I més quan hi ha sentiments.
1: Quan hi ha sentiments, no? Aquest lligam emocional, sí. i de família, no?
0: Doncs és un gran projecte que tenim, que mirarem de com fer-ho, ja se'n sortirem segur, ja anirem demanant aquí i allà. I un altre projecte que tenim, que aquí esperem que tot surti bé, que és, com, també sabem que tenim problemes per transportar el transport, de portar la gent a la Creu Roja, deixar el que és el seu servei de transport, hi ha una carència de portar gent de casa seva als centres de dia, i per aquí també volem tirar i volem agrandar una mica, furgoneta, disponibilitats... Bueno, sí, tenim... Per això necessitem gent que s'animi...
1: Aquests recursos a càrrec de qui anirien?
0: Aquests recursos són... Un és iniciativa social,
1: clar,
0: perquè nosaltres som d'iniciativa social. Això no hi ha, aquí no hi ha benefici. Aquí hi ha una ajuda, aquí hi ha un complement a la societat, una ajuda a lo que és a la societat. I l'altra, pues, nosaltres com a cooperativa, perfectament, aquest servei de transport es pot donar. Estem preparades ja, nostres estatuts, preparats per fer aquest tipus de servei.
1: Aquelles persones que vulguin contactar amb vosaltres, que vulguin, que necessitin els vostres serveis, que vulguin parlar amb vosaltres, què han de fer? On s'han de dirigir? On poden trucar? No sé.
0: Pues mira, jo m'he portat aquí la xuleta. Qualsevol persona que necessiti ajuda de qualsevol tipus, no us talleu en trucar, perquè a vegades les coses semblen que no i sempre es pot ajudar. Us podeu adreçar al telèfon 622-249-769.
1: Repeteix, Esther, sisplau.
0: 622-249-769. També tenim la pàgina web www.cooperemimes.com. www.cooperemimes.com. Perdona. I també tenim
1: xarxes
0: Instagram.
1: Socials, teniu xarxes socials, Instagram.
0: Arroba cooperemimes.
1: Molt bé.
0: Ens trobareu... I tenim un info també, perdona, ho diré per si un cas, info@cooperemimes.com.
1: Doncs avui hem parlat amb l'Esther Hidalgo, que és cofundadora de l'entitat Cooperem i Més. És aquesta cooperativa del Baix Penedès formada per dones que han decidit organitzar-se per dignificar la seva feina i oferir, com dèiem, un servei de qualitat a les persones en situació de dependència per fer aquestes cures. Doncs, Esther, gràcies per venir a la ràdio, per explicar-nos-ho, que vagi molt bé, molta sort, i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia.
0: Adéu.

0: per una cançó. És el títol d'aquesta cançó, amb el Joan Dausà, que també ens agrada acompanyar-los a la seva proposta musical. Arribant a les 10:23, moment d'una aturada, una pausa, en un moment l'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser, i per última vegada també aquesta temporada, Espai de les Escoles, anirem avui a l'Escola La Ginesta, i una estona que compartirem amb els alumnes d'aquest centre educatiu i amb el David Burillo, que ja es troba a l'escola. Tornem de seguida, que ningú es mogui de la nostra sintonia.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 4 minuts, arribem al punt de 11:15. Abans a les escoles, el que fem és escoltar els titulars del dia, l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor, amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny, al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga, emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. CUNIT impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El Calafell menorquín ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 10 i 28, vinga, animi, cap a les escoles. Últims dies del curs escolar 2025-2026, també últims dies d'aquesta temporada radiofònica. Cada dimecres hem estat a un dels centres educatius de Calafell. I avui, per última vegada també aquesta temporada, l'Espai de les Escoles ens porta fins a Segur de Calafell, l'Escola La Ginesta. Allà s'hi troba el David Burillo, molt ben acompanyat. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, estem aquí a La Ginesta, com bé dius, i també, com bé dius, són els últims dies de l'escola i es nota una mica també en els nervis i la il·lusió i les ganes que tenen ja de vacances. Per tant, doncs, mira, tenim aquí uns alumnes de cinquè de primària que ens parlaran d'un projecte que han fet amb uns contes, ens parlaran també de vela i, per tant, doncs, res, anem a parlar amb ells i elles. Molt bon dia, nois, noies.
2: Bon dia, em dic Noa de l'Amo Medina.
1: Explica'm, Noa, una mica això que m'estàveu explicant ara dels contes. Què és això dels contes? Què heu fet?
2: Que hem fet uns contes i ara les farem als nens d'infantil.
1: Heu fet uns contes. Això què vol dir? Que els heu creat vosaltres o que els heu adaptat o heu fet alguna altra cosa? Quin és el teu nom?
3: I ara el Bertengo, de la classe 5C, i els hem adaptat perquè siga una miqueta també educatiu.
1: I què vol dir adaptats? Quins comptes heu agafat, per exemple?
3: Per exemple, els tradicionals com Blancaneus, la rata escombrava l'escaleta, Rinxers 2...
1: Molt bé. I ja els heu pogut llegir, aquests nens i nenes? Ja els han escoltat encara o no?
4: No els hem pogut fer encara.
1: Quin és el teu nom, que no l'havies dit?
4: Lara Mestre Soto.
1: Molt bé, Lara. Doncs encara no els heu llegit. Expliqueu-me llavors doncs, com ha estat aquest procés de creació d'aquests contes.
3: Que no seran llegits, seran fets com teatre.
1: Ah, no seran llegits, seran fets amb teatre. Expliqueu-me una mica això. Llavors, heu assajat una mica, ja ho esteu assajant. Expliqueu-me.
3: Amb diàlegs i ja ho tenim quasi tot, ho farem demà.
1: Quant de temps porteu practicant aquest conte, aquests contes?
2: Dues setmanes, entre dos i una setmana. Estem fent els contes i demà els farem a I3, a I4 i a I5.
1: Molt bé, per tant, esteu ja amb els últims preparatius. Aquí tenim un grup de nois. Nois, expliqueu-me també, digueu-me primer el vostre nom i com ha anat això de la creació d'aquests contes.
5: Em dic Màxim i això ha anat bastant bé, però si algú no s'ho aprèn, doncs el conte ja no es pot fer bé, perquè falta algun que ha de fer de personatges.
1: Molt bé. Doncs expliqueu-me també vosaltres com estan en aquest projecte dels contes, que és el que us està agradant més d'això.
6: Jo em dic Naila Drover Castrien i el dels contes està anant bastant bé. Encara falta aprendre una mica més els diàlegs, però avui hem fet una prova a la classe. Cada grup de la classe explica el seu conte i la veritat ha anat bastant bé perquè el diàleg i tot s'ho han après bastant bé, però faltaven encara preparatius, disfresses que encara havien de portar i moltes coses més per millorar.
1: Això us anava a preguntar. Entenc que a part dels diàlegs i aprendre-us totes aquestes coses heu hagut de pensar doncs, un vestuari, una escenografia... Com ha anat això?
7: Jo em dic Aran Rivillas i de moment estaran genial i sí, com dius tu, hem de portar disfresses i tot això. Per exemple, jo faig el conte de les ratetes que escombrava l'escaleta i jo sóc el narrador, per exemple, tindré que anar, jo què sé, amb una corbata o alguna cosa així per vestir bé.
1: Molt bé, mira, aquí ja m'estaven dient el primer conte. Expliqueu-me la resta, quin conte esteu fent vosaltres.
2: Jo he fet la Rapunzel. I jo sóc la bruixa. I està el Nael també, que ha fet el narrador.
1: Nael, aviam, explica'm llavors una mica més com ha estat preparar-se aquest narrador.
6: Bueno, ha estat apuntar-se tot el que havies de dir de la història, llavors havies de fer unes imatges per Canva per després ficar com escenes perquè els protagonistes poguessin actuar i el narrador havia de... quan passa la història havia de canviar de pàgina.
1: Molt bé. La resta, quins contes heu anat fent? Algú que m'ho pugui explicar, digue'm.
4: Jo estic fent el conte de la Neguet Lleig, jo sóc la mare i la veritat és que tinc molt diàleg, però m'ho he après en no res, però sí, ha estat molt divertit el de estudiar tot això, perquè ajuda molt a, per exemple, quan siguem majors, doncs podem fer una obra de teatre a l'institut o a la universitat, si ho fem, clar.
1: Us agrada això del teatre? Algú d'aquí li agrada el teatre?
8: A mi sí, m'encanta, però no sé actuar molt bé. Jo vaig en el mateix grup que l'Aran i vaig de la rateta.
1: Que guai, que divertit, nois, noies. Doncs llavors, és un projecte molt divertit. Entenc que durant tot aquest procés us ho heu anat passant molt bé i que ara ja queda molt poc per presentar-ho demà.
0: Doncs sembla que hem perdut la connexió. Intentem recuperar-la.

0: Doncs avui l'aparell que permet aquestes connexions en la distància doncs s'està fallant, em sembla que era problema de bateria. Tenim ara ja el David al telèfon. Hola, David, ens escoltes?
1: Hola, molt bon dia. Sí, que us escolto.
0: Doncs
1: sí.
0: Vinga, acabarem aquest espai des del telèfon, ja que avui l'aparell doncs ens està fent la guitza una miqueta. David, endavant, exacte. Us seguim escoltant.
1: L'aparell ha decidit acabar,
0: sí.
1: I mira que l'hem carregat aquest matí, eh? Però doncs, bueno, continuem, nois i noies, encara no hem acabat la secció. Si us sembla, parlem una mica del projecte de vela, que m'heu dit que em volíeu parlar del projecte de vela. Què em podeu explicar d'això?
2: A vela, quan acabem, ens donen l'oportunitat d'entrar a la Lliga Blava, que per exemple jo estic a la Lliga Blava, i aprenem els rums i també aprenem a com muntar un vaixell d'aquestos de vela. I també hi ha vegades on ens posem neoprè, però ara a l'estiu no ens posem molt el neoprè. Simplement quan hi ha molt de fred al mar, però està molt bé la Lliga Blava.
1: Digue'm, explica'm tu també, que veig que aixeques la mà.
3: Que l'activitat en si és t'orienta una miqueta en el que és la vela i llavors després si vols fer centrar-te més en això, ja te pots apuntar, però doncs te comunica el que tens de fer i això. També a vela ens ensenyen les seccions, les parts que té el bar.
1: Molt bé. Vosaltres, nois, per aquí us heu passat bé fent aquest projecte de vela o què?
4: Sí, ens hem passat molt bé, però no sol hem anat amb vela, sinó també hem anat amb Tamarà i els vaixells eren d'una marca que es deia Lúdico.
1: Sí. Molt bé. Doncs, nois, ara, acabant la secció, ja hem parlat de vela, ja hem parlat del vostre projecte. També volíeu parlar de padrinament lector, pot ser, que éreu padrins lectors. Algú m'ho pot explicar? Vosaltres, que hem parlat potser menys, expliqueu-me una mica en què consisteix aquest projecte.
5: Això consisteix en que nosaltres, que som els padrins lectors dels nens petits, infantil, hem agafat llibres d'allà a classe i nosaltres, com a padrins lectors, els hem llegit als nens perquè puguin llegir millor, llegir al final, ja puguin expressar-se, parlar, i així ho entenen una mica.
1: Molt bé. Molt important i molt interessant tot aquest projecte. També, Ferran, ara sí, per acabar, nois i noies, queden molts pocs dies per acabar el curs. De fet, mira, ja m'esteu assenyalant amb els dits que queden 3 dies, ho teniu ben clar i ho esteu comptant. Per tant, què fareu aquest estiu? Teniu ganes ja de passar a 6è?
2: Jo tinc moltes ganes d'anar a 6è, però aquest estiu no podré anar a Cuba per les comissions que estan, però si hi ha algun tipus de coses a passar, de no anirem a un càmping o a un hotel a Madrid, no sé, al que sigui, doncs ja anirà jo. Però el meu plan o el dels meus pares seria o anar a un esplat a la...
1: Molt bé, clar que sí. Expliqueu-me també vosaltres per aquí.
6: Jo al principi no m'agradava anar a fer, però després, perquè tinc una germana major i m'ha dit que és un repàs.
1: Molt bé. Clar que és un repàs de tot primària i, de fet, s'acabarà tota la vostra etapa potser més infantil abans d'anar a l'institut. Veig que aixeques la mà també, què vol dir-me?
7: Jo també aquest estiu aniré a Andorra i aniré al PortAventura i al Caribe, que és de PortAventura, que és el
1: parc aquàtic, sí. Veritat? Molt bé, veig que no parareu, eh? Digue'm tu també que aixeques la mà per aquí.
8: Jo aquest estiu aniré a unes colònies que estan a Caralps, també aniré a Anglaterra i a Menorca.
1: Home, ja, molt bé, molt bé. Mare, i per aquí, viva. Explica'm.
9: Jo tinc moltes ganes, d'anar a 6è. A part de que serem els més grans de l'escola, aquestes vacances m'aniré a Grècia, m'aniré una mica allà a la platja amb els meus pares i la meva germana, i res, m'agradaria molt ser, ja està a 6è, si ser els més grans.
1: I per acabar, per aquí tens ganes de que arribi 6è, què faràs aquest estiu?
10: Bueno, jo tenia pensat d'anar a unes colònies, a uns campaments, 7 dies, a l'aire lliure, que dormim en campanyes, la nit és superfreda, -2 a vegades graus, i bueno, per allà fem activitats, anem amb bici, fem rafting, moltes coses.
1: Molt bé. I última intervenció, que aixeques la mà, digue'm per aquí.
2: I també pot ser que jo vagi a l'esplai
11: de... Que no tinc res a veure, no pinto res.
2: La blava de...
11: Meravellós, bueno, comentar. Va.
2: Que hi ha com... Podem fer kayak, podem fer vela, catamarà i tot aquest tipus de vaixell.
1: Molt bé, clar que sí, és que hi ha moltíssimes propostes. De fet, mira, que no volíem parlar, però veig que aixeques la mà, digue'm.
2: Que jo tinc moltes ganes d'anar a CC perquè també farem quasi totes les coses que fan, perquè també farem unes acrobàcies, farem la graduació i tinc moltes ganes.
1: Molt bé, doncs, Ferran i audiència, com veieu, doncs, hem començat amb una intervenció que tenien una mica bastanta de vergonya, però ara no paraven d'anar aixecant les mans. Per tant, doncs, hem parlat una mica del que han anat fent el més destacat aquests últims dies de curs. I res, nois, noies, que vagi molt bé l'estiu, si us sembla. Ens acomiadem de l'audiència i diem entre tots adeu a la vegada o què? Sí? 3, 2, 1...
2: Adeu!
1: Doncs gràcies, Ferran, que vagi molt bé i a veure si s'ha pogut sentir amb aquests problemes tècnics que hi ha hagut.
0: S'ha pogut sentir, s'ha pogut escoltar. Gràcies, David Burillo, gràcies als alumnes de l'Escola La Ginesta. Hem començat avui la connexió que anava tot tan bé, amb bona cobertura, i pum, se'ns ha apagat l'aparell. I hem pogut acabar amb aquesta connexió telefònica. L'Espai de les Escoles, l'últim espai de les escoles de la temporada.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó. És el Pol Càrrec i un dels seus grans hits. Cançons que formen part de la història de la música, cançons que recuperem aquí, en el Calafell Matí. Pol Càrrec i el Eyes of Blue. Ulls de blau, preciosos, ulls com el mar, ulls com el cel. Música que ens encanta escoltar al teu costat.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I tenim també novetats musicals. La nova de Búhos amb Lady Martínez. Això que es titula No hi ha pla.

música que es fa aquí a casa nostra i concretament al nostre municipi, a Calafell. Els calafellencs Buhos amb Lady Martínez cantant en català. Això que es diu No hi ha pla B. 10:49 minuts en directe des de Calafell Ràdio, la municipal de Calafell, 107.9 FM, també en emissió online, dimecres 17 de juny. Anem camí de les 11, en un moment farem pausa publicitària, el temps amb Josep Miró i tot seguit en temps d'actualitat. Entrevistem avui a la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat. En 7 dies engega la festa major de Sant Pere, la del nucli del poble de Calafell, la festa major Popet. Ens en parlarà d'aquesta festa major, del que s'ha preparat des de l'Ajuntament. I anirem camí del punt de 11:45 a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Ens presentarà les novetats com cada setmana a les diferents plataformes i també noves sèries i noves pel·lícules. Amb això arribarem al punt de les 12, moment que arriba La meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera. Avui, atenció, perquè anirem a un lloc molt fred. Bueno, això del canvi climàtic no fa tant de fred, però sí, és un lloc fred del planeta. Hasta ahí puedo leer. Serà a partir de les 12, viatjarem a través de la gastronomia. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Doncs que tot això ho combinem amb publicitat, amb música, amb cançons. I tenim més cançons. Ella és la flamant guanyadora del Festival d'Eurovisió 2026, el Eurovision Song Contest. Des de Bulgària, ella és Dara. Amb aquest Bangaranga, que ens anima, ens engresca aquestes hores del matí.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:15 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Tres minuts i les 11. Tres minuts. També pel temps, per la previsió meteorològica, tenim ja seran en Josep Miró, el nostre home del temps, el meteoròleg. Molt bon dia, Josep.
13: Hola, bon dia.
4: Doncs suposo que aquests dies que la crònica comença a ser molt repetitiva, és una mica avorrit, no?, tenir sempre el mateix temps, aquestes mateixes previsions, perquè un dia més tenim un dia, doncs, esplèndid, podríem dir, sí?
13: I és així, és que cada dia és una repetició de jugada, sempre que a partir del divendres hi ha petites novetats, però no ens ho plantegem així com que sigui monòtom i repetitiu, sinó que anem de cara al que veiem i si és repetitiu, pues així ho diem, no? Avui sí, avui és la repetició calcada d'ahir, amb un temps esplèndid, a rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura s'ha mantingut de nit pràcticament idèntica a la d'ahir, amb 19 graus i mig de mínima. Avui, ara en tenim 28, hem arribat als 29, i esperem que la màxima pugui estar entre els 29 o acostar-se i fregant els 30, amb una humitat que avui també serà bastant baixa en conjunt i, per tant, de moment, la xafogó la mantenim a ratlla i les nits encara es dorm prou bé. Vents febles, enmarinades, que seran més aviat de garbí ara el que queda de matí, amb tendència a girar migjorn al migdia i més aviat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Demà esperem també un temps molt estable, però ja no diríem que sigui esplèndid. Sí que amb domini del sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols poc destacables a la tarda com a petita novetat. La temperatura pujarà una mica de nit i recularà unes dècimes de dia i es mourà entre els 20 o 21 de mínima, mentre que la màxima estarà com a molt al voltant dels 29. Però la humitat augmenta i, per tant, una cosa compensarà l'altra i, per tant, demà ja tindrem i notarem una miqueta més de xafuor. Bé, en feble en domini del xaloc pràcticament tot el dia i fins i tot en cops moderats a la tarda. Això farà que la mar demà es mogui més i estigui arrissada, sí, al matí, però a partir de dia amb marejol. I al final del dia, déu-n'hi-do, pot estar fregant del mig mes. Per tant, no seria estrany que demà a la tarda a la platja veiéssim alguna bandera groga, de moment puntual. I en canvi divendres, aquesta novetat que dèiem, no venen pluges, l'única diferència és que tindrem més núvols. Intervals de núvols més abundants que els que hem tingut fins ara, sí que amb domini del sol, i amb unes temperatures que potser volen tornar a pujar per un ambient més apuós entre 21 i 30 graus.
4: Mm-hmm. I Josep, aquells que vulguin sortir a navegar el cap de setmana, la mar en quin estat estarà? Ho sabem ja?
13: Perdó, no t'he acabat d'entendre. De cara al cap de setmana, el tipus de temps que tindrem?
4: De cara a la mar, qui vulgui sortir a navegar.
13: Ah, la mar, vale, sí. Això és el que no havia entès. No, el mar sí que es mourà més divendres. Divendres sí que esperem que la mar estigui més moguda, ja que el vent serà de llevant en cops de 40-45 quilòmetres per hora, i això farà que divendres, a partir de migdia, la mar estigui més moguda amb maró, onades per sobre del mig metre a la línia de costa, i el divendres també tornarem a veure banderes grogues a les platges. De cara al cap de setmana, el dissabte la situació marítima estarà moguda amb vents de xaloc moderats i sobretot amb onades per sobre del mig metre. Per tant, tindrem maró i amb onades que estaran entre els 60 i els 80 centímetres dissabte. Mentre que diumenge la mar anirà a la baixa, encara al límit del maró, de la maró, però tindrem onades que estaran entre els 50 i els 60 centímetres.
4: Encara estem a dimecres, queda molt pel cap de setmana, sí, però tenim
13: demà
4: aquesta...
13: Demà ho confirmarem, sabent que hi ha un cert interès, ja portarem preparada la previsió marítima.
4: Exacte, doncs així ho farem i així ho explicarem des de Calafell Ràdio amb Josep Miró. Gràcies, Josep. Fins demà, que serà dijous ja.
13: A vosaltres, fins demà.
4: Adéu-siau.

doncs, ahir un minut, ara un moment, esperem poder entrevistar la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trapà. També ja parlarem de la Festa Major que engega en una setmana, Festa Major Popeta, al nucli de la platja de Calafell. Abans, vinga, la cançó de Karol G arriba contigo.

0: El que ja el tenim en marxa, amb un munt de partits que els futboleros doncs, estan gaudint al 100%. És la Shakira amb Burnaboy, això que es titula Dai Dai, Dale Dale.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entretenció.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia. Avui parlem de les festes majors de Calafell, però en concret la primera que arriba, com és habitual pel mes de juny, la de Sant Pere, la de la platja. Avui ens acompanya la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Doncs hem parlat de moltes coses al llarg de tots aquests mesos, però ja han arribat les festes majors i com van els preparatius per la primera d'elles?
2: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis, la platja, el poble i Segur de Calafell. També tenim aquesta festa major del 15 d'agost, també a Segur de Calafell. I res, engeguem doncs, ara, després de la revetlla, el dia 25, amb aquesta festa major del nucli de la platja, molt tradicional, amb moltes ganes, sobretot, i res, amb tots aquests actes ja que tenim, aquesta programació, aquesta setmana em sembla que era avui o demà ja es començava a repartir doncs aquest llibret, no? Que molta gent ja té ganes de tindre'l per veure doncs tots els actes i tota la programació que tenim d'aquesta festa major.
1: Un llibret molt esperat perquè estan totes les festes, les tres, més la de Segur, i moltes activitats durant l'estiu, no?, que es poden consultar en aquest llibret. Però, com bé deies, el dia 25 de juny començarà la festa de la platja, com és habitual, no amb el pregó, una festa organitzada per l'Ajuntament de Calafell, també doncs, amb el suport dels esgangalats, oi?, i altres entitats.
2: Sí, doncs, com bé dius, sempre engeguen, no?, aquest grup tan pioner, no?, amb aquestes festes majors, que mouen tanta gent, que fan tantes activitats i, bueno, ja porten molts mesos treballant, perquè ja, no sé si heu recollit ja la samarreta, no?, del

0: del color del nucli on viviu. I res, comencen amb aquesta engegada, amb aquest sopar de carmanyola. Després, tot seguit, doncs, aquest, moltes ganes d'allà, tothom em pregunta, Mònica, qui serà el pregoner d'aquest any aquí a la platja? I res, i comencen amb aquestes activitats, i ja tot seguit, doncs, ja passem doncs, a les activitats des del divendres fins dilluns, perquè aquest any la festa major, el dia festiu, és el 29, que és dilluns, i llavors tindrem aquest pir musical tan esperat doncs, el diumenge.
1: Serà a les 11, no?, des de la confraria de pescadors a la platja. Com bé deies, aquest piro musical que tothom espera sempre. És molt maco, no?, veure's des de la platja, des del passeig.
0: Sí, la veritat que tenim... Bueno, són tres piro musicals i sí, és molt esperat. És un... Bueno, tampoc em vull, no?, em vull mullar, però jo crec que és un dels piro musicals, no?, que més gent acull. El passeig marítim s'omple de molta gent d'aquí del municipi, de fora del municipi, i res, amb moltes ganes doncs, de gaudir-lo.
1: Quins són els actes? Hi ha molts, eh? Hi ha moltíssims actes, però quins destacaries? A banda d'aquest piro musical, de l'encetada amb el pregó i els esgangalats, hi haurà concerts, no?, com és habitual també, no?, per les nits.
0: Sí, són... És una activitat, doncs, això de les festes majors, doncs que tots els carrers, sobretot ara parlant del nucli de la platja, doncs s'omplen d'actuacions musicals, cercaviles, espectacles familiars, els balls populars, les sardanes, els correfocs... Clar, aquí és com un aparador, no?, de la cultura popular. Llavors són aquests dies doncs, que des de l'Ajuntament i sobretot aprofito per donar les gràcies a aquestes, no?, entitats d'aquí del municipi doncs, que fan possible doncs, tot això que porten practicant tot l'hivern, no?, com qui diu, i és el seu aparador, és el seu moment i ompliran doncs, de color, de ball i, bueno, i omplim doncs, tots els carrers doncs, d'aquestes activitats populars, aquesta cultura popular doncs, que veurem tots aquests dies, aquests quatre dies aquí al nucli de la platja.
1: Com bé sabem, el canvi climàtic ha afectat molt pel tema de les temperatures, amb aquestes onades de calor, temperatures extremes. A l'hora d'organitzar el que és el calendari de les festes majors, s'ha tingut en compte algun acte, no?, que s'hagi pogut moure d'hora, que causa també de les calors, no?, que poden haver.
0: Sí, doncs l'any passat, l'estiu passat, sobretot les entitats que participaven a la cercavila. La cercavila, que jo crec que és un dels actes, no?, més vistós. Jo sé que hi ha molta gent doncs, que està esperant aquesta cercavila dels balls populars, de les entitats populars. Doncs ens vam trobar doncs, que era un horari que es va patir molt, es va patir molt perquè hi havia onada de calor i aquest any, doncs, ells també ens ho van demanar, doncs, si podríem doncs, fer-ho una mica més tard. Llavors, esperem, doncs, aguantar amb aquesta temperatura, no?, que està fent molta calor, però, clar, seran les 7 de la tarda i és una hora, doncs, que ja la calor baixa una miqueta i esperem, doncs, que funcioni una miqueta perquè, si no, tindrem que passar-ho a nocturna, no?, perquè
1: doncs sí,
0: està fent molta calor.
1: Ja no és el mateix a les 5, 6 de la tarda, a les 7, doncs, potser sembla que... Esperem, no?
0: Jo crec que és una bona hora, sí, sí.
1: I tant. Doncs voldries convidar tothom o dir alguna coseta més sobre la festa de la platja que arrencarà de res després de la revetlla?
0: Sí, doncs res. Sobretot, doncs, com he dit, donar les gràcies, no?, a totes aquestes entitats doncs, que mantenen viva aquesta cultura popular, sobretot els esgangalats, els patarols, doncs, que fan possible doncs, que aquestes festes majors aquí del municipi de Calafell siguin tan atractives. I res, sobretot, donar també les gràcies amb aquesta gent del municipi que estan, bueno, que estan superactius al 100% per aquesta festa major del seu municipi i res, convidar també la gent que, doncs, que visqui per primera vegada aquesta festa major, sobretot de la platja, no?, que és la primera que tenim ja aquí, doncs que puguin gaudir i res, tots els carrers, totes les places d'aquí del nucli de la platja s'ompliran doncs, de festa, de ball, de colors i de molta alegria.
1: Molt bé, doncs Mònica, i les properes ja, al juliol, no?, amb la del poble, després la de l'agost, que serà també doncs, aquesta celebració, i després la de Sant Miquel al setembre. Encara queden moltes festes majors, no hem començat ninguna d'elles, però déu-n'hi-do, no?, encara sí. Tota la festa que queda.
0: Sí, la veritat que estem fent un avanç, no?, estem parlant sí. Una miqueta doncs, d'aquesta... engeguem aquestes festes majors. I res, d'aquí uns dies doncs, ja estaré aquí una altra vegada doncs, per parlar d'aquesta festa major del poble. I res, al final... cada festa major d'aquí del municipi de Calafell doncs està caracteritzada, no? Mm-hmm. Perquè la platja és un entorn més mariner, els del poble un entorn més terrós, i res, i els micalets doncs, amb aquesta ermita de Segur, no? Mm-hmm. Que sempre doncs, preparen amb moltes ganes a rebre la gent d'aquí del nucli de la platja.
1: Molt bé, doncs Mònica, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona revetlla de Sant Joan i molt bona festa major també.
0: Doncs moltes gràcies Mireia i bona festa major a tothom, sobretot de Sant Pere, i bon estiu a tothom.
1: Gràcies.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.

0: Déu-n'hi-do, quin hit, quina gran cançó, Bibi Rexha amb Fearless. Aquesta versió actualitzada d'un clàssic dels 2000 o dels 90 que va sorprendre, m'agrada moltíssim. Doncs ara tenim la versió que acaba de publicar Bibi Rexha i que acabes d'escoltar a Calafell Ràdio.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: New Religion, el que acabes d'escoltar. Vinga, anem a posar-nos romàntics. Sí, Bruno Mars, des del The Romantic, i aquesta cançó que no pararíem mai d'escoltar-la i que forma part de l'actualitat, per això la pots escoltar també sovint aquí a la nostra selecció musical. Ho arriscaria tot per tu, Risk It All. Ai, Romantic, Bruno Mars.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turismar. Cunit impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, en punt, 11:45 del migdia. I els dimecres, a aquesta hora, també en repetició els dissabtes, en el Calafell Matí de Best Moments, tenim a punt d'estrena des l'espai que la Júlia Pont ens presenta les novetats a les plataformes. Júlia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que estiuenca ja.
1: Sí, eh?
0: Quines
1: sí,
0: ganes,
1: sí.
0: No?
1: Ja tenia ganes, sí.
0: A més, avui és l'últim espai a punt d'estrena, l'últim de la temporada regular. Que ràpid se'ns ha passat.
1: A mi se m'ha passat molt, molt ràpid, eh?
0: A veure, no ho faré perquè no ho tinc a mà, sí. Però si ara mateix recuperéssim, que seria un bon exercici...
1: el primer...
0: Recuperar sí. El primer a punt d'estrena que vàrem fer a aquest altre, si ho comparéssim...
1: Sí.
0: Jo no perquè estiguis davant del meu i davant d'aquests micròfons, però et vull felicitar per l'evolució que has fet.
1: Gràcies.
0: Quin canvi... Quina... A veure, quan les coses ho fas a gust i t'ho passes bé,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: al final
1: sí.
0: Es transmet i es nota a l'audiència.
1: Clar, o sigui, jo al principi estava molt nerviosa perquè
0: a veure, com que
1: mai havia estat a la ràdio, però com al llarg de les setmanes compis el truquillo i cada cop t'agrada més i jo crec que ho trobarà a falta. Sí,
0: a veure,
1: sí.
0: Jo espero que al setembre tu repensis això i que tornis aquí a la punt d'estrena, que això no s'acaba.
1: Ai,
0: amiga.
1: Jo parlaré.
0: Oi. Bueno, clar, és que...
1: Sí, no.
0: Ara, què? Què has acabat? Què estàs acabant? Tercer?
1: Sí, tercer.
0: Tercer de comunicació audiovisual, uh-huh. No?
1: Sí.
0: I què? I a partir d'ara què?
1: No, doncs quart, però és que al setembre me n'aniré d'Erasmus, llavors no sé...
0: No, però després al setembre ve l'octubre.
1: Però jo puc, o sigui, jo clar, per mi amiga. Continuo.
0: Home,
1: o sigui,
0: clar, a veure, mira, tenim aquest mig compromís.
1: Si em guardeu la plaça els mesos que no estic...
0: Jo, a veure, això de l'Erasmus, quan ho allargues, això?
1: Clar, o sigui, tornarà el febrer, llavors és bastants mesos.
0: Mare meva, i on vas? On vas?
1: A Bolònia. A Itàlia.
0: A Itàlia. No, no a Polònia, no, a Bolònia.
1: Bolònia, sí.
0: Allà on es fa la salsa aquesta dels macarrons, vaja.
1: Això mateix.
0: Bueno, en qualsevol cas, anem a engegar aquesta última edició del A punt d'estrena. Com es presenta la setmana, Júlia?
1: Doncs us porto 4 pel·lícules i 2 sèries, llavors bastantes pel·lícules.
0: Ah, molta pel·lícula, sí.
1: Sí, i moltes com de drama, de thriller, també algunes com de supervivència.
0: Ai, senyor.
1: Sí.
0: Doncs vinga, aquestes propostes a les plataformes i per quina comencem?
1: Doncs,
0: per la primera, clar.
1: Sí. Comencem amb una sèrie de drama i thriller sobre desaparicions que es titula T'encontraré i que s'estrena demà a Netflix.
0: Home, amb el títol ja T'encontraré una miqueta ens deixa entreveure per on van els trets. Anem a escoltar el tràiler.
2: 5 anys són molts. ¿A qué vienes, Rachel?
3: Tienes que ver una foto. Lo que ves. Fíjate, David.
2: Se parece a Matthew.
3: ¿A que sí? Sé que parece absurdo.
2: Tan absurdo como que crean que lo maté yo.
3: Pero si existe la opción, aunque parezca algo imposible,
4: papá,
3: de que siga vivo.
4: ¡Despierta!
2: Tenemos a alguien muy peligroso por ahí. Matthew está por ahí. Recuperaré a mi hijo y volverá conmigo.
0: Déu-n'hi-do, que mal rollito, eh? De la desaparició. Entenc que des de la presó, perquè aquí no es veu, evidentment a la ràdio, però des de la presó, doncs li ensenyen una fotografia d'un possible, del seu possible fill, que es veu que no sé què va passar. Uh-huh. Em sembla que ell està acusat d'assassinat. Explica'ns una miqueta a veure
1: sí,
0: això de
1: sí.
0: Què va.
1: Doncs, com has dit, és un home que es diu David i que està condemnat a cadena perpètua a la presó per l'assassinat del seu fill.
0: Mare de Déu.
1: Llavors, ell sempre ha defensat que ell és innocent,
0: clar.
1: Però el cas es tanque i les proves doncs, diuen que ell és culpable i es queda doncs, tancat a la presó. El que passa és que la seva vida canvia quan de manera inesperada rep doncs, aquesta fotografia del seu fill i informació que suggereix que el seu fill doncs, pot estar viu. Aquest descobriment doncs, trenca tota la seva realitat i el porta a prendre una decisió extrema, que és escapar de la presó per intentar trobar-lo i descobrir doncs, què ha passat realment. Llavors, a partir d'aquí, veurem com el David fuig i és perseguit per les autoritats i al llarg del camí doncs, rebre ajuda d'alguns familiars i aliats, però cada relació amaga com interessos propis que compliquen encara més aquesta recerca. Llavors, a mesura que s'acosta a la veritat, descobrirà secrets i mentides que impliquen també gent del seu passat. I doncs això fa que la veritat doncs, sigui molt més fosca del que ell esperava.
0: Compte perquè és una sèrie.
1: Sí.
0: És a dir, no sé de quina durada són els capítols, però això es pot fer etern fins que no sé si finalment trobarà el seu fill o no, ja ho veurem o no, però...
1: Clar, o sigui, imagina't que t'han acusat perquè has matat el teu fill i...
0: A veure, també escapar d'una presó fàcil no crec que ho sigui.
1: Clar, clar,
0: i
1: per
0: a
1: això.
0: Més una presó dels Estats Units, que entenc que la sèrie s'ha rodat allà.
1: Sí.
0: En qualsevol cas, entenc que s'escapa i a veure si aconsegueix trobar...
1: I va descobrint proves del seu fill, sí.
0: T'encontraré. S'estrena demà dijous, 18 de juny a Netflix. Molta atenció perquè aquells que comenceu vacances, sobretot els estudiants, i que no teniu gaire cosa a fer, o si voleu compaginar l'oci també amb les activitats diàries, doncs déu-n'hi-do, aquestes històries ens poden interessar. Vinga, anem per més coses. Què ens presentes ara?
1: Doncs continuem a Netflix amb una sèrie espanyola que també és d'intriga i desaparicions. I
0: vaja,
1: es titula Oasis.
0: Em fa una mandra aquesta?
1: Sí?
0: Uix, és que he vist el tràiler avui.
1: Ah, bueno,
0: a vegades el tràiler no és suficient, no? Però t'emportes una idea.
1: Sí.
0: No sé, anem a escoltar-lo, a veure.
5: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
6: Bienvenido, soy director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
7: Encantada de poder recibirles.
8: Vaya locura de sitio, ¿no?
7: Es un resort.
9: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
10: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
11: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
12: ¿Te fías de él?
13: No le veo mal tipo, ¿no?
14: Pues a mí me parece un pijo más.
15: ¿Qué recuerdas de anoche?
16: No lo sé. No me acuerdo de nada. Tenemos que hablar.
0: Espera, que jo ara m'he despistat aquí i ja quasi que es queda la ràdio en blanc. Escolta'm, Oasis, a veure, explica'ns una miqueta.
1: Doncs Oasis és el nom d'un resort vacacional, on bueno, és un lloc reservat per a les famílies adinerades, amb platges privades, festes exclusives... és un lloc on tot sembla perfecte, el típic lloc on tothom voldria anar a passar un estiu de somni.
0: Sí.
1: El que passa és que tot canvia quan una noia jove, que es diu Cèlia, desapareix misteriosament dins d'aquest complex i la policia entra al recinte per investigar el cas. A partir d'aquest moment, el resort queda tancat i ningú no pot sortir fins que es descobreixi el que ha passat. Llavors, en aquest entorn tancat, ple de luxe, però també de tensió, tothom passa a ser sospitós i els secrets de les persones que s'hi allotgen comencen a sortir a la llum. Llavors, també, mentrestant, hi ha un grup de joves al resort que intentaran entendre la veritat del que s'amaga darrere d'aquest complex vacacional.
0: Exacte, és que jo ara mateix m'heu pillat així despistat. És que no em puc despistar, perquè és que, a més, els trailers són molt curtets, entre que tenim molt de moviment aquí en el plató del costat i que tenim aquí, ara jo estava mirant, aquest titular, Oasis, la sèrie de Netflix, rodada en un lujoso resort que está dando mucho que hablar, ¿eh? El argumento arranca con la desaparición de una joven dentro del complejo. Que estaba entre una cosa y la otra despistat y es por eso que me habéis pillado mal. Doncs a Netflix s'estrena quan, això? Que estic
1: aquest divendres. Despistat.
0: Divendres, eh? Una sèrie espanyola d'intriga i també de desaparicions. Doncs ja veurem. A mi és que els tràilers, a vegades ens movem una miqueta pels impulsos que ens arriben dels tràilers.
1: Sí, és molt important fer un bon tràiler.
0: Exacte.
1: Perquè és la presentació que tens,
0: sí,
1: al final.
0: Sí, exacte. I a vegades hi ha una bona proposta al darrere, però si no arriba bé el tràiler, tu que treballes... Bueno, que treballes, no, que estudies amb això d'audiovisuals,
1: sí, sí,
0: no? Doncs...
1: Inclús també la portada, com el pòster, també influeix moltíssim, sí, sí.
0: Doncs vinga, més propostes. Encara Netflix, sí?
1: Sí, encara Netflix, ja és l'última.
0: Sí.
1: És d'una pel·lícula que també s'estrena aquest divendres i es titula Mensajes de voz para Isabel.
0: Ai, mira, aquesta m'ha arribat, eh? Aquesta sí que dic... I deu ser un pastelote, potser.
1: Sí, no, és bastant...
0: Perquè té una comèdia, deu ser així mig...
1: Comèdia romàntica.
0: Sí. Però mira, m'ha enganxat el tràiler. Anem a veure si a través de la ràdio també enganxa els nostres oients.
12: Tia, eres superguapa. Eres un 6.5 aquí i en Kansas és un 10.
15: ¿Otro chupito? ¡Yo-ho-ho! ¡Isabela!
12: Hay una tía que no conozco que deja mensajes en mi móvil del curro y son para su hermana.
15: Me encantan las citas, menos cuando te sientes como un troll horrible y asqueroso que hace match con Ted Bundy. A mi jefe se le va la olla, chaval.
17: ¡Forma filas!
15: ¡Sí, jefe!
12: ¿El que año la huerfanita vino anoche y plantó su culo pelirrojo en mi tarta?
18: ¿No sabe que su hermana se ha cambiado de número?
19: Voy a enterarme de lo que pasa.
18: Oye, ¿y si te llamaba para preguntarte cómo voy a seguir viviendo sin ti?
20: Estás en un sitio mejor. Paseándote con Heath Ledger ahora mismo, ¿eh?
18: Pero te echo de menos.
0: Oh, que maco, eh? Doncs mensajes de voz para Isabel, pel·lícula que s'estrena aquest divendres a Netflix. A veure, explica'ns una miqueta, Júlia.
1: Sí, doncs, com hem sentit al tràiler, és una pel·lícula que va d'una noia que està intentant tirar endavant i superar la mort de la seva germana.
0: Ah.
1: Llavors, per a fer-ho, li deixa missatges a la seva bústia de veu on li explica com li va la vida, li parla sobre els seus pensaments més íntims, les seves frustracions i tot el que va vivint en el seu dia a dia. El que passa és que ella no sap que el número de telèfon de la seva germana ha estat reassignat a una altra persona i que tots els missatges que li envia li arriben a un jove que és agent immobiliari. Llavors, aquest noi, a mesura que va escoltant els missatges, es va sentint cada cop més connectat amb la noia i acaba enamorant-se de la seva manera de ser, tot i no haver-la conegut mai. Per tant, això acaba convertint-se en una relació inesperada entre aquestes dues persones que en realitat són desconegudes i que a través dels missatges acaben creant doncs, un vincle molt especial.
0: Tu has vist la sèrie... No, era una pel·lícula Con Amor, Simon?
1: Sí.
0: Sí, pues mira,
1: sí.
0: L'actor que protagonitza Simon és el que també és el paper, uh-huh. És l'actor que en aquest cas apareix en aquesta pel·lícula i que rep tots aquests missatges. Uh-huh. I aquest matí preparant això, doncs dic, ostres, mira, Con Amor, Simon, que a més és una pel·lícula que a mi m'agrada molt i que he vist diverses vegades. Ens escoltes bé?
1: Sí,
0: tot bé, perquè avui els auriculars, que portem unes setmanetes, que si ara bé, que si ara malament. Doncs vinga, mensajes de voz per a Isabel, aquesta pel·lícula que, com dèiem, divendres està ara ja a Netflix. Ens queden 3 propostes, sempre portem 6. Avui 4 pel·lícules són...
1: 4 pel·lícules.
0: I 2 sèries, eh? Avui més pel·lícules que sèries.
1: Sí, ara ja el que queda només són pel·lícules.
0: Són pel·lícules. Vinga, Balandrau, home... Viento salvaje.
1: Uh-huh.
0: I que fa 4 dies que estava al cinema i ja ho podrem veure on, en aquest cas?
1: Sí, doncs en aquest cas s'estrena el divendres a Filmin i el dissabte a Movistar Plus. Per tant... Si teniu les dues plataformes...
0: O una, només
1: o una
0: que tingui
1: l'altra, ja
0: l'altra
1: veure.
0: Podreu veure sí. Balandrau, que a més és una producció catalana.
1: Uh-huh.
0: Anem a escoltar el tràiler.

0: do, quina angoixa, eh? Balandrau, Viento Salvaje, pel·lícula aquest divendres a Filmin i també dissabte a Movistar Plus. Júlia.
1: Sí, és una pel·lícula que està inspirada en la tragèdia del Balandrau, que bueno, va ser un dels accidents de muntanya més greus dels Pirineus catalans. Va passar fa 26 anys, exactament el 30 de desembre de l'any 2000, quan un grup d'excursionistes va decidir pujar el Balandrau, que és una muntanya molt, molt alta, situada al Ripollès. I doncs aquesta pel·lícula ens explica com va tenir lloc aquest accident. Al principi de l'excursió feia molt bon dia i res feia preveure el que després passaria. Tanmateix, en qüestió de minuts, les condicions meteorològiques van canviar de manera radical i un fort vent, conegut com a Torb, va desencadenar en una de les pitjors tempestes de neu que han afectat mai els Pirineus catalans, atrapant a desenes d'excursionistes en una situació extrema. Llavors, davant d'aquesta emergència, els equips de rescat, els bombers, van iniciar una operació per a intentar salvar el màxim de vides possibles. I, tot i això, aquest accident va causar la mort de 9 excursionistes. I doncs, aquesta pel·lícula ens mostrava aquesta lluita per sobreviure de les víctimes i també l'esforç dels serveis de rescat. A més, la pel·lícula compta amb un repartiment destacat, format per actors i actrius molt, molt reconeguts. Entre ells hi trobem Álvaro Cervantes i Bruna Cusí, que tots dos tenen una destacada trajectòria als Premis Goya, així com Marc Martínez, Francesc Garrigo, Agata Roca i Anna Moliner, entre d'altres.
0: Doncs aquesta pel·lícula, que s'estrena ja imminentment en aquestes dues plataformes, Balandrau, Viento Salvaje. I com ens deia ara fa un moment la Júlia, ens queden encara pel·lícules, rere sèries, pel·lícules... I pel·lícules que què? Interessants o no, les que ens queden per presentar?
1: Home, aquesta història del Leonardo DiCaprio. Per tant, ni que sigui per veure'l, ja està bé.
0: Una batalla tras otra, eh?
1: Sí.
0: Vinga, anem a escoltar el tràiler.
2: Hora de despertarse.
3: Vale. Pestañea.
2: Buenos días.
3: No tiene manecillas.
2: ¿Y eso?
3: Porque no es necesario.
2: ¿Qué hora es?
3: Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés.
4: ¡Me siento como el puto Tony Montana!
3: Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo... Lo juro por mi única hija. La respuesta a esa pregunta.
2: Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
3: Tengo que encontrar a mi hija.
2: Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es.
3: ¿Me has?
5: No le convienes en absoluto a mi hija.
0: Tu ets fan del DiCaprio o què?
1: Sí i no. O sigui,
0: bueno, tu ets molt joveneta i el DiCaprio sí. És la meva quinta, pràcticament, eh?
1: Sí, no, però les pel·lícules que ha fet, jo que sé, Titanic, per exemple, o sigui, ha fet moltes pel·lícules.
0: Més com a actor, que... sex symbol o què?
1: No, sí, més com a actor, sí, perquè a més ha fet moltes...
0: Oña, dones que es desfan,
1: tot el seu repartiment. No, jo, bueno...
0: Jo el trobo
1: no,
0: més del
1: montón. El trobo más del montón, sí,
0: mira,
1: no,
0: jo
1: no
0: també
1: el trobo gaire,
0: gaire
1: guapo.
0: Estàs guapo. Bueno, pa guapo clar, jo, però a veure, tampoc no sé, és home. Què ets a dir jo? A veure, és un home atractiu, sí, però...
1: Sí, és guapo. Bueno, tots els actors al final han de ser una mica guapos, no? Per això
0: em dedico a la ràdio, perquè no se'n veu.
1: No, home, no. Sí, doncs això.
0: Això, vinga, va. Tira.
1: Doncs és una pel·lícula d'acció i comèdia negra i que va d'un ex-revolucionari que després de molts anys que s'ha allunyat de la lluita es veu obligat a tornar a l'acció quan un antic enemic reapareix després de 16 anys. Llavors, aquest fet el porta a reunir-se amb els seus vells companys per a rescatar la filla d'un d'ells. I a partir d'aquí la història es converteix en una aventura plena d'acció, persecucions i moments de tensió mentre el grup s'enfronta als fantasmes del seu passat. Com hem dit, compta amb cares conegudes, Leonardo DiCaprio, però també Sean Penn, que ha fet pel·lícules com Caparrutas Salvajes, i Benicio del Toro, que també ha sortit a Tràfic i Sicario, entre molts d'altres.
0: Doncs tres cares molt conegudes, tres actors per encarnar diferents papers d'aquesta pel·lícula. Una batalla tras otra, que divendres podrem veure ja a Movistar Plus. I anem per el sisè dels títols d'aquestes propostes a les plataformes amb la Júlia Pont. I la cosa va de desastres, ara.
1: Sí, va de supervivència, una mica també com de ciència-ficció.
0: Sí.
1: Com apocalíptico.
0: Sí, perquè suposo que aquí deu ser un... Ara ens ho explicaràs, no sé si és un meteorit que arriba a la Terra i s'ho carrega tot i... Bueno, lo típic, eh? Res nou, però el títol d'aquesta, què?
1: Es titula Greenland 2, perquè és la segona part.
0: Ah.
1: I s'estrena el dissabte a Prime.
0: A Prime, vale, molt bé. Ara no sé si la Greenland 1 té... És a dir, si no he vist la 1, puc veure la 2 o què? No ho sabem, eh?
1: Jo crec que sí, però potser et sents perdut. O sigui,
0: imagina't,
1: jo recomanaria veure...
0: Tu imagina que la primera també va de desastres naturals i la segona...
1: Lo mismo.
0: És lo mismo. Ostres, aquí... Ya no cola, ¿eh? Ya no cola.
6: Las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
7: ¡Vamos, vamos, vamos!
8: Escúchame, hijo, no importa lo que pase. Porque siempre estaremos juntos. Nos dicen que es la nueva normalidad.
9: Por los que ya no están.
10: Por los que ya no están.
8: Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
11: Odio este sitio.
12: Lo sé, tranquilo.
8: Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo. Pero salir es peligroso.
13: Hay una tormenta radiactiva cerca de tu posición.
14: ¡Abre el portón! ¡Date prisa!
12: Nuestra situación está empeorando. ¿Creemos que hay algún lugar a salvo de todo esto? Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
15: Está en el sur de Francia. ¿Cómo vamos a llegar allí?
8: No podemos quedarnos.
0: Estava mirant que la primera part que es va estrenar el 2020, Greenland, el último refugio, són els mateixos actors.
1: Sí.
0: I també la història va d'un meteorit que arriba, un asteroide que arriba al planeta Terra... I què fa, doncs, de les seves, per la qual cosa, no sé jo, eh?
1: Estirando un poco el chicle.
0: Sí, ja ho veig, però segurament va funcionar, i ara hi ha la segona entrega, que m'ha de lo mismo.
1: Sí, doncs, com bé has dit, la primera part era això, o sigui, un asteroide que estava a punt de destruir la Terra, i els governs, doncs, van fer un sorteig per decidir quines persones es podien com refugiar en un refugi.
0: A més, és que ho posa aquí en el guió, que jo ni me l'havia vist, eh? Estava buscant aquí la informació a Sant Google. Molt bé, ben previsora.
1: Llavors, en aquesta segona part, seguim a la família que va aconseguir sobreviure a aquesta fi del món, després d'aquest impacte del cometa, i 5 anys després de la catàstrofe decideixen abandonar el refugi on estaven a Groenlàndia per a buscar una zona més segura a Europa i que pugui ser habitable. Però el que havia de ser, doncs, aquesta nova oportunitat per començar de zero es converteix en un viatge molt perillós, perquè pel camí, doncs, hauran d'enfrontar desastres naturals, manca de recursos i altres supervivents que estan disposats a tot per a sobreviure també.
0: Llavors, el que jo plantejava fa un moment, sí, millor també veure la primera que la segona, és que és una continuïtat.
1: Clar,
0: perquè
1: van,
0: per això, que van aconseguir sobreviure a l'asteroide,
1: sí,
0: i ara pues, estan a...
1: No sé si se'n van cap a Europa a buscar una altra zona.
0: Sí, estaven a Groenlàndia i ara busquen al sud d'Europa, que no és gaire lluny d'aquí, que sembla ser que hi ha un lloc on la vida és possible.
1: Sí, sí.
0: Allà és on aniré jo.
1: De vacances, no?
0: Exacte, allà on va el forat de l'asteroide. Doncs déu-n'hi-do, aquesta és la proposta, l'última, la sisena, Greenland 2, aquesta pel·lícula que dissabte estarà a Prime. I la primera, doncs ja la buscaré a veure si està a Prime o alguna altra plataforma. I a veure, aquesta és dels desastres? Si està ben feta, a mi m'agraden,
1: a mi també m'agraden, si està ben fetes.
0: Són d'aquelles que estàs tota l'estona mig patint, enganxat allà, que et donen un bol de crispetes i et menges les crispetes, el bol i les ungles també.
1: No, jo soc una persona que quan miro una pel·lícula, si està molt ben feta, s'hi fica moltíssim. I m'encanta,
0: sí.
1: És com que, va, tio, però què feu? Feu això, no sé què.
0: Exacte, què fots, caramba? Sí, sí, com que estàs allà patint com el que més. Doncs a punt d'estrena, les novetats a les plataformes, amb la Júlia Pont, a la que desitgem molt bon estiu, bon Erasmus.
1: Merci.
0: I m'acabo d'enterar que te'n vas uns mesos, nena.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí, no, molt bé.
0: No, molt bé. Llavors, allà a Polònia, què? A bancar també?
1: Sí, clar, estudiar.
0: Clar.
1: Però amb italià.
0: I per què italià?
1: No ho sé, perquè m'agrada Itàlia.
0: Home, a mi també,
1: m'agrada, eh? M'agrada Itàlia, els italians són molt guapos.
0: Sí, però sí. Bueno... Bolònia, cap a, no l'ubico ara mateix. Cap a on està? Cap al nord?
1: Cap al nord.
0: Cap al nord, millor.
1: Sí,
0: millor,
1: no, no, sí.
0: Millor pel nord. És igual, no direm res, que després em tiraran un test pel cap. Millor cap al nord d'Itàlia, sí, noia, sí. Doncs ho deixem aquí, Júlia. Bones vacances, bon estiu.
1: Igualment, que vagi bé.
0: I que vagi molt bé. Gràcies, adéu.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Un minut i arribem al punt de les 12 del migdia. Doncs vinga, cada dimecres, aquí a l'antena de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim a la meva manera la cuina que viatja amb la Mari Herrera, que avui no sé què li ha passat, però que ha vingut més d'hora del que és habitual. Sempre va amb el coet en el cul. Mari Herrera, si no et poses el micro davant dels Javis...
1: Hola. És que m'estava sonant la musiqueta i encara m'estava seient, no tenia posat ni els cascos.
0: No, clar, és que avui has vingut més d'hora, doncs vinga, va, posem-la directa i així abans comencem, abans t'alliberem.
1: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell. L'últim dia...
0: L'últim espai d'aquesta temporada, que vam engegar al setembre i ja estem al juny, en 4 dies revetlla, estiu, el dilluns ja comença l'estiu, em sembla, no sé si és dilluns o diumenge comença oficialment.
1: 23 o 24? Sempre 23,
0: no? No, el 21 comença aquest
1: any. El 21?
0: Sí, el 21.
1: El diumenge.
0: El diumenge. Doncs diumenge ja comença l'estiu.
1: No m'agrada l'estiu.
0: No t'agrada l'estiu?
1: No m'agrada l'estiu.
0: Per què no t'agrada l'estiu?
1: A mi m'agrada el fred. M'agrada el fred amb una bona ximenella, una mica de llenya.
0: Què li fas al micro?
1: Ai, no sé, que és que...
0: Estàs neguitosa?
1: Que és que no em deixa veure aquí les meves...
0: És que, a veure, acabes de fer un desplegament.
1: Sí, sí, quanta paperassa. Necessito taula, i mira que és gran, eh?
0: No, però mira que aquesta taula, estàs tu sola, és una taula de 5 persones i estàs tu sola, què més vols?
1: Però és que mira el que t'he portat, eh?
0: A veure, anem a explicar-ho per aquells que no, evidentment, no ens veuen. Tenim el planell... que el mapa aquest enorme
1: que
0: el primer dia ens
1: vas
0: portar per començar, perquè, clar, aquest és un espai que a través dels viatges de la Mari Herrera, viatges que algun dia tant de bo puguis fer, doncs a través d'aquestes sortides i escapades pel món, doncs ens han portat a conèixer el país, però també la seva gastronomia.
1: Exactament. Pues això es diu la cuina que viatja.
0: Per això, a la meva manera, la cuina que viatja, la Mari Herrera, i aquest mapa, què li ha passat? Quina diferència hi ha entre el primer dia i aquest que serà l'últim?
1: Bueno, pues aquest mapa, durant totes aquestes setmanes, que no he fallat ninguna, que és curiosíssim, no? Perquè amb totes les coses que
0: no
1: em passen...
0: Sí, no diguis mentides, has fallat una.
1: Qual?
0: Quina? Quan te'n vas anar a...
1: Ai, és veritat!
0: Ah, amiga!
1: Ai, és veritat!
0: Clar, clar. Ah, sí, a veure, sí, que sí, està sí, molt sí. bé, que ningú t'ha posat
1: la falta. Jo posava aquí la medalla i no...
0: No, a veure, ningú t'ha posat falta.
1: Sí, vaig anar
0: a... Perquè vas anar a recollir el premi...
1: Sí, sí, el millor llibre del món.
0: El millor llibre del món.
1: Exactament.
0: Per la qual cosa...
1: Sí, sí, és veritat. Bueno, doncs això, al final he fet el recompte de tots els països que hem visitat. Han estat 32 que m'han l'avui.
0: 32 amb el d'avui.
1: 32 amb el d'avui.
0: Amiga, 32 això són molts
1: països.
0: I molts programes, i molts espais, i molta dedicació, també.
1: Moltes receptes que he cuinat, d'acord?
0: Perquè les has cuinades, és que no només les hem explicades, sinó que també...
1: Menys la d'avui, que no l'he cuinat, que jo t'he enviat una foto, he fet una recreació, perquè estem parlant d'una recepta centenària, on pràcticament no hi ha registres d'aquesta recepta. Avui viatgem...
0: Què vol dir que això és una recreació? O sigui, la foto no és real?
1: No és real.
0: A través de la IA?
1: Ostres,
0: A veure...
1: Com això, hem evolucionat,
0: A veure... No, a veure, parem màquines, parem-ho tot. O sigui, avui, que és l'últim, serà l'únic que no... Però per què? Per què no l'has cuinat?
1: Perquè, mira, t'explico, perquè a mi em feia molta gràcia. Jo ja vaig jo vaig fer... l'últim llibre, no? El diari d'una cocina en aprietos que vaig fer, no? Que va ser premiat també al Portugal l'any passat. Jo ja vaig fer una incursió, o sigui, jo vaig fer ja una volta al món a través dels meus personatges, no? I a l'Antàrtida jo vaig trobar una història preciosa, no? D'Ernest Shackleton, no? On ell, pues, buscava jo un lligament amb la gastronomia, i a través d'aquest personatge, pues, vaig descobrir que hi havia una història preciosa, no? Com una tripulació, no? El vaixell Lindurains a l'Antàrtida va quedar embarrancant durant 2 anys, i bueno, amb el que tenien, no? Amb el poc que tenien al vaixell, van subsistir pues, un parell d'anys, no? I la il·lusió que tenien a través d'un llibre de cuina, no? Que amb aquest llibre de cuina que teníem al vaixell, pues, imaginaven com farien la recepta, com, a què sabria això, no? O sigui, la il·lusió que es feia, no? Se'ls feia la boca aigua, no? Cada nit allà al costat d'una foguera, no?
0: Clar, tenien les coses justetes, imagina't.
1: I després tot això, jo he traspassat aquest programa, no? A la cuina que viatja, i dic, ostres, hem visitat tots els continents i ens falta l'Antàrtida. I per això avui jo volia anar a l'Antàrtida, saps? Ja la setmana passada vam fer aquesta petita incís, no? Anem a investigar una mica. I he estat investigat i efectivament a l'Antàrtida, a l'Antàrtida no hi ha agricultura, a l'Antàrtida no hi ha el concepte que tenim nosaltres de criar animals, no?
0: No,
1: o sigui, no, això és gel,
0: perquè,
1: és gel, no hi ha res.
0: Les condicions atmosfèriques, meteorològiques, doncs dificulten d'això el creixement de molta cosa.
1: Allí només que tenen llum 2-3 mesos l'any, saps? O sigui, sempre és foscor, allí només que ja pues, persones que investiguen.
0: Però
1: no?
0: Hi ha vida, també n'hi ha vida. Ha vida. Potser poqueta, però hi ha vida,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, pues jo buscant, digo, bueno, però allí ja fa més de 100 anys que la gent habita, que la gent viu, no? Mm. I aquests primers exploradors, com va ser Shackleton, que jo ja he parlat d'ell, no? Com altres, no? Pues també pues, tenien una manera de viure, no? I de subsistir. I sí que és veritat que portaven víveres, no? Mm-hmm. Però, clar, hi arriba un moment que tot això s'acabava i havien de crear una recepta que es mantinguessin una mica en vida, no? I aquesta recepta es diu Hosh.
0: Hosh.
1: Amb H-O-O-S-H.
0: Ah, espera. Escriuré aquí al Google.
1: Escriure, ho busques.
0: H-O-O-S-H.
1: Hosh.
0: Hosh.
1: Hosh. És carn seca, d'acord? Greix animal, galetes triturades i aigua calenta. Amb això fèiem aquesta sopa.
0: Ai, senyor.
1: Sí, és que, de veritat, jo a vegades penso, és que no som conscients de
0: tot el que tenim aquí, de l'afortunats que som.
1: I dir, això és que no m'agrada. Com que no t'agrada? Sisplau, però no veus com la gent s'alimentava fa només no tants anys, saps? O sigui, i amb això era la manera de viure, la manera de subsistir, no?
0: De seguida parlem de Hosh, de l'Antàrtida, perquè avui tenim doble recomanació, bueno, doble música,
1: doble sessió. A veure per on la comences, tinc curiositat.
0: Oh, doncs per la primera. A ver, amiga, ¿esto qué es?
1: ¿Esto qué es?
0: Explica'm.
1: Intocable, inseparables, d'acord? Estem parlant de l'Antàrtida. I què tenim a sobre? Tenim Argentina. I què tenim?
0: Bueno, sí.
1: Aquesta cumbia tan bonica, no? Que és el bombón asesino, no? Que a mi és que m'encanta. I ve d'una pel·lícula que m'encanta, que és la original, és la francesa, que és la pel·lícula Intocable, Omar Sy i François Cluzet, no? Que aquí fan un ball preciós, no? Que és l'altra cançó que tens aquí, ara que li donaràs el clic.
0: Sí, no, ara ja li he tornat el clic. Deixa'm escoltar una miqueta aquesta.
1: Bé, doncs, escolta. Ah, dona.

0: Vinga, ara sí, vols la segona? Però és que la segona, com que era tan curteta, he buscat l'original. Els Earth, Wind and Fire, Bobby Wonderland, home, és la música de la nostra època. Jo no sé, eh? Sí, havia nascut, era molt petitó, però és la música dels 80 i dels 70 que després, bueno, ens ha encantat, sí.
1: Doncs, bueno, pues això, és, ambas cançons, bueno, són el símbol.
0: Espera, deixa'm l'escoltar.
1: Vinga, dale!

0: al final és que jo crec que simbolitza aquesta pel·lícula que a mi tant m'encanta, que jo no sabia fins fa poc que aquesta pel·lícula s'havia fet la versió argentina, la versió...
1: Jo coneixia la francesa.
0: Pues, mira.
1: I tu potser coneixies al revés.
0: Jo vaig ser la francesa, que l'he vist com 20 vegades, aquesta pel·lícula.
1: És molt xula, per això té tants reconeixements i premis.
0: Exactament. I després van fer la versió argentina.
1: Ah, és posterior.
0: Que es diu Inseparables.
1: Sí.
0: I on està la banda sonora, en comptes de ballar el Boogie Wonderland, ballant el Bombón Asesino.
1: Sí.
0: D'acord? I diu, bueno, pues com aquesta cançó està al límit d'ahir amb l'Antàrtida, per això l'he portat. I aquesta pel·lícula, no sé si ho sabràs, també hi ha la versió nord-americana.
1: Ah, també. Oh. Untouchable. Seria, llavors.
0: Es diu, com se diu?
1: Untouchables?
0: No.
1: Perquè intocable serien Touchables.
0: Té un altre nom. The Upside. Sí, el 2019 la van fer aquesta pel·lícula.
1: No ho sabia.
0: I la banda sonora és la de Boogie Wonderland, aquí no l'han canviat. O sigui, és la mateixa història, però explicada amb ambients totalment diferents,
1: amb actors diferents i potser també, espero que amb situacions diferents.
0: No, és la mateixa trama.
1: És
0: la mateixa trama, però...
1: Que repetitius, també.
0: Però és que és curiós perquè cada pel·lícula té la seva personalitat.
1: Clar, i cada actor també li dona el seu toc.
0: Jo em quedo amb la francesa, però ojo que l'Argentina té uns toques d'humor insuperables. Per això diu que és això. Bueno, al final...
1: Vinga, va. Anem a l'Antàrtida.
0: Bueno, no, més que res, una última cosa, he portat aquestes cançons perquè simbolitzen una mica el que és l'alegria, l'amistat i les ganes de viure.
1: Sí,
0: d'acord?
1: O sigui, sí, exacte.
0: És que res que volia fer
1: una
0: aquesta...
1: Una miqueta també el que es desprèn de la pel·lícula, no? Aquest missatge,
0: bueno,
1: també.
0: I al final, pues, el que jo vull explicar d'alguna manera és que avui viatgem a l'Antàrtida, no? És un país on no hi ha res, no hi ha vida, però el que els uneix una mica les ganes, pues, això, no? de subsistir d'alguna manera. I tots aquests països que hem visitat durant totes aquestes setmanes i mesos, al final penses el sentit comú del ésser humà és el d'alimentar-se, el de sobreviure. I al final hem visitat diferents cultures, diferents religions, diferents maneres de viure, però al final, si et fixes bé, tots tenen el mateix simbolisme, que és el d'alimentar-se, el de cuidar al que tens davant, a la família, i l'amor que uneix al final, no?, a través de la gastronomia, com uneix i és una manera d'estimar, no? Sigui on sigui, sigui a Àfrica, sigui a Indonèsia, sigui a Estats Units, sigui a Latinoamèrica, o sigui, ens queden molts països per visitar.
1: Sí.
0: Latinoamèrica l'hem visitat més que hem estat a Paraguai, a Argentina, però ja... I fins a tot el que ni tenim aquí, no? O sigui, que ens falta Brasil, que segurament hi ha una quantitat de receptes increïbles, no? O sigui, deixem això pues, una mica obert, però bueno, el que jo vull explicar és que a través de la gastronomia, sempre ho dic, tot gira. Tota la nostra vida gira al voltant de l'astronomia.
1: De l'astronomia, d'una taula, i d'aquestes reunions, a vegades, de compartir aquests plats amb altres persones.
0: Jo crec que hem de ser conscients de lo que tu has dit al principi, de lo afortunats que som, de poder alimentar-nos de la manera que estem alimentant avui en dia.
1: Clar.
0: Jo, que ja tinc uns anys, que són 56, que tinc... Clar, jo he nascut a les portes dels 70, on una família molt humil, molt senzilla, però molt treballadors. Mai a la taula de la meva mare ha faltat res. Mai. Jo no he passat gana mai a la vida. Però sí que he vist com feien càbales, no?
1: Sí, exacte.
0: Per arribar a tot, no?
1: Clar, i quantes hores de feina per arribar i que no falti de res a taula, com deies.
0: Exactament. Com hem tingut molt poques joguines, com hem tingut molt poques coses, no? Però al final l'aliment és la base de tot, no?
1: Exacte.
0: I suposo que aquesta visita a l'Antàrtida pues, m'ha remogut una mica, no? Perquè penses, ostres, com es vivia fa, pues això, 100 anys, no? La gent s'alimentava, no? Des de on no hi havia res. N'hi havia res.
1: Clar, és que el que hem pogut comprovar, a més, també, a través d'aquests viatges, és que a través d'aquests recursos que té cada país, alguns, doncs, són terres afortunades i tenen molta varietat gastronòmica i de productes, i d'altres són més limitats, no?
0: Sí.
1: També, potser pel clima, potser per la situació econòmica i social del país, o potser per la seva ubicació en el planeta, no?
0: Sí, jo crec que també hi ha un arrel de que es va descobrir Amèrica i arrel de que els exploradors pues, van viatjar a altres parts del món, pues, al final el món s'ha fet molt gran, s'ha fet molt divers i els aliments han arribat d'una banda a l'altra, no? Però clar...
1: Mira, la patata, les voltes que ha donat, i si tenim patata, vull dir,
0: imagina,
1: també,
0: no?
1: Perquè també ens ha arribat a fora.

0: Són incapaços de menjar-nos un filet sense una patata.
1: Home,
0: al costat,
1: per favor,
0: no?
1: És ja. Que la patata no pot faltar mai en un, pues, en un rebost.
0: Ara faig l'exercici, pensa que no hi ha res. Que estàs al gel i no hi ha res. Només que tens animals per caçar.
1: Però que dic jo, que tindran mitjans de transport que els hi puguin fer arribar coses.
0: Sí, però, vull fa, dir que avui però dia... fa 100 i escaig anys, no?
1: No, no, clar, evidentment, clar, ara este... sí, però sí. Fa 100 anys, no?
0: Exactament, clar. I per això, digo, ostres, digo, jo em faig l'exercici, no? Digo, jo què sé, si hi hagués una hecatombe, no? A nivell mundial, no? O sigui, hem d'estar al loro, hem de ser agraïts amb anar al súper i tenir aquesta diversitat d'aliments, no? I bueno, no sé, he volgut, pues, això, portar una recepta que no és una recepta, és una mica el que n'hi havia en aquell moment, d'acord?
1: Permeta'm que t'expliqui que la intel·ligència artificial, ara que buscava la informació sobre aquest plat, el hoix, diu que és un plat històric per excel·lència de l'Antàrtida, es tracta d'un guisat, o una papilla altament calòrica que consumien els exploradors durant l'era heroica, com ens deies tu, per suportar les extremes temperatures polars. Vull dir que és això, és un plat de supervivència.
0: Totalment, totalment. Sort que tenien aquestes galetes. Però és igual, si no tenien aquestes galetes per donar-li aquesta consistència una mica més espessa, pues al final el que es tractava d'aquesta carn, no?, que normalment era de bisonte, d'antílope, o...
1: Bueno, mare de Déu.
0: Sí, bueno, inclús de foca o pingüino.
1: Clar.
0: Saps?
1: A veure, entenc que no ens hagis cuinat aquest plat, també.
0: Sí, clar.
1: És que l'hagis recreat d'alguna manera.
0: Exactament, l'he recreat perquè no volia tampoc agafar una foto així directament de Google, no? Perquè seria una foto que tampoc no tindria nitidesa ninguna, perquè hi ha molt pocs registres d'aquesta recepta.
1: Explica'ns pues, final... una miqueta com està elaborat i el que
0: sí.
1: porta. Vinga,
0: bueno,
1: va, per
0: bueno,
1: on comencem?
0: Es fa amb carn seca. Què feien amb aquesta carn?
1: Ai, carn seca.
0: Carn seca, o permicant, també té aquest nom, el permicant. Què feien amb aquesta carn? Indudablement la portaven, no?, a les alforjas, a, pues, això, als vaixells, no?, on anaven, on portaven, perquè, clar, no tenim un ciervo per ahí, per l'Antàrtida. Clar, hi tenim més peix.
1: No he estat mai, evidentment,
0: no, però
1: bueno, suposo que no, que amb les condicions no sobreviuria...
0: Suposo que n'hi haurà ossos polars, segurament.
1: No ho sé.
0: Pingüino, foca...
1: Sí,
0: val?
1: Sí.
0: Ballena, suposo que serà molt difícil, però bueno, quan és l'estiu i s'obre una mica el gel, segurament pues, podran, pues, tot això també es pot fer amb aquest tipus de carn marina, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però normalment feien aquesta carn. Com la feien seca? Pues la estrossejaven i al sol o en sal, d'acord, i o amb fum també
1: la fumaven.
0: D'aquesta manera, pues, aquesta carn quedava completament seca. Pesava poc, d'acord, i per tant per transportar-la pues era ideal. Això, pues bueno, amb aquests animals que anaven caçant, agafaven el greix d'aquest animal, d'acord, i és lo que aquí on està la sobretot la porció calòrica, d'acord, i també una manera de conservar també. Pues amb galetes, imagina't, galetes, que també les galetes pues, aguanten durant anys, no? I una mica d'aigua, d'acord? Això feien un guis, feien aquesta carn, la hidrataven, d'acord? Amb aquesta aigua posaven el greix i posaven les galetes. O sigui, menjar carcelari no.
1: És que, a més, mira l'expressió que tinc com de pena, saps? Perquè és d'aquest típic menjar que jo ja només pensar-ho és que no ve de gust ni posar-me la boca,
0: ja,
1: potser.
0: Però, si
1: però
0: estàs,
1: és que és això.
0: Si
1: és que si
0: morde,
1: no,
0: si
1: no evidentment et menges hasta les pedres gairebé, no?
0: Exactament.
1: Permeteu-me l'expressió.
0: Lo bo que amb una petita porció d'aquest hoix tu podies estar pràcticament 2-3
1: sí,
0: dies sense menjar. O
1: clar.
0: Sigui, no mories de gana, d'inanició.
1: I encara gràcies, no? Clar,
0: saps,
1: quan tens
0: o sigui,
1: gana és que és
0: imagina't,
1: això.
0: Imagina't, no? O sigui que, bueno, jo crec que el presentatge d'una recepta així a la vida tothom tindrien que saber-lo d'alguna manera.
1: Bueno, per valorar, per tenir en compte lo afortunat que ets,
0: Exactament.
1: I amb tots els recursos que tenim aquí i que a molts llocs del món, doncs, com et deia, depèn de les condicions, doncs no ho tenen.
0: Hem portat durant tots aquests mesos delícies, receptes meravelloses, receptes que jo moltes les he tastat i he disfrutat moltíssim,
1: sí.
0: No? Em quedo amb moltes receptes, no sé, inclús la de la setmana passada, la canadiense, me va encantar, d'acord? Però...
1: Recorda-me-la.
0: Era aquesta patata amb la salsa de carn i,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: el formatge
1: sí.
0: fos,
1: oh, oh.
0: saps? O sigui que la vaig
1: sí,
0: disfrutar.
1: Sí, que cada dimecres ha estat allò com un sí. gaudí, no?, del paladar que a vegades aquestes hores del migdia, que un ja porta moltes hores que ha esmorzat o que m'he menjat una poma a mig matí, però aquestes hores ja tinc gana i que ens ha fet
0: també,
1: saliva, eh?
0: Tinc el record molt bo de la receta, crec que era de Georgia, el hachipuri.
1: Que quina memòria tens, sí.
0: El pa amb aquests sous,
1: sí,
0: també, la vaig gaudir,
1: sí.
0: una barbaritat.
1: Sí, o sigui perquè,
0: que...
1: a més, és que tu les has cuinades
0: sí.
1: i les has tastades. Per això les tens com més presents,
0: sí,
1: que no
0: sí.
1: pas que nosaltres, jo, que les les hem comentades aquí.
0: Jo vaig dir al setembre, abans de començar, de tota aquesta feina que farem, sense que no havia res programat, farem alguna cosa el dia de demà. I jo, home, tot això dels papers que tu veus aquí...
1: Mare meva, el desplegament que has fet cada dimecres aquí.
0: L'he guardat, lo tinc tot arxivat, i algun dia, jo el dia que pugui, seuré a l'ordinador i farem un recull de totes aquestes fotografies, tota aquesta informació, d'acord? I totes aquestes curiositats de cada país. M'ho he passat superbé, Ferran, t'estic molt agraïda per deixar-me aquesta llibertat de poder escollir i fer una mica el que m'ha donat la gana.
1: Ni tu t'imaginaves, quan vam parlar abans d'engegar temporada, del que donaria de si... I què bé ens hem passat, també. Espero que el que s'ha fet en aquest estudi també s'hagi transmès a la nostra audiència i que ho hagin gaudit d'aquesta manera, també.
0: A mi em sento una mica com quan estàs a l'escola a fi de curs i portes el treball de fi de curs.
1: Doncs
0: em sento una mica així, saps? Mira, aquí també... faig el mapa, el desplegament aquest, no?
1: Sí, però és que, a més, també és com un dia de comiats, no?
0: Sí.
1: Per dir-ho d'alguna manera, de que finalitzem una etapa, un any més. Ha estat la meva 8a temporada.
0: Ostres!
1: 8a temporada davant d'aquest programa, que jo vaig arribar a aquesta casa fa 8 anys, saps? Amb uns nervis aquí, amb un matoll de nervis aquí a la panxa, i déu-n'hi-do com ha anat evolucionant. Hem canviat d'estudis, hem canviat d'ambient, però continuem sent els mateixos. A veure, amb més experiències, també amb més anys, amb més arrugues, però sobretot amb més experiències, amb més vivències.
0: Lo millor de tot, sempre ho dic, Ferran, és no mai perdre la il·lusió per allò que estàs fent, saps?
1: Mai.
0: Si tu tens il·lusió cada dia de llevar-te i fer allò que et tremola, que fa bellugar una mica les tripes, és ahí.
1: Doncs per això et deia que espero que aquesta il·lusió que hem tingut, no només per la ràdio, sinó també per la gastronomia, no? per aquest espai i pels viatges, doncs espero que hagi arribat a la nostra audiència. Que trist, i ara què?
0: Bueno,
1: ara què farem?
0: A l'estiu treballar molt. Jo tinc unes setmanes trepidants per davant, després a l'estiu para una mica el que és el tema events, i et dedico només al restaurant, i bueno, saps on vaig anar ahir?
1: On vas anar ahir, Mari?
0: Vaig quedar flipant.
1: A on?
0: A un lloc que tothom ha anat i jo no havia anat mai.
1: A on havies?
0: A Montserrat.
1: A Montserrat no havies anat?
0: Mai, a la
1: ara
0: meva
1: que ha anat el Papa i tot.
0: Sí, estava ara... superbonic, eh? Suposo,
1: sí,
0: que,
1: clar,
0: era per
1: suposo que ho van netejar tot i el van treure brillo a tot, eh?
0: Vaig arribar tard, no vaig poder veure la Moreneta.
1: No vas veure la Moreneta?
0: Feia un minut que havien tancat la porta.
1: Mare de Déu, si vas a Montserrat i no veus la Moreneta...
0: L'he aconseguit fer una foto de darrere.
1: Vaja.
0: De darrere. No em preguntis com, perquè jo sóc una mica...
1: aventurera?
0: Sí. Vaig fer una mica...
1: Quasi acabes el calabosso.
0: Sí. No, però darrere sí que tinc la foto. Però és igual, el que volia demanar-li ja l'he demanat.
1: Ah, molt bé.
0: Ho saps? O sigui,
1: doncs no ho diguis, que si no, no es compleix.
0: No. Queda aquí al cor.
1: Clar que sí.
0: Gràcies per tot.
1: De
0: res,
1: a tu. Jo espero... Mira, ja t'animo a que al setembre ens retrobem.
0: Ah.
1: Ahí lo dejo.
0: Vale. Ho seguirem omplint mapa?
1: Jo m'agradaria. No el llencis. Guarda'l.
0: No,
1: guarda'l.
0: No, lo penjaré.
1: Perquè si
0: lo
1: tenim
0: penjaré.
1: Encara molts forats... A veure, que potser al setembre m'han fet fora a mi i no estic aquí. Jo què sé. Però bé, si arriba una 9a temporada, doncs... qui sap, escolta'm, bueno, a mi m'encantaria seguir
0: jo
1: cuinant
0: també,
1: amb tu, eh? Ens ho passa molt bé, i tu saps que, que sempre que hem fet ràdio junts, aquest estiu et deixo descansar,
0: sí,
1: sempre ens has acompanyat als estius, doncs aquest any descanses.
0: L'hem fet una mica l'invers.
1: Sí, hem allargat la temporada i mira, molt millor.
0: Sí.
1: Mari Herrera, cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, gràcies.
0: Pues desitjo a tots un estiu molt gran, molt gran, molt gran, bona rebetja, bona entrada d'estiu, i nada, ens retrobem si pot ser al setembre.
1: Tant de bo.
0: Cuinant amb plats del món, que de veritat la diversitat que tenim és meravellosa, i no sé, jo crec que toca celebrar i ballar una mica la sort que tenim de viure on vivim.
1: Doncs a la seva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera. Gràcies, bon estiu.
0: Bon estiu.
1: Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Calafell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre internacional del motor, amb la 24a concentració tuning del grup BAC. En parlarem als informatius. El pròxim dilluns 22 de juny, al Castell de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga, emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell. Entre els dies 19 i 21 de juny, la plaça dels Germans Trilles a Coma-ruga es convertirà en el punt neuràlgic d'una nova edició del Turisme. Unit impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. La consellera Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També preveu un desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 al cap de setmana previ. L'Hospital Joan 23 de Tarragona practica per primer cop una cirurgia radioguiada de pulmó amb llavors de iode. La intervenció amb el suport del robot Da Vinci ha permès localitzar lesions tumorals amb una alta precisió. I el Port de Tarragona impulsa una campanya d'alfabetització oceànica per consciència sobre la Mediterrània.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Calafell menorquina ha posat punt i final a la temporada i avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Kerr de la penya Els Estrellats perquè facin una valoració des del seu punt de vista. Una afició també que ha estat molt aplaudida pel primer equip.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Hem marxat fins al 1984 per escoltar Alphaville i aquesta gran cançó, aquest gran clàssic, és el Forever Young. Una cançó que ha tingut moltes versions, però aquesta que escoltem o que acabem d'escoltar és l'original, la del 1984, amb aquesta formació, amb l'Alphaville. 12:34.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Vinga, en un moment, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Abans, Breath, una de les cançons de la Ina Brolsen amb Jack Jones.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Dos quarts i mig d'una del migdia. Agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Una agenda que ens porta aquest divendres, un dels dies de la celebració del 4è Congrés Internacional Carlos Barral, que enguany es dedica al boom de les escriptores. Activitats que es fan a l'URB, però també en el Centre Cívic Cinema Iris, concretament aquest divendres, es faran aquestes activitats amb una activitat a partir de les 4 de la tarda, que és oberta al públic en general. Hi haurà una parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. 18 i 19 de juny. I aquest divendres, el 4è Congrés Internacional Carlos Barral, amb el boom de les escriptores, es desplaça a Calafell, com dèiem, amb aquestes activitats en el Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar 21. I aquest dissabte, dia 20, es celebra la Nit Blanca de Mar Romeu 2026, a partir de 8:45 del vespre, a la piscina Mar Romeu, al carrer Pep Ventura, número 6 de Calafell. Heu de portar el sopar, excepte la beguda, i acomodar-vos. A partir de les 11 hi haurà el tradicional ronc cremat, al ritme de veneres, i a continuació, doncs, seguirà la música, seguirà la festa, hi haurà copa de cava i coca gratuïta per als socis. És requisit indispensable anar-hi vestit de blanc. L'entrada és lliure, és gratuïta. Aquesta Nit Blanca de Mar Romeu 2026 serà aquest dissabte, a partir de 8:45 del vespre, a la piscina de Mar Romeu. I ara us volem parlar dels cursos de la formació que per adults estan a punt de començar les seves inscripcions. Són cursos que es realitzaran durant el mes, a partir del mes de setembre i durant el mes de juny. Per exemple, tenim estudis, formacions d'idiomes, cursos de llengua castellana, també de llengua anglesa. Tenim el graduat d'educació secundària. És un curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO, per adults. També tenim la preparació a les proves d'accés. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. També hi ha la formació per preparar-vos a les proves d'accés a la universitat. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a la universitat per majors de 25 i també majors de 45 anys. I també hi ha un curs d'un trimestre de durada per preparar la prova d'aptitud personal. Totes aquestes formacions, tots aquests estudis tenen la inscripció d'aquí uns dies a partir del 19 de juny i fins al 26 de juny, excepte el dia 24, que és festiu, el dia de Sant Joan. La publicació de l'assignació definitiva de les places es donarà a conèixer a partir del 17 de juliol. Les matrícules es formalitzaran el mes de setembre presencialment a l'escola entre el 2 i el 10 de setembre. Són cursos que es fan a l'escola que es troba ubicada a Cal Boulevard, a Calafell Poble. Cursos que es realitzaran, com dèiem, de setembre a juny i que la preinscripció comença aquest 19 de juny i que s'allargarà fins al dia 26 de juny. Si esteu interessats en aquesta formació, algun d'aquests cursos, doncs espavileu el 19, ja podreu començar a fer la preinscripció, la inscripció. Doncs hem repassat l'agenda cultural, hem repassat també aquests cursos que engeguen molt aviat al mes de setembre a l'Escola d'Adults de Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ella és capaç de reinventar-se i adaptar-se a diferents estils i en diferents èpoques. És la Madonna Veronica Luccicone, que al costat de la Sabrina Carpenter acaben de publicar conjuntes aquest Bring Your Love que acabes d'escoltar. Així sona el més nou de Madonna. 12:45, 3 quarts d'una. Vinga, fem l'última pausa publicitària. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Així són el retorn musical de l'Ariana Grande. Aquesta és una de les novetats d'aquesta setmana i que es titula Hate That I Made You Love Me. Amb l'Ariana Grande hem arribat a les 12:52 minuts. Anem tancant edició d'aquest últim dimecres de la temporada pel que fa a aquest programa i a aquesta temporada radiofònica 2025-2026, que mica en mica anem finalitzant, anem acabant. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà dijous, últim dijous també de la temporada, aquí estarem de 9 a 1, 4 horetes per compartir l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. I ja que demà serem a dijous, us volem recordar que demà arriba l'alcalde a la ràdio a partir de les 9:30 i fins les 10 del matí. 30 minuts amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell. Amb ell parlarem, com sempre, de diferents temes de l'actualitat del municipi. Però vosaltres, la ciutadania, els oients, podeu fer preguntes, consultes, suggeriments o queixes a l'alcalde. Demà obrirem línies telefòniques a partir de 9:45 i fins les 10 perquè pugueu parlar directament amb l'alcalde. 977-69-9100. 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp per enviar-nos ja aquestes preguntes. Missatges de text, notes de veu, 647-751-883, 647-751-883. Recordeu, demà dijous, a partir de 9:45 i fins les 10, l'alcalde a la ràdio amb Ramon Ferrer, últim alcalde a la ràdio de la temporada. Doncs vinga, ara sí, marxem amb música fins la 1, marxem amb Martin Garrix i amb Ed Sheeran, amb aquesta cançó conjunta, això que es diu Repeat. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9. Que vagi molt bé. Salutacions.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.